Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a ICAT.

Vols odiar-me, cari? Posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts a ser safari, ple de mercenaris. Territori balneari d'eixos necessaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati? Corredor.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marín.
4: You and me are the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
0: A ICAT.

i jo vull deixar-me portar. Avui som més de barricaris que munten la pari, traficant de versos sense intermediaris, ficant-li amor i alegria a este calvari, pa tots en l'estarrat i prima a mi és un santuari.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

A ICAT, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

0: no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.
1: A ICAT, l'estiu sona diferent.
0: Tell me a bit about yourself.

0: Escoltes i cas.
1: I've seen the devil dance on set.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Quim Balaguer. Maten a trets un noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera de Barcelona. Uns fets que han passat aquesta matinada. Alguns testimonis han trucat al 112 per avisar que hi havia una baralla entre joves a la zona. Segons diversos mitjans, es tractava d'un enfrontament entre bandes llatines. Un veí de la zona ho ha explicat així a TV3.
2: He escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets. Al principi doncs, pensava que eren petards, però per al so doncs, no eren petards. I m'he assomat a la finestra, he vist quatre nois sortint del parc de la Pegaso.
1: La víctima ha rebut diversos impactes de bala i els serveis d'emergència no l'han pogut reanimar. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació, que continua oberta. Repàs ara més dur altres notícies en Alfonso.
3: El jutge Santiago Pedraz imputa la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i el seu número 2 pels delictes de prevaricació i obstrucció a la justícia per la seva relació amb les activitats de l'exmilitant del PSOE, Leire Díez. És la segona imputació aquesta setmana d'un alt càrrec de l'Estat pel cas Leire després de la presidenta de la CEPI.
1: Juanma Moreno claudica i incorpora Vox al seu govern per assegurar-se la investidura com a president d'Andalusia. El pacte del candidat del PP amb els de Santiago Abascal es va anunciar ahir mateix poc abans de la segona votació al Parlament per escollir president. Vox entra al govern d'Andalusia amb una vicepresidència i amb un acord que recull 150 mesures. Una d'aquestes és l'anomenada prioritat nacional, que vol dir assegurar que els estrangers són els últims a la cua de les ajudes socials o per optar a un habitatge protegit.
3: Aquest divendres declaren nous testimonis davant la jutge de Martorell, que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, en un accident a Montserrat. Estan citades les dues filles de l'empresari i un psiquiatre en la causa contra el fill gran, Jonathan, davant les sospites dels Mossos que la caiguda mortal no va ser accidental.
1: L'OMS dona per acabat el brot d'antivirus que es va declarar a bord del vaixell Ondius. El director de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha explicat que ja han passat prou dies des de l'últim positiu.
4: Avui l'últim contacte que havia estat exposat a l'antivirus al creuer Ondius ha acabat la quarantena. Ha donat negatiu i ha tornat cap a casa seva. Ens complau anunciar-vos que l'OMS considera que el brot d'antivirus s'ha acabat.

0: Avui arrenca el Barcelona Rock Fest al Parc de Can Zam de Santa Coloma de Gramenet i actuen noms com Megadeth, The Offspring o Evaristo.
1: Megadeth encapçala les actuacions d'avui, en què també destaquen Sex Pistols, tot i que sense Johnny Rotten i amb Frank Carter com a vocalista. El punk s'ha fet un lloc al festival, on també actuaran els nord-americans Bad Religion i també hi haurà hardcore amb The Offspring. Encara en clau de grans llegendes del gènere, Evaristo, el líder de la Polla Records, hi actuarà diumenge. Mites dels 80, com Halloween, Napalm Death o Los Barones, hereus de Barón Rojo, comparteixen cartell amb clàssics contemporanis com el suec Sabaton.
0: Als esports, la selecció espanyola de futbol s'ha classificat pels vuitens de final del Mundial, on jugarà contra Portugal. El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat per 3-0 a Àustria en el partit de setzens. Quatre titulars han jugat com a... Quatre catalans han jugat com a titulars al conjunt espanyol. Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal de la Barça i Cucurella de Madrid.
1: Portugal ha aconseguit el pas a vuitens després de derrotar aquesta nit Croàcia per 2-1. Els de Modric s'han avançat a la segona part, però l'equip liderat per Cristiano Ronaldo ha aconseguit donar la volta al marcador amb un segon gol al temps afegit. Els balcànics han empatat pocs minuts després, però finalment el gol ha estat anul·lat.
0: 50.000 persones han assistit aquest dijous a la presentació dels equips que participaran al Tour de França. La primera etapa serà una contrarrellotge per equips dissabte a Barcelona, en final a l'Estadi Olímpic.
2: Fins aquí les notícies. La 5.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 3 de juliol. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que tindrem un temps ben estable durant tot el dia. El sol lluirà arreu del país i potser a la tarda apareixerà algun núvol inofensiu sobre el Pirineu. La calor serà una mica més intensa i les màximes més altes rondaran els 38 graus a les Terres de l'Ebre. La calor serà molt intensa, també al Camp de Tarragona. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners, avui a Valls. Quina felicitat.
0: Ah, què passa a Valls?
1: A Valls, a veure, el sol sortirà a les 6:27 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 5 minuts.
0: Laura García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Vinga. Avui no us porto una cita d'una persona, sinó una frase d'una cançó. I
0: ui,
1: diu,
0: a veure,
1: la vida és el que et passa mentre fas plans per tenir-ho tot lligat. Una frase meravellosa que només podrien haver escrit els Pets al tema Tantes coses a fer.
0: Bé, avui és l'últim programa de la temporada. També ha sonat l'últim despertador. De fet, ho hem anat anunciant a bombo i plateret des de dilluns i amb el permís de tots els que ens escolteu cada matí a aquesta hora, m'haureu de permetre que avui em miri una mica el melic abans d'arrencar l'últim matinés. Prometo no ser massa pesat. Aquest programa va néixer i es va crear per un parell de raons. La primera, perquè a aquesta hora, on encara que sembli mentida hi ha molta gent desperta, no hi havia cap programa de la ràdio en català que es fes en directe. I la segona, acompanyar-vos amb un somriure a tots els que patiu els efectes d'un despertador que sona molt aviat, però també a tots els que treballeu de nit o els que torneu a casa. He de confessar que en el moment que m'ho van proposar vaig pensar, prepara't per una temporada carregada de son. Però el cert és que, més enllà de la duresa de llevar-se tant d'hora, ha estat una aventura apassionant i, encara més, fer-ho des de la ràdio pública i nacional del país, des de Catalunya Ràdio, una casa que m'estimo des de fa molts anys. Però els matiners no es fan sols, i tinc la sort de compartir antena amb dues persones talentoses, que són la Marta Viana i la Lara García. Gràcies per enfilar-vos al tren i remar sempre a favor perquè el programa tiri endavant. Compartim feina, però també vida. Cada dia, 8:45 és la nostra hora, l'hora de sortir a buscar un cafè i posar-nos al dia i saber com ens van les coses. I és que la complicitat que escolteu cada matí no és fingida. He tingut estones per parlar de nosaltres i ajudar-nos sempre que ha calgut. Deixeu-me afegir en nom de tots tres un agraïment especial i efusiu a les nostres respectives parelles, perquè saben millor que ningú que aquest horari no és fàcil i sovint costa conciliar la vida personal amb la professional. I no hi ha res millor que caminar al costat de persones que entenen, respecten i, el més important, s'adapten a les nostres vides. També a dos companys de feina, però sobretot a dos amics, el Ricard Ostrell, per empènyer sempre que ha calgut, i el Maiol Roger, atent en tot moment per quan ha fet falta un salvavides. I aquesta temporada n'he necessitat més d'un, us ho puc ben assegurar. A l'Andreu Merino i l'Ot Serra, les dues altres veus del programa, és una sort que al món hi hagi persones com vosaltres. El nostre estudiant en pràctiques, en Guillem Soler, que sense fer soroll ha aprovat amb nota alta. A l'Àlex Bosch, l'Anna Alfonso, la Carola Gil, el Marc Curado, la Maria Fernández Noguera, la Sílvia Solanes i tota la redacció del Matí de Catalunya Ràdio, carregada de bons professionals i millors persones. El nostre home del temps que viu a la muntanya, l'Eloi Cordomí, un descobriment més enllà dels mapes isobàrics. A l'Oriol Fidalgo, el Ricard Portal, el Marc Peirón i en Cesc Bertran, els tècnics de so que fan possible que aquest programa soni cada dia. Sense ells, poc faríem. A la Sara Llobet, que més enllà de fer tàndem amb el sobrenom de Sara Elias, a l'edat de Maiol, sempre s'ha implicat en la producció del programa i ha estat qui ha aixecat el telèfon quan ha fet falta. I parlant de productores, no puc ni em vull deixar la Vanessa Carrion i la Lourdes Sacases, dones d'empenta d'una edat estupenda. A la direcció de la casa, el Jordi Borda, per fer-nos confiança, i molt especialment a la sotsdirectora de Catalunya Ràdio, la Vanessa Ferrer, una matinera més, qui ha cregut en aquest programa des del principi i m'ha fet costat en tot moment. I per acabar, a tots vosaltres, els oients, gràcies per escollir-nos cada matí i per formar part d'aquesta família amb cara de son. Esperem haver estat a l'alçada i ser la cafeïna extra que el cos us ha demanat cada matí. La nostra única voluntat és i serà la de despertar-vos un somriure i explicar-vos que sempre hi ha bones notícies i escletxes per on entra la llum. Perquè, malgrat viure en un món en constant tensió, també hi ha una part de l'ésser humà que és extraordinària. Avui marxem de vacances, però tornarem la temporada que ve, renovats en tots els sentits. Però abans de descansar, toca fer l'últim. I, com sempre, li posarem tota l'energia del món, perquè, malgrat estiguem a un 5% de bateria, encara tenim corda per estona.
2: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui, home, tu diràs, serà un bon dia. Vinga, va, 5 del matí, pràcticament 11 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Bon divendres.
3: Escolta, m'has emocionat, eh?
0: Moltes gràcies.
3: Ha sigut molt bonic. Tan bonic que Suïssa ha marcat en el colofó del teu missatge.
0: No
3: ha marcat Suïssa.
0: Que no ho he vist, jo, això.
3: Golden Ball, clar, perquè estaves tancant, estaves en aquell moment àlgid d'acabar de tancar, en aquell moment ha marcat Embolo el primer de Suïssa.
0: Molt bé, estem en directe amb aquest Mundial que hem
3: acaba
0: estat
3: seguint.
0: Acaba
3: de començar seguint el partit.
0: Ah, doncs mira, tindrem tot una horeta per comentar-ho i també per saber què passarà a partir de les 6 del matí al Matí de Catalunya Ràdio.
3: Doncs mira, estem molt pendents del que ha passat aquesta nit de Barcelona, que ha mort a trets un noi de 15 anys a la Sagrera. Anirem explicant els detalls al llarg del matí. Després tenim un dia molt carregat políticament, perquè ahir es van aprovar els pressupostos. Tindrem la consellera Alicia Romero a l'agora del matí, també el Josep Sánchez Llibre, el president de Foment del Treball, i parlarem amb el Juan Milian, que és senador del PP català i dirigent del PP a tot l'Estat, per parlar una mica d'aquest acostament del PP a Junts, o allunyament, en funció del dirigent que parli, però el Juan Milian, que és una veu bastant centrada del partit, ens ajudarà a situar-ho. Després anirem a veure com afecta la sortida del tour, que és demà.
0: Home,
3: als veïns de Barcelona. Enviarem la Lara, no sé si en bicicleta.
1: No.
0: Sí, home.
1: No, que mona.
3: Com a tallet de final de temporada. Després l'espina d'actualitat amb l'Oriol Ferrés i la Sílvia Còpolo. El dilema amb Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda. No em preguntis pel tema, perquè ara no el recordo. Ara li preguntaré al Francesc Soler, perquè ho vam parlar ahir i no me'n recordo.
0: Molt bé.
3: Si vols t'ho busco, però...
0: No preocupis, després m'ho dius.
3: I un final de festa que... Bé, ho recomano, perquè serà entretingut.
0: Serà èpic? Serà èpic?
3: Home, sempre és èpic, perquè estem contents, marxem de vacances alguns, els altres es queden fent el matí a l'estiu, amb el Frederic Vincent al capdavant. Vull dir que dilluns hi haurà Matí de Catalunya Ràdio a partir de les 7, això sí, segueix el programa, però els que marxem de vacances, doncs també estem contents i volem celebrar-ho.
0: Moltes gràcies, Maiol.
3: Fins ara.
0: 2 minuts, arribem a 6:15 del matí. Ana Alfonso, bon dia de nou.
4: Bon dia.
0: Què ha passat el món mentre dormia, Ana?
4: Doncs mira, moltes coses, però hem sabut que la cantant Taylor Swift i el jugador de futbol americà Travis ja s'han casat en privat.
0: Ah!
4: I ara aquí va una cançoneta.
0: Ah, sí?
4: Sí.
0: I on és?
4: No? Ah, doncs no l'he carregat, mira.
0: Espera, fanfària.
4: No, jo no he anat de vacances, ja.
0: Molt bé.
4: Podríem cantar-la, no? Però no me la sé.
0: Explica'm això.
4: Mira, el portal Page Six informa que la parella ja s'hauria casat legalment, envoltada d'un petit grup de persones properes, i que ho haurien fet a l'estat de Tennessee, que és on la cantant va començar la seva carrera musical, que tots coneixem.
0: Sí.
4: A més, en les últimes hores, la premsa nord-americana ha explicat que aquest dijous al vespre ha començat el preludi de la cerimònia, que serà com un casament d'aquests que duren dies i dies, com a mínim 3 dies.
0: Molt bé.
4: Està previst aquest cap de setmana, i aquesta nit hi ha hagut un primer sopar amb un centenar de convidats al Madison Square Garden, el recinte. Caramba. Que estava envoltat de tanques, d'agents de policia, de mesures de seguretat, i en aquest escenari, cotxes amb els vidres tintats han començat a deixar els convidats davant d'una gran carpa blanca on s'ha fet aquesta celebració, aquest sopar, una mica, podríem dir, petit comitè de només 100 persones.
0: Ah, res, 4 engrunes.
4: Per avui i fins demà s'espera a la gran festa. Seria la recepció principal del casament amb 1 miler de convidats i també fortes mesures de seguretat. Encara hi ha misteri, rumor sobre com serà aquesta festa, qui hi actuarà i qui forma part de la llista de convidats. Ja sabem que és un dels casaments més esperats de l'any, sobre el qual s'han fet moltes especulacions.
0: Ens escoltem d'aquí una estona, Anna.
4: Doncs sí.
0: Fins ara. I avui també volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, molt bon dia.
5: Bon dia, matiners. El món seria un lloc millor si el derbi entre l'Europa i el Sant Andreu, previst per el 15 de novembre, jugués a Montjuïc. El Nou Sardenya, camp dels escapulats, no estarà disponible i abans de buscar altres alternatives, per què no pensar en gran i intentar omplir l'estadi? Seria una festa del futbol popular i de barri barceloní en un moment en què convé, i molt, reforçar-lo i que l'èxit esportiu vagi de la mà dels ingressos econòmics.
0: Hem arribat ja a 6:15 del matí. A aquestes hores també toca saber, Marta, de què parlarem poc.
6: Doncs dels nous usos de les famoses cabines de telèfon de Londres. Sorry, I cannot hear you, I'm kind of busy.
0: A veure, què passarà amb les cabines de telèfon britàniques?
6: La primera cabina es veu que es va instal·lar a Londres l'any 1926, ara compleixen, per tant, 100 anys, i evidentment doncs, ja no s'utilitzen per trucar, perquè tots anem amb el mòbil a sobre, sinó que aquests espais han aconseguit reinventar-se. Com ho han fet? Doncs, per exemple, en petites biblioteques, on s'intercanvien llibres, també en unitats de desfibrilació, ho estic dient bé.
0: Bé.
6: En cafeteries, també, takeaway, en petites galeries d'art, amb oficines d'informació per excursionistes, fins i tot amb espais naturals, on hi ha plantetes i així, i estacions de recàrrega elèctrica.
0: Molt bé. Doncs
6: mira,
0: sí, perquè sí, aquí les cabines, les que teníem per aquí...
6: Es van treure, no?
0: Bueno, treure perquè estaven fetes una merda.
6: Sí, sí. Però, clar, allà ho cuiden
0: trinxadíssimes.
6: Tot molt.
0: Sí, allà ho cuiden, però...
6: Allà és la imatge de Londres.
0: Entraves a una cabina d'aquí i podies agafar qualsevol cosa, eh? T'ho dic, vull dir, no t'asseguraven que sortissis
6: no,
0: viu de la
6: clar.
0: Cabina telefònica. Amb quina bona notícia ens haguem al matí?
6: Doncs que ja és aquí, ja ha arribat, ja és festa major a Terrassa.
0: Però, per favor, quina manera d'escomptar cap a casa l'ara, per Déu.
6: El tret de sortida de la festa serà aquest vespre amb el Rasacrucis, que és el famós correbars al carrer de la Rasa, i a les 12 de la nit al Parc de Vallparadís, concert dels Amics de les Arts.

0: I dissabte al vespre i també a la nit, DJs repartits pel Parc de Vallparadís i les places del Centre, la Torre del Palau, concert de l'Osa, i això no és tot, perquè diumenge al vespre hi haurà concert dels Catarres i els Tiets.
1: No sé si t'ha pagat molt l'Ajuntament de Terrassa,
0: per aquesta promoció.
1: Mínim barra lliure durant tota la festa major, ja t'ho dic ara.
0: No s'estiren.
1: Ballart, alcalde de Terrassa. Aquí teniu la terrassenca fent-vos promoció.
0: Jo vinc a fer promoció a la ciutat.
1: I escolta'm, també hi haurà Cluenda, no?
0: Doncs sí, serà dilluns amb un concertàs de la Ludwig Band a la emblemàtica Plaça Vella. Les faldams, només volia preguntar-los per a cap d'ells no m'ha dit.
1: A veure, això serà aquest cap de setmana, doncs?
0: Sí, aquest cap de setmana la cocapital del Vallès Occidental s'omplirà de concerts, cultura popular, espectacles familiars i molts actes repartits per tota la ciutat.
1: Doncs vinga, una promoció que fa una terrassenca per tots els que vulgueu anar a treure el cap a la cocapital.
0: En realitat, millor que no vingui ningú, eh? Que si no hi ha massa gent.
1: Favor, però què m'estàs dient?
2: Jo potser vinc dilluns, eh?
0: I vosaltres podeu venir.
1: Ah, sí?
0: Sí, sí, perquè ara Ludwig.
1: A mi ningú m'ha dit que el dilluns
0: sí,
1: és la Terrassa.
0: Dir, jo crec que t'ho va dir la Lara.
1: Sí? Sí.
0: Però, no, seria xulíssim. Em fa molta il·lusió veure'ls en directe amb aquest
1: potser
0: nou disc.
1: Potser també hem de deixar de veure uns dies, eh? També t'ho dic.
0: Que intens, si no. Jo no puc, eh?
1: Quin motiu tenim per saltar del llit, doncs, Serra? Bon dia.
3: Bon dia, matiners. Em permetreu que avui us porti un motiu per saltar del llit especial, i és escoltar els matiners, un autèntic despertador com pocs. Llàstima que avui ja sigui l'últim de la temporada. Cada dia som més els que ens fem companyia amb el Xavi Canalies, la Marta Viana i la Lara Garcia. I la temporada que ve tornaran els matiners, un motiu per saltar del llit amb energia i encarar el dia amb optimisme. Bon dia i bon estiu, matiners!
1: Gràcies també a l'Otserra, un dels matiners més optimistes que ens ha acompanyat al llarg d'aquesta temporada. I aquestes hores del matí, quan pràcticament en 11 minuts arribem a 6:15, volem saber com batega el cor.
0: Batega amb Rosalia, perquè en un concert a Los Angeles ha adelantat un fragment inèdit del seu nou single. A veure si us agrada, s'han colat alguns vídeos a les xarxes socials que han penjat la gent del públic, i són així.

0: Escolta'm, no sona gens malament, eh?
1: No, jo la vaig escoltar i em va encantar.
0: Molt bé, molt bé.
2: Jo la tinc enganxada, imagina't.
1: Sí.
0: De moment no sabem res més d'aquesta cançó,
1: res.
0: Eh?
1: No sabem, és una col·laboració amb un noi perquè tenen una veu masculina, però no sabem qui és. I no ho ha dit,
0: misteri.
1: Eh? No, no ho ha dit.
0: Ni a xarxes,
1: ni
0: res, eh?
1: Al concert de Los Angeles,
2: sí.
1: No?
2: No s'ha filtrat, ningú ha identificat aquesta veu, ella no ho ha dit.
0: La de màrqueting absolut, ja t'ho dic
2: sí.
0: ara.
2: Sí, però és la reina del màrqueting.
0: Sí, això es publicarà en 3, 2, 1.
1: I... ahir al concert, per cert, ahir al concert, al partit de... al partit d'Espanya de, amb qui era? Maus? Qui
0: a mi m'ho preguntes ahir.
1: Hi havia la Rosalía.
2: Sí,
1: hi havia
2: la Rosalía al
1: partit. Sí, va sonar a despechar. I va parlar en català, i va un moment que la Rosalía...

0: Creiem que la música ens pot ajudar en moments de dificultat a recuperar la pau, a trobar el sentit de les coses.
1: Que, per cert, podeu recuperar l'entrevista, la conversa amb el Jordi Savall a través del Web i Lab de Catalunya Ràdio. I amb només 8 minuts, pràcticament, arribem a 6:15.

0: I, Marta, què passava tal dia com avui?
1: Doncs un 3 de juliol del 1971 moria Jim Morrison de The Doors. El van trobar mort en una banyera a París, a França. Es veu que la nit abans havia estat amb la seva parella consumint drogues. Tots dos es van quedar adormits al llit i ell es va llevar perquè no es trobava del tot bé i va trobar que era una bona idea fer-se un bany, entrar a la banyera i, evidentment, el dia següent doncs el van trobar mort. En aquest sentit, doncs, Morrison va entrar al club dels 27, de la generació dels 27, i va ser enterrat després al cementeri de París. La seva parella, per cert, moria només 3 anys després d'una sobredosi d'heroïna.
0: I a aquestes hores del matí també volem saber, per última vegada, almenys, a veure què ens explica la nostra estimada Cristina Borreguera d'Astrocat.cat, perquè avui també volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant. Cristina, molt bon dia.
2: Bon dia, matiners. Aquest cap de setmana es perfecciona la conjunció entre Mart a Bessons i Urà a Bessons. És una energia elèctrica, ràpida i imprevisible que ens pot empènyer a actuar diferent, trencar límits i alliberar tensions acumulades. La impaciència ens pot jugar en contra, però ben canalitzada pot convertir-se en acció creativa. Que passeu molt bon cap de setmana.
0: Bon cap de setmana i també moltíssimes gràcies a la gent d'Astrocat.cat que ens ha acompanyat al llarg d'aquesta temporada, tant la Cristina com en Sergi, i que ens han explicat cada dia doncs com estaven els astres i les energies. Sovint ens ha anat bé, eh?
1: Sí, no ens queixarem,
0: No ens queixarem gens. I avui, 3 de juliol, qui ho farà espelmes, Lara?
1: Doncs acabem temporada felicitant l'exconsellera de Presidència de la Generalitat, la Laura Vilagrà, que en fa 50. Vilagrà comparteix dia d'aniversari amb la megaestrella de Hollywood, Tom Cruise, que avui bufarà, alerta, 64 espelmes. En suma un mes i arriba al 73 l'actor Pep Montner. Avui també celebra el seu aniversari Julian Assange, en fa 50. I acabem felicitant la cantant El King, que arriba xiulant als 37 anys. Felicitats a tots i que tingueu unes bones vacances.
3: El Matiner, l'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
0: Per cert, avui marxem de vacances i d'aquí uns moments al programa escoltarem consells del David Ponce. El David Ponce és fisioterapeuta, és osteòpata i és un dels metges de renom de Catalunya. Entre d'altres coses, parlarem amb ell o ens informarà de, per exemple, com hem de seure o com ens hem de comportar si fem un viatge llarg.
1: Ah.
0: En avió, vaixell o tren.
1: Ui, està molt bé això, eh?
0: Ah.
1: Perquè et fa mal tot després.
0: Per això, consells de, a l'hora d'agafar aquests vols o aquests trajectes llargs que sovint fem durant l'època de vacances. Per exemple, si el coixí cervical aquells que venen als aeroports són recomanables o no.
1: Ah, que bo,
4: segur,
1: això.
4: No. Segur que no. Fa mala pinta, no?
0: Si hem de portar xancletes durant tot l'estiu.
1: No.
0: Bo.
1: Ah, jo no.
0: Com ens hem d'estirar a la platja.
1: Ui, això.
0: Quedeu-vos als matiners perquè d'aquí uns moments sentirem el David Ponce que ens farà aquestes recomanacions al programa. Serà d'aquí uns moments i evidentment avui també us convidem a participar a través del 932017474, el telèfon del programa. Home, per acomiadar-nos plegats i perquè
1: aquestes
0: us...
1: Aquestes setmanes han sigut molt boniques, sí, que ens han trucat els oients.
0: Sí, han trucat molt. Per tant, ja ho sabeu, ens podeu trucar al telèfon de directe al 932017474. I per cert, ho estava comentant la Lara, avui fa anys El Quin, és un bon moment per recuperar un dels seus grans números 1, una cançó carregada de cafeïna que es diu X's and O's.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio entrevistarem el president del Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre. A 12:15, els germans Alfred i David Picó ens posaran cançons dels 80. A la tarda, recuperarem els millors moments de la temporada amb l'Elisenda Pineda. El Catalunya Nit tanca el curs amb un programa especial des del Festival Vida de Vilanova i la Geltrú, pendent del concert de la Ludwig Band, amb entrevistes a Remei de Cala Fresca i també al director del festival, Dani Poveda. I aquest cap de setmana, últim suplement de la temporada. Ens visita Mònica Terribas. Tindrem històries d'aventurers que han fet viatges inversemblants. I a l'Eclipsi descobrirem les nits d'Odi Norris, el millor americà que ha jugat mai al Barça de bàsquet.
0: Recupera tots els programes a l'àvia web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al divendres 3 de juliol. En Alfonso, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un noi de 15 anys al parc de la Pegaso del barri de la Sagrera, Barcelona.
1: Els fets han passat aquesta matinada i, segons diversos mitjans, el context era un enfrontament entre bandes llatines. La víctima ha rebut diversos impactes de bala i els serveis d'emergències no l'han pogut reanimar. Un veí de la zona ho ha explicat així a TV3.
2: He escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets. Al principi doncs, pensava que eren petards, però per al so doncs, no eren petards. I m'he assomat a la finestra, he vist quatre nois sortint del parc de la Pegaso.
1: La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació.
0: En política, Salvador Illa apuntala la legislatura amb l'aval d'Esquerra i els comuns.
1: Sí, el president ha aconseguit aprovar els pressupostos amb els seus vots, però ja l'avisen que no seran un xec en blanc. Els primers comptes de la Generalitat d'aquesta legislatura freguen els 50.000 milions d'euros, que és un 22% més que els últims pressupostos aprovats pel Parlament, recordem que va ser el 2023, i 3 de cada 4 euros aniran destinats a polítiques socials.
0: Juanma Moreno ha acabat claudicant i ha incorporat Vox al seu govern per assegurar-se la investidura com a president d'Andalusia.
1: Sí, Moreno volia governar en solitari, però li van faltar 2 escons per revalidar la majoria absoluta.
3: És verdad que el resultado nuestro no hacía pensar que podíamos gobernar en solitario, pero también es verdad que haya un representante de Vox en el Consejo de Gobierno nos ayuda.
1: Així, Vox entra al govern d'Andalusia amb una vicepresidència i amb un acord que recull 150 mesures.
0: Una d'aquestes mesures és l'anomenada prioritat nacional que predica Vox.
1: I que vol dir assegurar-se que els estrangers són els últims a la cua de les ajudes socials o per optar a un habitatge protegit, entre d'altres. Vox ha aconseguit que la prioritat nacional s'inclogui als pactes de govern d'Andalusia, Castella i Lleó, Extremadura i l'Aragó. Ara, el primer lloc on aquest concepte podria estar contemplat en una llei és el País Valencià, a la llei dels pressupostos. Els experts avisen, però, que si hi ha partides discriminatòries, la llei seria impugnable.
0: Per cert, que a Catalunya, amb prop de 260.000 sol·licituds, és la comunitat on hi ha hagut més peticions de regularització d'immigrants.
1: A tot l'Estat, 1.200.000 persones han demanat acollir-se al procés i més de la meitat ja han obtingut un permís provisional de treball i residència. Dues de cada tres persones són d'origen llatinoamericà i la gran majoria es troben en edat laboral.
0: A Veneçuela, aquesta matinada s'ha actualitzat el balanç de víctimes.
1: Ja són 2.600 morts i 12.400 ferits pel doble terratrèmol de la setmana passada. La presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, ha tret pit de la reacció del govern veneçolà després de la catàstrofe i assegura que van estar a l'alçada de les circumstàncies.
4: Hemos hecho un comparativo de las respuestas de eventos similares recientes en otros países y tenemos la activación institucional más temprana.
0: Avui també tindrem noves declaracions de testimonis davant la jutge que investiga la mort del fundador de Mango.
1: Sí, avui estan citats les dues filles de l'empresari i un psiquiatre que va atendre Isaac i Jonathan Andic, pare i fill, a petició de la terapeuta familiar. La vídua del fundador de Mango va declarar que la víctima volia canviar el testament i crear una fundació per gent necessitada.
0: I un apunt per acabar, l'OMS dona per finalitzat el brot d'antivirus que es va declarar a bord del vaixell Ondius.
1: El director de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha explicat que ja han passat prou dies des de l'últim positiu.
5: Avui, l'últim contacte que havia estat exposat a l'antivirus, al creuer Ondius, ha acabat la quarantena. Ha donat negatiu i ha tornat cap a casa seva. Ens complau anunciar-vos que l'OMS considera que el brot d'antivirus s'ha acabat.
0: Anna Alfonso, gràcies per tot, que tinguis bones vacances.
1: Vosaltres també, molt bones vacances.
0: Descansa, gràcies. 6:15 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, molt bon dia.
6: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
7: Molt bon dia.
0: Com duia les portades de la premsa, què diuen avui els diaris?
6: Avui amb la victòria de la selecció espanyola en totes les portades del dia i en foto inclosa, el diari Ara explica que Espanya goleja Àustria i es planta als vuitens de final. Foto de celebració, també foto d'alegria a La Vanguardia, amb abraçada inclosa entre Àlex Baena i Oyarzábal, que va marcar 2 gols, titulant la millor Espanya ja és a vuitens. El País parla d'una Espanya de vertigen i El Mundo diu que Espanya recupera recupera el swing.
7: Altres temes de portada, encara amb esports. El Tour és el tema d'obertura al periòdico. Gran foto de l'acte davant de la Sagrada Família i llegim Barcelona, l'aparador mundial del Tour. I el diari del grup Godó considera que Barcelona ha reinventat la sortida del Tour de França. Un Tour, diu l'Ara, que ja pedaleja Barcelona.
6: També en portada, El País, el jutge imputa la directora de la Guàrdia Civil en el cas Leire Díez. I el periòdico, els primers pressupostos d'Illa donen oxigen al govern per la resta de la legislatura.
7: I per acabar, llegim a La Vanguardia que Vox entra a la Junta d'Andalusia i imposa a Moreno la prioritat nacional. I a l'Ara, que són 257.000 els immigrants que han sol·licitat a Catalunya ser regularitzats.
0: I avui també diversos diaris analitzen el pacte de govern de PP i Vox a Andalusia.
7: El periòdico titula l'editorial Fi de l'excepció andalusa i recorda que Juanma Moreno Bonilla ha sigut fins ara, juntament amb Alfonso Rueda a Galícia, la cara visible del PP moderat i centrista.
6: Destaca que la lògica de blocs condemna els partits que queden en primera posició a governar amb els seus extrems.
7: El País titula Claudicació de Moreno Bonilla i coincideix amb el periòdico que el pacte amb Vox implica debilitar la imatge del president andalús com a referent del PP més moderat.
6: La lliçó pel proper cicle electoral, diu el diari de Prisa, és que el PP i Vox ja són un bloc en què els seus integrants concorren per separat però estan condemnats a pactar allà on sovint majoria.
7: Per al Mundo, en canvi, és un acord pragmàtic amb sessions compartides.
6: Considera que la legitimitat del pacte no elimina l'obligació d'exercir el poder des de la centralitat, el respecte institucional i els valors constitucionals, i afegeix que la responsabilitat és competència de tots dos partits.
7: Mentrestant, a l'Ara i La Vanguardia trobem editorials dedicats a l'impacte econòmic de la immigració.
6: La Vanguardia diu que la regularització accelera l'ocupació i recorda que la nova immigració legalitzada fins ara aporta 160.000 afiliats a la Seguretat Social.
7: I afegeix que els treballadors estrangers copen 2 de cada 3 llocs de treball creats al mes de juny.
6: En un sentit similar es pronuncia l'Ara, que titula Més ocupats, més immigrants i més riquesa.
7: Diu que la immigració té un impacte notable sobre el creixement del PIB.
0: 6:15 del matí, 7 minuts. Sílvia Solanes, bon dia.
8: Bon dia, que no li
0: has. Quina cara que fas.
8: Ai, sí. No? Home, i tu, què?
0: Bé.
8: Dilluns torno, eh?
0: Tu dilluns tornes? Ah, doncs ànims, no m'hi trobaràs.
8: Revesta.
0: Què proven per rebaixar la temperatura, va?
8: Doncs pintar els terrats amb un color terracota amb pigments reflectants. Volen comprovar quanta llum solar és capaç de reflectir per evitar que es converteixi en una calor absorbida per la superfície. Llegim al web de BTV que l'Ajuntament de Barcelona està fent una prova pilot a la coberta de l'Institut Escola Tres Fonts, al barrer de les Corts. Aquest color manté el cromatisme tradicional dels teulats de la ciutat, per tant, no es veuria una cosa estranya. A més, busca les propietats reflectants que té el color blanc.
0: Un lladre despistat.
8: Es va oblidar el mòbil a l'habitatge que acabava de robar.
0: Clar que sí.
8: I sense recordar on l'havia deixat, què va fer? Què fem tots quan no el trobes?
0: Truques.
8: Va concertar una cita amb qui tenia el telèfon, qui va respondre, i resulta que quan es van trobar era l'agent de policia que estava estudiant, que estava investigant el robatori. Això ha passat a Els i ho recull el País.
0: A vegades la vida pot ser meravellosa. Quina peculiar trobada ha fet la policia?
8: Doncs mira, cangurs. La policia ha trobat una vintena d'animals a Ciutat Real durant un escorcoll en una plantació de marihuana, entre els quals hi havia gossos en molt males condicions, però també la sorpresa és que hi havia això, cangurs. Ho veiem al diari.es, explica que hi ha detinguts a qui imputen delictes contra la salut pública, frau elèctric i maltracte animal.
0: I quina és la millor pizzeria d'Europa?
8: Doncs segons la llista dels 50 top pizza Europa 2025, on han exclòs Itàlia per raons evidents, sí, perquè clar...
0: Clar, mamma mia, clar, és que a veure...
8: Han de fer la llista italiana i la llista del resta. Doncs la llista de la resta. La número 1 és a Londres, la Napoli on the road, això és el Soho. A Barcelona, que també entra en aquest top 5 del rànquing, amb la Sartoria Panettiere, local a Gràcia i a l'Eixample. I el número 17 n'hi ha un altre, la Balmesina, al carrer Balmes, ho recull el Time Out.
0: A veure com tenim aquest temps per avui divendres. Marc, no sé si pugen o baixen les temperatures, per favor.
6: Calor, per tant, amunt. Avui, de fet, tindrem aquests dies força calor i molt, molt intensa. Avui màximes que pujaran encara un parell de graus respecte a ahir. Temperatures més altes que rondaran, doncs, els 38 graus a les Terres de l'Ebre. I atenció, perquè a partir de diumenge, nova onada de calor. Per tant, vacances per alguns amb molta, molta calor, potser massa i tot. El temps serà assolellat, sense precipitacions, al lloc del País.
0: Amb 5 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí. Com cada dia a aquesta hora, moment també de repassar alguns apunts culturals. Per on comencem, Marta?
9: Doncs mireu, avui parlem-vos d'un pla pel cap de setmana per parlar-vos del festival Exabrupto a Mollà. És un festival experimental de creacions contemporànies que ja arriba a la seva 11a edició i qui ens ha volgut explicar què hi trobarem pels matines de Catalunya Ràdio és el seu director, Eudald Pla.
10: El planazo que aquest setmana, sens dubte, és a Mollà i és el Festival Exabrupto, on podreu veure exposicions d'art contemporani a vivendes de veïnes de Mollà i també a fàbriques, tèxtils en runes i reconstruïdes i altres espais molt peculiars. També hi haurà concerts d'electrònica experimental a una església, concerts d'electrònica a un altre escenari que tenim al parc, junt amb un mercat d'autodició, i res, una gastronomia també Mollà que flipes, o sigui que no sé què esteu esperant. Ens veiem a cap de setmana a Mollà. Salut!
0: Doncs molt bé, fliparem tots junts.
9: Fliparem tots junts. Més propostes, en aquest cas hem de parlar-vos del Festival de Cap Roig. Perquè avui s'inaugura a Calella de Palafrugell amb Bryan Adams. Per aquest concert us hem de dir que ja no queden entrades, però hi ha molts més concerts pel Festival de Cap Roig. Fins al 18 d'agost teniu temps de veure-ho tot plegat. Més coses. Avui, per exemple, segon dia de vida. Segon dia de concert del Festival Vida Vilanova i la Geltrú, amb Guitarrica de la Fuente, amb Lia Cali, la Ludwig, Sidoní, Greta o Roserona, i també anunciar-vos a aquesta hora tota la programació musical i artística del Village de Sons del Món, que se celebrarà, recordem, durant el festival que es fa del 25 de juliol a l'11 d'agost a Ciutadella de Roses a partir de les 7 de la tarda. Hi haurà la Su, que ara sentim, també hi haurà molts i molts DJs, diversos tributs. Ara sí, a Michael Jackson i Shakira, i també podreu gaudir en directe del podcast Les Guarres.
0: I fent camí cap a 3 quarts de 6 del matí, avui que és final de temporada, movem el dial fins a finals del 1994. Després de 10 anys en antena, Josep Cuny deixava de ser el presentador del matí de Catalunya Ràdio i així s'acomiadava de l'audiència i dels companys.
11: Durant 10 anys, cada matí he tingut l'oportunitat professional impagable de poder saludar i de poder acompanyar una audiència que ha crescut de manera també imparable. I durant 10 anys, ininterrompudament, se m'ha atorgat la confiança de dirigir i presentar el programa que s'ha convertit en líder absolut d'audiència a Catalunya. I això ha estat possible gràcies a l'esforç de molts, encara que hagin sentit les veus de pocs i s'hagi personalitzat en les característiques d'un. Arriba ara, però, el moment de tancar un capítol. Enrere queda tota una trama de la qual les circumstàncies m'han fet protagonista, molt més enllà del mèrit, però especialment molt més enllà de la voluntat de ser-ne. I no voldria que això sonés a una falsa modèstia.
0: Recordant el comiat d'en Josep Cuny a Catalunya Ràdio, i quan falten pràcticament 17 minuts per les 6 del matí, home, avui toca connectar amb el nostre corresponsal mundial des de casa seva, des de Mollà, Guillem Soler, molt bon dia.
12: Bon dia, matiners. Acabem temporada i jo torno cap al meu poble, que aquí a l'estiu comença la festa. Des del 2010 celebrem la Cabra d'Or, una festa que només es podria celebrar a Mollà. Tot el poble es transforma en una vila medieval per representar la llegenda de la Cabra d'Or, que en grans trets explica com la població va recuperar el poble de les mans d'un tirà, i tot gràcies a la troballa de la figura d'una cabra d'or amb poders màgics. Se celebra la segona setmana d'agost i tot el poble s'hi volca en una festa que és encara molt jove, però que ja és una tradició popular més. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia i un molt bon estiu. Guillem Soler des de Mollà pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies també, Guillem Soler, al nostre estudiant en pràctiques, Maiol Roger, que ha aprovat amb nota altíssima.
13: Concretament ha tret un 10, vull dir que imagina't si ha aprovat amb nota altíssima.
0: Quina meravella.
13: Ara, espero que després de passar-se totes les pràctiques anant de festa en festa, ara es dediqui a treballar. Perquè, alguna cosa haurà de fer.
0: Una abraçada des d'aquí a en Guillem, un home claríssimament de ràdio, i nosaltres que ens n'alegrem d'haver-lo tingut als matiners cada dia. I a partir de les 6 del matí engega el Matí de Catalunya Ràdio.
13: Mira, estem molt pendents del que ha passat aquesta nit, aquest tiroteig en què ha mort un noi de 15 anys a la Sagrera. Us explicarem tots els detalls a partir de les 6. També tenim un dia molt carregat políticament, perquè ahir es van aprovar els pressupostos de la Generalitat. En parlarem amb la consellera Alícia Romero, també amb el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre. I també ahir es va arribar a l'acord entre PP i Vox Andalusia. Tindrem el Juan Milian, que és senador del Partit Popular, dirigent també del Partit Popular a tot l'Estat. També parlarem d'ell, d'aquests intents d'apropar-se junts, sí, que semblen incompatibles. Bé, de fet, ahir ens va dir Míriam Nogueras que ho eren amb aquest pacte amb Vox, però en tot cas li preguntarem com respira el partit després d'aquest pacte i estarem pendents de la sortida del Tour a Barcelona i dels problemes de mobilitat. Després, l'habitual dels divendres, l'espina, estic fatal, últim dia, l'espina amb l'Oriol Ferrés i la Sílvia Còpolo, el dilema amb la Judit Mascó, l'Àngel Llaça i la Llegenda Pineda, i un final de festa que no diré res, Canalies, però estigueu atents a partir de 2:15, perquè xalarem una miqueta a la ràdio.
0: A partir de les 6 del matí, amb Ricard Ostrell, engega aquest darrer matí de Catalunya Ràdio, de temporada habitual, perquè a partir del dilluns s'hi posarà, com sempre, en Frederic Vincent. I, mentrestant, arriba el moment de la Dada Mayol. A veure una cosa, Mayol, avui acabem la temporada, l'equip Saralies està preparat, també la Marta, la Lara, tots els oients, tot el país pendent del que ens has d'explicar.
13: Doncs va, vull una dada sobre el matí de Catalunya Ràdio.
0: A veure.
14: Ja són les 6 i sona el despertador i el matí sona al meu costat.
13: I en concret, quantes hores de programa hem fet aquesta temporada?
0: A veure, multipliquem, sisplau.
15: Cara, va.
0: Tinc prou feina, sé com em dic. A veure, 6 per...
13: Més de 6.
0: 1.200 hores.
13: La Sara no hauria de jugar.
0: Ho he dit jo avui.
13: En concret no hauria de jugar.
0: Que no ha dit res. Ho he dit jo.
15: Més algun extra que hem fet...
13: Col·laborador. 1.227. I en concret són 1.350. Oh! Hem fet 215 programes, la immensa majoria de 6 hores i 10 minuts, excepte els divendres, que han durat 7, excepte els festius, que han durat 4, clar, i excepte alguns dies que hem allargat una o dues hores en funció de l'actualitat, per exemple, el Dia del Papa. Però, calculant més o menys amb aquestes vicissituds, 1.350 hores, que són, atenció, 56 dies i 6 hores seguides.
0: Mare de Déu santíssima.
13: Déu-n'hi-do, tot això ho hem fet, per tant...
15: Molt bé.
13: I seguirem fent-ho, perquè, com veia, deies, a partir del dilluns, Frederic Vincent, el matí de Catalunya Ràdio.
0: Sí, posa, i tant. Mayol, que tinguis unes molt bones vacances.
13: Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies per tot, estimat.
13: A tu també.
0: Descansa.
13: I tu també.
16: Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè. Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides. Cada setmana Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
17: Acabem temporada amb la Charlie P i li plantegem què passaria si...
18: Trobes a faltar un late night a TV3?
19: Sempre hi hauria d'haver un late night a tot arreu.
18: Si et truquen per presentar-lo, què diries?
19: Sí, compteu amb mi, que he de pagar hisenda.
16: L'altre barri, amb Blai Mercè. Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
19: Estic tenint ganes d'anar a l'altre barri, eh? Joder, estarà gent guai a l'altre barri.
20: Les dones i els dies.
16: Amb Montse Virgili.
21: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
22: Per orelles fines i cors oberts.
21: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
20: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
21: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
16: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
21: Però què pensava que era la intel·ligència?
16: Hi ha altres maneres de llevar-se.
23: Si ens aixequem ben d'hora, però ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora...
16: Però totes són més tard.
23: Hòstia!
16: Nosaltres som els matiners.
23: Som un país imparable.
24: Jo trucava perquè us trobaré molt a faltar. Quan van denunciar que farien un programa als matiners i tal, vaig pensar, mira, els escoltaràs. I des del minut zero us escolto. Transmeteu una energia positiva, però sou genial.
1: Collons, qui em despertarà ara? Us escolto vosaltres i m'aixeco.
0: I Pere, et despertes de bon humor, que això és el més important?
1: Oh, i tant.
16: Els matiners.
0: Vinga, va, que amb només 10 minuts arribem ja a les 6 del matí. Per cert, escolta'm una cosa, que ens ha arribat una postal dels tiets.
8: Ah, sí?
0: Sí, perquè posa l'equip dels matiners a Catalunya Ràdio. I la postal diu, de vegades busquem lluny allò que tenim davant dels nassos. I al final resulta que era això. Molt bon estiu.
8: Ai, que mono. Ah,
0: molt bé. Gràcies als tiets, tiets, com li vulgueu dir, per fer-nos arribar aquesta postal. Segurament tindran un estiu carregat de concerts i de gires.
8: Començant per Terrassa.
0: Ui! Ah, sí. Doncs vinga. Per cert, ja sabeu que els matiners marxem de vacances i esperem que tots els que ens escolteu també ho feu ben aviat. De fet, avui hem volgut fer algunes consultes al David Ponce, que és fisioterapeuta, osteòpata i és un dels metges amb més renom de Catalunya, perquè ens resolgui quatre qüestions que creiem que són interessants. Per exemple, aquest estiu moltes de les persones que ens esteu escoltant agafareu un avió, un vaixell, un tren i haureu d'estar moltes hores asseguts o assegudes. Doncs estigueu atents a totes les recomanacions que ens fan David Ponce.
2: Amb la medicina osteopàtica hi ha una màxima que és sempre que el moviment és la vida. Quan viatgem en tren, quan viatgem amb avió, quan estem moltes hores dintre un cotxe perquè hem de fer un viatge que ens ve de gust, doncs sempre recomano intentar no estar en la mateixa postura estàtica durant molta estona. És a dir, que si vaig amb un avió, de tant en tant seria bo aixecar-me, moure'm pel passadís, anar al bany, etc. Perquè les postures mantingudes durant més de 2 hores, inclús menys, doncs no són saludables pel nostre cos. En l'avió hi ha 2 altres punts molt importants. Sempre intentar, en la mesura del possible, anar el més endavant de l'avió. Hi ha més oxigen, per tant, sempre és més favorable. I després és interessant també anar movent cames i peus, de tant en tant anar movent canells i poder anar al bany i refrescar-nos aquestes àrees, perquè tenen tendència a generar inflamació o retenció de líquid. Però aquí hi ha una cosa molt important que sempre recomano, que és no beure gens d'alcohol ni begudes amb gas. Perquè ni excés de cafè, perquè provoquen retenció de líquid. I això farà que les nostres cames o els nostres turmells i fins i tot les nostres articulacions d'extremitat superior estiguin més carregades. Però intentar moure'ns, hidratar-nos i hidratar-nos de manera correcta.
0: Segona consulta que ens sembla interessant, si és recomanable que viatgi amb nosaltres el típic coixí, aquest que veiem moltes vegades als avions, aquest coixí per les cervicals. Escolteu el que ens diu en David.
2: Acostumo a dir als pacients que no es posin coixins que siguin d'aquests cervicals oberts per la part de sota, perquè finalment, quan jo m'adormi, tornaré a fer aquells cops de cap que són tan incòmodes i que acabo amb un dolor cervical, tant si vaig amb tren, com si vaig amb cotxe, com si vaig amb avió. És cert que l'última tendència amb aquest tipus de coixins és que són coixins de 360 graus, on el meu cap es pot apoyar relativament en un costat sense generar una inclinació massa excessiva per les cervicals que li sigui desfavorable. I que es pot anar canviant de costat perquè això acomodi el nostre cap el millor possible. Per tant, coixins cervicals sí, però adaptat a les necessitats de cada persona.
0: Important, el tema del coixí aquest, sí, perquè els veiem a moltes persones, doncs ja veieu el que ens ha explicat en David. I també li hem preguntat sobre un altre clàssic de l'estiu, que són les xancletes de tota la vida, i si són recomanables.
2: És evident que les xancletes és una sabatilla fresca, és confortable, fàcil de portar, que no pesa. Però l'ús excessiu amb vores mai serà res bo pel nostre peu. Nosaltres estem molt acostumats al setembre a veure patologies relacionades amb aquest tipus de calçat. Hem estat tot l'any anant amb un taló, o amb el que en diem un drop, que és aquesta capacitat de amortiguació que tenen certes sabates o sabatilles d'esport o bambes. Hem passat d'això anant amb xancletes, amb superfícies asfàltiques o altres superfícies dures, i al final d'aquests mes i mig, 15 dies, podem tenir doncs algun tipus d'alteració com fascitis plantar, lesions a nivell del tendó d'Aquiles, que són típiques neuromes de Baxter, o neuropaties com el neuroma de Morton, que són patologies que veiem per canvi en el recolzament. Per tant, xancletes sí, però no d'ús prolongat, sinó que si vull anar a la platja, evidentment, no anirem unes botes de muntanya, però si vaig a la muntanya tampoc anirem xancletes.
0: I per últim, l'hem volgut preguntar sobre una situació que viurem molts de nosaltres aquest estiu, hores i hores, evidentment, a la platja, tornant-nos com gambes. Però com ens hem d'estirar, per exemple, la sorra?
2: Per al que fa estar a la platja, avui dia també veiem molta gent que s'emporta la seva pròpia cadira o la seva pròpia maca per poder estar més hores i poder estar més còmode. Això, si tenim algun tipus de patologia de cadera, de genoll, ens facilita el poder-nos aixecar, sobretot si ens hem estirat molta estona. És a dir, que estar assegut a la platja és correcte. Estar estirat per prendre el sol, doncs podem estar, evidentment, panxa amunt o panxa avall, i jo sempre recomano fer un coixinet amb la pròpia sorra o portar-me un coixí per apujar les cervicals, és a dir, que no estiguin les cervicals ni massa amb extensió ni massa flexió. I pel que fa a les persones que pateixen de lumbars, el que recomanem és col·locar-se també una tovallola enrotllada sota els genolls perquè les lumbars descansin millor. I seria al contrari posar-nos panxa avall, posant-nos una tovallola o una altra vegada fer una pila de sorra perquè estigui sota l'abdomen. Això fa que la meva lumbar es corregeixi i pugui passar més estona a la platja gaudint d'ella sense que quan marxi, a part de poder estar torrat, em faci mal l'esquena.
0: Recomanacions fantàstiques del David Ponte. Has vist? Així ja marxem de vacances bé. Lara García, Marta Viana, moltes gràcies, estimades. Que tingueu molt bon estiu.
3: Igualment.
4: Molt bones vacances.
0: Descanseu moltíssim i desconnecteu el despertador, que és el més important.
3: Això sí, això jo farem. Crec que fins a l'agost, final d'agost o setembre, ja no hi ha més despertadors.
0: No s'ha acabat l'estiu. Tot just acaba de començar i nosaltres ho celebrem amb figaflaues. Bam.

0: Vinga, plaues amb que no s'acabi l'estiu, tot just acaba de començar, i el cert és que així ens ho deixen veure les temperatures. Ara mateix ho parlem amb el Tomàs Molina. El tinc per aquí, el Tomàs.
1: Bon dia.
0: Home, Tomàs, com estàs?
1: Aquí escoltant els Figaflowers.
0: Home, t'encanta tu, Figaflowers, o no?
1: La veritat és que estava aquí com ballant, eh?
0: Ah, mira, una mica de cintureta cap a la dreta, cintureta cap a l'esquerra,
1: sí, no? Més aviat amb el cap, perquè estigui assegut, però sí.
0: Escolta'm, Tomàs, què aquestes temperatures? Com ho tenim, això?
1: De moment, avui encara... Avui ha costat una mica més dormir.
0: Sí.
1: El cap de setmana... La veritat és que encara costarà més, i fins dijous de la setmana vinent hi haurà una tendència a la pujada de la temperatura. De fet, els mapes de símbols seran tots iguals els propers dies, bàsicament sol, sol, sol, sol, sol a tot arreu.
0: Sí.
1: I la diferència serà aquesta temperatura, que tendirà cap amunt i que arribarà al màxim dijous de la setmana.
0: Doncs ens ho anotarem per, no sé, per dormir sobre un llit de glaçons, per exemple, que
1: per
0: seria...
1: Exemple, el ventilador jo crec que és la millor solució.
0: Sí, sí, sí. Aire condicionat, no, que a vegades despertes amb el coll ressec. Tomàs, que segueixes el dilluns, al matí de Catalunya Ràdio. Gràcies, també una abraçada. Que vagi bé, Tomàs.
1: Fins ara.
0: Adéu. Ja el tinc per aquí, Ricard Ostrell.
2: Què tal?
0: Molt bé, i tu?
2: Bé, home, bé.
0: Casa-te la pèl·lo?
2: Ja, fa uns dies, eh?
0: T'ho he vist ara.
2: Ja, ja.
0: Què, com ho portes?
2: Bé, bé.
0: T'has preparat o no?
2: Per què?
0: Per descansar.
2: Sí, home.
0: Quina emoció et veig. Sí. Et veig totalment.
2: Estic cansat.
0: Però ja està. Ja s'acaba.
2: Ja està, què?
0: 6 horetes i ja ho tindràs fet, això.
2: Bueno, però tot l'estiu...
0: Home, ja tindràs temps
2: com
0: per descansar.
2: Com diu Pau Riba, o com deia Pau Riba, l'estiu, les vacances, són va i canses. Això deia el Pau Riba i...
0: Encertat. En tot cas, engega el matí de Catalunya Ràdio ara mateix amb Ricard Ostrell. Nosaltres tornarem el 31 d'agost.
2: I què faràs?
0: Descansar molt, sobretot.
2: Molt bé. Marxes o...?
0: I desconnectar el despertador.
2: Ah, i el telèfon, veu, en marxes de vacances mai em truques.
0: Això és mentida, no discutirem ara això. Matiners, gràcies per ser-hi i ja tornem el 31 d'agost.
2: El 31 d'agost ho contem.
0: Ai, de veritat, eh? Bones vacances a tothom.
3: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: els experts, amb Roger Saró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'has de...
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: Parlem de l'hàbit de mirar pel·lis, Laia, però l'hàbit d'anar al cine a veure-la, que està baixant aquest hàbit pel que fa al percentatge, les xifres, d'una forma bastant accentuada, i sembla que el tema de les plataformes sí ha canviat l'hàbit de consum, cap a bo segurament, per descobrir tot de coses, per veure-les quan vulguis, però ha fet que baixi en el fet d'anar al cinema en si?
1: És que, a veure, potser no és només a causa de les plataformes, perquè hem de mirar també si hi ha altres factors que hi han tingut a veure, perquè, de fet, les sales del cinema del país no han recuperat encara els números d'espectadors previs a la pandèmia, i, de fet, jutjar per la tendència, que ara mateix és a la baixa, és difícil que ho facin, que recuperis aquests números previs a la pandèmia. L'enquesta de participació cultural a Catalunya de l'any passat confirma aquesta frenada del cinema amb una baixa marcada dels ciutadans que tenen aquest hàbit, l'hàbit d'anar a les sales, almenys una vegada al darrer trimestre. Ja veureu que aquesta és la pauta que fan servir, si has anat una vegada al cinema els últims 3 mesos. Vosaltres ja heu anat, en Roger segur que sí.
2: Jo
1: i tu, Sergi,
2: sí.
1: També, no?
2: Sí.
1: Doncs jo, mira, ho dubto, aquests últims 3 mesos...
0: En 3 mesos,
1: exacte. Més enllà de les plataformes, doncs, hi hauria d'haver altres causes. Doncs mira, la segona, així de manera intuïtiva, podrien ser els preus, perquè és veritat que en comparació amb altres despeses d'oci com el teatre o els llibres, han crescut més les entrades, el preu de les entrades al cinema, que no pas doncs, altres qüestions d'oci. Doncs,
2: crec que però... l'entrada general està, almenys el cap de setmana que vaig anar jo, està 9,40?
1: No sí, 9, 10 euros, no? Sí, en alguns llocs. Sigui com sigui, tampoc no deu ser un factor determinant, perquè les dades ens diuen que l'hàbit decau a partir dels 35 anys. És a dir, entre aquesta edat i els 65 només hi van el 30% de la gent. En canvi, els més joves sí que hi van, que són els que tenen menys pasta.
0: A partir dels 65 crec que es dispara, una altra vegada.
1: Sí, a veure, sí, això és veritat. No dispara tampoc, però sí que és veritat que creix. Sí, com sigui, dins de la poca afluència, els joves encara són dels que més hi van. I, de fet, més de la meitat ho ha fet els últims 3 mesos. Per tant, no seria tampoc una qüestió només de diners. Una altra dada que almenys a mi m'ha sorprès. Les zones més densament poblades és on més costa que la gent vagi a sales. També ja és veritat,
2: però
1: el
2: si
1: factor...
2: Però si és on més sales hi ha?
1: Sí, però també és probablement on hi ha més oferta cultural i més variada.
2: Ah, val.
1: Clar, llavors també hi ha més competència. És a dir, les comarques de Ponent és on el cinema és més popular. De fet, per sobre de la mitjana catalana.
2: Doncs perquè... escolteu, els multisales que vagin a les zones on no hi hagi gaire oferta, perquè...
1: Clar, perquè tenen menys competència i potser és la manera.
0: Sí, és injust perquè hi ha moltes pel·lis i no és només qüestió de sales, sinó de quina pel·li fan i quina no. I n'hi ha moltíssimes que les fan, de fet, a nivell peninsular, a Barcelona i a Madrid, saps? O
1: sigui, imagina't.
0: Tu ets de Lleida i dius, mira, tinc potser menys opcions, però sí moltes sales, però les pel·lis són les mateixes.
1: Exacte. De fet, mira, el 42% dels habitants de Ponent han anat a l'últim trimestre al cinema. I això és més que a l'àrea metropolitana, on només ho ha fet el 39%, és a dir, bastants punts per sota. Tot i que, com dèieu vosaltres, l'oferta és més àmplia, clarament, aquí. Sí que és veritat que l'Alt Pirineu o l'Aran, on realment tampoc hi ha oferta, o les Terres de l'Ebre, doncs són els territoris on hi ha menys hàbit. I l'última dada, la llengua. El cinema és un dels àmbits culturals amb menys consum en català, perquè serà perquè no n'ofereixen, potser, a les 4 de la tarda. Fins i tot entre els catalanoparlants, eh? En concret, només un de cada 4 catalans va consumir cinema en català l'últim trimestre. En canvi, 3 de cada 4 en castellà.
2: És que no ens ho posen gens fàcil.
1: Exacte, s'ha de fer la gincama del país, com deia l'últim dia en Sergi, no?
2: Totalment. Vaig haver de fer 40 quilòmetres per anar a veure una pel·lícula i després de sobre...
0: Sí, que sí. Poètic.
2: No, és així.
1: Sí, és així.
0: I de tornada.
2: I de tornada 40 més.
1: Sí, ja no et dic si una mica l'hàbit de per què no hi anem al cinema, doncs mira, si hi ha gent militant de la llengua i que no vol discriminacions lingüístiques, una raó és que no trobem pel·lícules en català.
0: Encara es fa allò de fer pel·lícules especialment dirigides al públic infantil que promou a fer campana? Perquè es fan sempre en horari de classe.
1: Exacte, sí, els infants catalanoparlants sí. Han de fer campana per poder anar al cinema.
0: Hi ha una mena d'estrany accent punky, no? En
1: sí,
0: aquest, en
1: els catalans sempre subversius aquí. M'he despertat d'aquest

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

0: Els experts, ICAT.
1: Laia, el compte que ens havies promès, anem a Instagram per parlar d'arqueologia i vi.
2: Mira, però us dic que el nom del compte és Arqueovitis Coop, és una cooperativa de recerca arqueològica, conservació i difusió de patrimoni cultural sense ànim de lucre i bàsicament se centren en la cultura del vi, ells se situen al Penedès, i és veritat que organitzen un seguit doncs, de tastets de vi parlant-nos de la història de l'arqueologia, no? De com el Penedès, ells defensen, ja és un bressol del cultiu del vi des de temps immemorials. De fet, per exemple, anuncien ara un viatge en el temps tas de cerveses i vins antics que fan ells mateixos i a partir d'aquí doncs, és interessant perquè ens fan aquest viatge en el temps i ens parlen tant de temps com de lloc, com us dic, ens parlen d'aquestes zones arqueològiques, d'aquests jaciments que han descobert, que a partir d'àmfores, a partir de diferents restes que ells saben analitzar, ens poden dir què bevien, amb quina composició era, com es deixava reposar, com el feien, i aquesta cultura del vi que realment és ancestral.
1: Tot això que m'estic imaginant de vaixells enfonsats no està apareixent, no? Vull dir, m'he anat una
2: què
1: mica molt
2: dir?
1: Enllà.
2: Per què vaixells enfonsats? Perquè en aquest cas són restes arqueològiques trobades en jaciments en terra, no pas en vaixells.
1: No sota la mar.
3: I eren
1: no,
3: més de semisec o eren de...
2: Mira, el tema és que...
3: Calfinitats?
2: No puc donar-te tantes dades, perquè saps que jo la meva cultura del vi tampoc és tan extensa, però sí que m'han agafat moltes ganes, és a dir, ja sabeu que jo no bec vi, però tot i així el tema dels tastos sempre m'ha interessat perquè doncs, és una manera d'aprendre més, i si a sobre ho barreges amb arqueologia i amb història, trobo que és una manera de fer-ho atractiu també d'ampliar doncs, el públic.
1: Tu quan vas a un tast, en lloc de tast, li dius una mirada, no?
2: Exacte, una mirada. M'agrada com veure més com doncs com es planta tot el cep i tot això i com ho tracten. Però és que, de fet, volia aprofitar per destacar-vos allò que vas estirant del fil. Clar, aquesta gent t'adones d'un gran món de l'arqueologia i les begudes i n'hi ha un altre que també t'agradarà molt, Roger, és que com que s'acaba la temporada vaig fent així com diversos contes en un. Aquest es diu Tarraco Bier Sommelier.
3: Epa!
2: I també és el mateix estil, és a dir, és una persona, és un arqueòleg que el que fa és justament ens parla de, en aquest cas, més de cerveses, la història de les cerveses, de com s'han... quines cerveses hi havia aquí antigament, en quin moment conviuen la cervesa i el vi...
3: El primer anunci que es va fer d'estrella a l'amfiteatre, no?
1: L'Imperi Romà també bevien cervesa. Sempre ho relacionem amb el vi, però que potser tenia més èxit, però no es descarta, tampoc.
2: Sí, jo crec que al final totes dues coses eren begudes prou casolanes que es podia fer amb el que tenies a l'abast i, per tant, eren begudes molt més comunes del que podia pensar, perquè fins i tot doncs, per raons higièniques deien que era més higiènic beure vi o cervesa que no pas aigua, no? Que podia estar doncs, contaminada,
1: llavors,
2: bruta, etc.
1: Posem que al segle I o II, a l'auge de l'Imperi Romà a Tarragona, si trobaves algú pels carrers a Tàrraco i et deia, faig cervesa a casa, no és com ara que et fa ràbia.
2: Sinó
1: que
2: llavors, en aquell moment era molt normal.
1: Li diries, bueno, i què, jo també,
2: exacte,
1: no?
2: Exacte, jo crec que sí, dius? jo crec que sí.
1: Sempre buscant la disputa, no? Diguin el que et diguin.
2: A mi m'agrada perquè són gent que constantment fa cerveses, fa tastos, fa tallers, vull dir que són gent que els apassiona el que fan i que t'ho fan a aquest punt de la divulgació, que més enllà de fer el tast, no?, doncs també aprens moltíssimes coses. Mireu, us torno a recordar els dos comptes, Tarraco Bier Sommelier i Arqueovitis Coop.

0: Els Experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Un dia qualsevol d'agost.
2: Heads above your heads, now!
3: You stay. The new beginnings.
4: Les 7:51 minuts, agafem ara el fil on el vam deixar just al programa d'abans d'ahir, que parlàvem del nou GTA, el GTA 6, que els fans porten 13 anys esperant, que sortirà a la tardor, ja té data, sortirà per la PlayStation 5, també per la Xbox més nova, i que s'espera que sigui dels més venuts de tota la història.
5: Ja comença a haver-hi un FOMO que no vegis.
4: La notícia de fa un parell de dies és que l'empresa del GTA, Rockstar, sí, va dir que encara que te'l compris amb una caixeta, a dintre no hi haurà el joc, hi haurà la descàrrega física, és a dir, que te'l compraràs directament a la consola, que no hi haurà un GTA físic.
5: Molt malament, estem molt en contra d'això.
4: Jo us deia, que és la meva opinió, però crec que molta gent està d'acord, que a mi em molen els jocs físics perquè li deixo els meus amics.
5: Totalment.
4: O un amic se'l compra, me'l deixa a mi, o me'l compro al Wallapop, o si els jocs que no m'agraden doncs se'ls vengo de segona mà, o els que realment m'estimo, els tinc allí amb els llibres i dic, oh, com me'n van agradar aquests jocs si tinc la caixeta. Bé, doncs que Rockstar va dir que res, que serà només a versió digital, doncs la notícia d'avui, i ara sí que parlaré de Sony, l'empresa de la PlayStation, ha dit que no és que el GTA ja està. Tots els jocs. A partir de 2028, els jocs seran només digitals. Ha publicat això la companyia, que diu que la mesura respon a l'evolució de les preferències dels consumidors.
5: Sí, clar.
4: Jo dec ser un tio molt raro. I l'anunci ha provocat, ostres, una allau de queixes a xarxes socials. De fet, hi ha un hashtag, que, entre altres, que es diu Gamers Units, que es va convertir en tendència amb jugadors que es queixen que, sense discos, desapareixerà el mercat de segona mà, el que acabo de dir. Jo no estava dient que Sony fos tonta, o Sony, Microsoft o Nintendo. Jo no dic que siguin tontos, però arribar a aquesta conclusió i dir-la a terme, això és obvi que és per tenir més ingressos, per tenir més caixa.
5: Sí, no és per crear menys residus, eh? Crec que la cosa no va per aquí.
4: Ja, tio. Bé, doncs el que diem, que no només afecta les persones humanes que ens volem deixar uns videojocs entre els amics, que s'ha fet sempre, sinó també les botigues que allí et poden recomanar i que venen a videojocs en format físic. Sentim ara el nostre company, l'Albert Murillo, el presentador de la Generació Digital, el programa de videojocs dedicat, que explicava així el canvi.
6: L'evolució del videojoc en descàrrega és un fet evident i que fa que els costos, doncs, evidentment baixin per una empresa com aquesta, però hi ha molts jugadors que s'estimen molt la capsa, que els agrada molt tenir l'objecte físic i que fins i tot col·lecciona videojocs, que és...

0: jo trobo que la PlayStation 7 ja et connectaràs un cable aquí al clatell com a Matrix i vinga, a jugar.
1: Saca festa com la pasta que alimenta Mita y procesor, reggaetón, torretreta Pero desfila la agonía bajo palio Puja el morenet y morra gochao
0: Els Auxili, aquesta formació musical d'Ontinyent que aprofitaven just ahir, fa poques hores, per alliberar el seu hit estiuany, Sergi.
2: En ple inici de la gira d'estiu del seu Feu que Rebente Tour, els Xiquets de la Vall van publicar ahir al vespre la cançó Terrinetes al Sol. És un senzill desenfadat, amb una lletra esbojarrada marcada per la música jamaicana, amb el toc mediterrani, que són els metalls identitaris dels Auxili. I pareu atenció, perquè la cançó compta amb la col·laboració d'una catalana que teniu ben present tots aquells que se'n diu l'Antena Dicat. Ara us ho diu, us ho explica tot, l'Esteve Tortosa, membre dels Auxili.
3: Apa, si Esteve Tauxili per als experts de Dicat, estem d'enhorabona, estrenem nou single, Terrinetes al Sol, una cançó desenfadada, divertida, una cançó per ballar-la tots i totes, una cançó d'estiu, que esperem que vos agrade. Terrinetes al Sol és una cançó inspirada en un ritme jamaicà que s'anomena xata, un ritme que s'està portant molt en França també, i els Auxili, com sempre, agafem la música jamaicana i se l'emportem a la nostra Mediterrània. I així d'esta barreja, una cançó que parla de l'alliberament sexual i compta amb la col·laboració de la DJ Trapella, la nostra Marta, la nostra catalaneta preferida. Un plaer fer música amb ella. Així que doneu-li molta estima, gent dels experts. Una abraçada per tots i totes. Auxili, bo, fresquet. Terrinetes al Sol.

0: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Laura, seguim parlant de teatre estiuenc.
2: Sisplau, ho sento, perquè estic fent una mica de monogràfic.
3: No, superbé.
2: Aquests dies, però mira, no ho sé, aquest any estic fitxant moltíssim al Festival Grec, aquí a Barcelona, a aquest festival de teatre del principi d'estiu, que cada any porta diverses funcions en estrena a tota la ciutat. I no pensava parlar-ne perquè pensava, bueno, és una obra petita, no ho sé, m'hi han convidat uns amics perquè formen part de l'equip creatiu i tal, jo què sé, segurament no m'agradarà.

tantíssim com per parlar-ne. Estic fascinada amb l'estrena de Rasa al Teatre La Gleva tota aquesta setmana i la que ve, i que la tornaran a fer segur a la tardor. Ja em sembla que ja m'ho han confirmat, no sé quin teatre, però l'haureu d'anar a veure perquè és increïble.

0: Aclariment. És el millor que has vist aquest any?
1: Sí.
2: Caram!
1: No és broma. I no és ni perquè siguin amics, us ho juro, eh? Si després els hi vaig fer una nota de veu dient... No, jo sí, jo hi vaig anar una mica per compromís, perquè confio en vosaltres, normalment feu coses que estan bé, però... Jo què sé, saps? A vegades els meus amics fan coses que estan bé, a vegades fan coses que no... Que normal, no sé, clar. I també està bé dir-s'ho, perquè no tots fem coses no, excel·lents ha, tota l'estona.
2: I que no pot ser tot el millor de l'any, vull dir que hi ha coses que estan molt bé i coses que són el millor de l'any.
1: Exacte. Doncs, bé, jo no hi anava amb massa expectatives de que fos jo exactament el target majoritari d'aquesta obra de teatre, perquè és una obra que a la sinopsi et parla de futbol. Ah. O sigui... És que són... no sé per què es fan això ells mateixos, perquè crec que això els hi fa perdre públic. Però ells t'ho presenten com a... que és una història d'un futbolista estrella del millor equip del món que ha convocat els mitjans a una roda de premsa. Això és el que posa la sinopsi de la web del Grec, eh?
0: De moment m'està enganant les...
1: Bueno, clar, tu realment això et faria anar-hi. A mi em fa no anar-hi.
0: És el meu tema.
1: Clar. Què vol denunciar el nostre déu? Per què tanta urgència ara que l'equip s'està jugant els títols més importants? Fa temps que el club insisteix a millorar-li el contracte, però també corren rumors que el canvi ja no se'l veu gaudir com abans. Aquesta escena de la roda de premsa són els últims 3 minuts de l'obra de teatre. Us faig spoiler perquè no sigui un tema que us faci no anar-hi.
2: D'acord.
1: Perquè jo no hi hauria anat.
0: Perdona,
1: si hagués llegit
0: això. A més, el cartell, hi ha una pilota de futbol que va a l'escaire de la porteria.
1: No, tota la cosa estètica està ambientada en el futbol.
0: I només són els últims 3 minuts.
1: Us ho aviso ja, perquè ja et dic jo, si hagués estat per aquesta sinopsi, aquesta estètica, no hi hagués anat.
0: Clar.
1: Res a veure amb això. És una història... És que, bueno, és que t'ho juro que puc plorar explicant-ho.
2: Caram!
1: És una història de dos homes que van anar a la Guerra Civil, i que es van veure una peripècia d'aquestes de guerra, mítica, doncs, batalla de l'Ebre, batalla dels fronts del Pirineu Aragonès, etc. I són un home, em sembla que andalús, sí. I l'altre d'aquí de la Franja de Ponent. Mhm. Amb l'accent que té cadascú, tot interpretat pel mateix actor, que és l'Arnau Comas, que des d'aquí demano ja que li donin un premi butaca o el premi que sigui que li hagin de donar de teatre, perquè el que és fer aquell monòleg amb 4 personatges diferents i fer-los tots increïbles, em sembla... Bueno, és que no dono crèdit. O sigui, és una hora i mitja, 90 minuts, de monòleg del mateix actor, que potser ja l'heu vist en alguna altra obra de teatre. Jo, per exemple, l'havia vist a Prosopopei, al Teatre Lliure.
0: Sí.
1: I aquí es marca el monòleg de la seva vida, fent aquesta quantitat de personatges, a més, amb orígens diferents. Total, que és una història, això, de dos homes que van a la guerra, és una història d'amistat. Bueno, ja no us vull fer spoiler del que passa entre ells, però, en tot cas, el dels dos, que és de la Franja de Ponent, d'aquí dels Països Catalans, torna al seu poble d'origen i allà, doncs, té fills i té nets. I aquest jugador de futbol del que es parla a la sinopsi és un amic del net. Imagina't la relació que hi ha, superdistant.
0: Cada vegada estem més lluny, d'allò.
1: Sí, però...
2: Ell... Sí, he pensat, com ho lligarà això, de la guerra civil i el futbol?
1: Ell, a través de la història del padrí, que és aquest avi del seu col·lega, està tan commogut de com va ser aquesta història i de com se n'ha parlat sempre al seu poble, perquè al final acaben parlant tota l'estona del poble, que bueno, ell ho acaba relacionant amb el futbol i acaba prenent la decisió de deixar el futbol per aquesta anècdota personal de la família del seu amic. Bueno, no sé si s'ha entès res.
2: Sí, s'ha entès.
1: Però és una història preciosa d'amor, d'amistat, de família, d'arrelament, d'origen i també de consciència de classe i de no oblidar mai el passat i de memòria històrica, perquè és que realment el que va viure aquesta generació amb la guerra és una cosa que ens n'oblidem sovint i és acollonant.
2: Però realment, pel que dius, té poc a veure amb la sinopsi fins al punt que crec que realment és una mica cagada vendre-ho així. O sigui,
1: sí,
2: que...
1: mira, és l'única crítica que t'hi faria. Feu el favor d'intentar explicar una mica millor de què va l'obra, perquè jo, si arriba a ser per la història aquesta del futbol, a mi me la pela.
2: A més, el títol és molt ambigu, perquè rasa pot ser qualsevol cosa, diguéssim. Vull dir que...
1: Bueno, és un passe de futbol, es veu. Jo no ho sabia, ho vaig aprendre allà.
2: Però vull dir, perquè en aquest context, diguéssim, del futbol, però vull dir que també... Que crec que rasa també és com una, quan fas una trinxera, no?
0: Aprofiteu per anar-la a veure. Mira, hi ha entrades pel dimarts, dimecres i dijous de la setmana que ve, perquè després fan una aturada durant tot l'estiu fins al 23 de setembre.
1: Sí, no. I compreu ja perquè això volarà, perquè la gent començarà a fer-se el boca a boca i s'anirà esgotant.
3: Bueno, això sí, algú s'ha estat a punt d'ofegar-se, no?, el boca a boca.
1: Exacte.
3: Si voleu...
1: A transmetre-s'ho pel boca a boca.
3: Sí, el boca a orella també el podeu fer, i com bé us ha dit el Sergi, la teniu...
1: orella, teniu, perdó, estic fatal.
3: Teniu, de fet, jo dic sempre al revés, expressament, perquè m'agrada morrejar-me. La gleba, el teniu aquesta funció? Quan sí. Passi temporada ja us explicarem.
1: Deixeu-me donar els mèrits, perquè ja, és que clar, això ho ha escrit el Sergi Dosset, que jo no sé com la seva ment prodigiosa ha pogut inventar-se aquesta història, perquè després li vaig haver d'anar a preguntar, però això està basat en una història real d'algú de la teva família que va anar a la guerra o algun col·lega teu o tal? No, no, la seva ment meravellosa. Ah, clar, però, mira, Sergi Dosset, d'on ha sortit? Equip artístic el complementen el Martí Sant Climent, el Llorenç Balaguer i la Tura Torres. L'intèrpret és l'Arnau Comas, que us ho dic, aquest noi d'aquí a Hollywood, perquè és que el que fan aquest monòleg és increïble.
3: Aquest sí que és el mateix senyor que a Prosopopeia?
1: Sí. Surt a Prosopopeia, és un dels personatges de Prosopopeia, hòstia, sí. És que era molt complicat aquest títol, eh?
3: I l'obra en cinta, sí. Abstracte.
1: I la música és de la Meritxell Nederman.

0: Els experts. ICAT.
1: Plataforma per la Llengua ha rebut la denúncia d'una ex-treballadora d'un coworking. És a dir, un coworking que és una gran empresa de coworking, resulta ser...
2: No és, algú, no és una clienta, és,
1: no,
2: és algú
1: no, no,
2: que
1: no,
2: treballa.
1: És algú empleat de l'empresa de coworkings, en què, com que és un edifici sencer de coworkings, que estem parlant del monstre dels coworkings, doncs té algun gestor, alguna persona que s'encarrega, per exemple, doncs, de rebre el personal que ve a portar paquets, de fer els contractes de lloguer de les oficines del coworking, per perquè tant, estem parlant que gestionen moltes coses.
2: Per tant, podria ser una empresa de qualsevol altra cosa, tot i que estic segur que en una empresa de cigrons això no passaria. Però això és la meva valoració.
1: Mira, ja no ho sé.
2: Tu digues si què ha passat.
1: Mira, quedeu-vos amb el nom de l'empresa. Atico Workspace. I, de fet, com més sabrem, menys us agradarà.
2: A quina llista la poso, aquesta?
1: A la Chung.
2: A la Chung, a veure.
1: D'acord, aleshores. Quan tu investigues una mica, t'adones que Atico Workspace, efectivament, és una empresa d'espais compartits de treball, que li podríem dir en aquest coworking, d'acord? En té diversos a Barcelona, no només a Barcelona, sinó a altres ciutats de l'Estat. I, a part d'incomplir la normativa lingüística, perquè allà el català no se'l sent per res ni és per res, sí que és veritat que la pàgina web el tenen en català, per tant, enganyós, perquè tu et penses que potser hi ha algun rastre de català en aquell coworking, però tu hi vas i ja veureu que no, perquè, si voleu, sentim un tros de les declaracions.
2: Perdona, una cosa, és que hi ha empreses que tenen la home en català,
1: sí.
2: Llavors tu cliques...
1: Ah, ja, eh? Quan vas al detall ja, de la pàgina...
2: La següent
1: aquí tampoc hi ha tanta mandanga, però espera, perquè després sí. Complicarà la cosa, però comencem a sentir la treballadora a qui van fer fora.
3: Estava reemplaçant la meva companya a recepció i tenia la meva jefa al costat. I va venir un proveïdor i pues, l'ascensor, cinquè pis, a l'esquerra. I se'm gira i em fa... De hecho, muchas veces que aquí no hablamos el catalán, que la lengua oficial d'aquí és el castellano i que nadie te entiende. La persona ha posat l'ascensor, ha anat al cinquè pis, ha deixat el que havia de deixar i ha tornat a marxar. Si tu consideres que aquesta persona, per haver-li donat les indicacions en català, no ho entès, doncs, bueno, no sé, fes mirar, no? I el segon cop va ser quan vaig escriure la meva resposta automàtica de vacances, la vaig fer en català i en anglès, i la meva jefa em va recriminar de que no ho havia fet en castellà. Cap client mai em va retreure el fet de parlar català.
1: Va, veieu, és a més li donen un comunicat de fer-la fora i li diuen exactament, perquè està penjat aquí, en reiteradas ocasiones y en presencia de terceros, la trabajadora ha iniciado conversaciones en català. Això com a punt... de greuja per la qual la fan fora.
4: En sèrio, espero que sigui denunciable.
2: Però un moment, no ho dissimulen, sinó
1: no.
2: Ho estan com si fos un argument.
1: Segon punt, sí. Asimismo, pese a las indicaciones reiteradas por parte de su responsable para que el castellano sea el idioma de uso habitual en el entorno profesional, la trabajadora ha mantenido el uso del catalán como idioma principal en determinadas comunicaciones. Bueno, això, els dos primers punts. I atenció perquè jo he anat... És que m'ha fet molta il·lusió.
5: Els hi caurà el pèl, no? Vaja, no sé.
1: Jo no sé si els hi caurà el pèl, però...
4: Poden escudar, que és una empresa multinacional.
1: No, que és privada.
4: Però intenta buscar un raonament.
1: Clar, no compleix la normativa.
4: Em sembla tan surrealista que dic alguna excusa hi ha d'haver per poder fer això. A part de ser un fatxa de merda.
1: Això sobretot. Però és que a més després explica que fins i tot hi havia un dels que tenien una sala llogada del coworking, o llogada, o que feia servir una sala del coworking, que era un client, que era propietari de l'edifici sencer, i que va posar una queixa dient per què la fèieu fora per d'usos lingüístics, si això aquí és completament normal. Bueno, vull dir que a la resta de gent era senzillament doncs, l'empresa aquesta que està just... Perquè a més no és una persona, no és un cap, perquè quan tu fas una carta d'acomiadament allò ha passat per diferents mans. És a dir, aquí hi ha una voluntat real de discriminar el català en tota aquesta empresa.
5: Com es diuen aquests perles? Atico,
1: Atico,
5: què?
1: Atico Coworking. Però és que llavors mires, i atenció, perquè aquí la segona part de la història, Atico té coworkings i sabeu què té també? Colivings, que colivings són...
2: Que directament és delicte.
1: Ah, exacte. Bueno, això ja no sé si és delicte, bueno, perquè segur que busquen el subterfugi de la llei.
2: Allà on no pots partir cases, no es poden partir cases.
1: Exacte, doncs parteixen cases, en fan habitacions glamurosíssimes, perquè en lloc de dir compartir pis de tota la vida, ara li diuen coliving, hi ha una empresa que s'enriqueix per fer aquesta mitjançania, diguéssim, sí. Perquè abans tu llogaves el pis entre tres amics i ja estava. No, aquí hi ha una empresa que es diu Atico, justament, i el que fa és posar-te tot el pis mono i et ven el lloc a les habitacions a preu de pis sencer. I aquesta gent es dediquen exactament a aquestes dues coses. Qui són els seus clients? Doncs no ens enganyarem, són els expats, i a més els hi munten festes i tenen uns perfils d'Instagram.
2: Bueno, això està bé, no?
1: Sí, molt, sobretot perquè tot en anglès. Sí. Perfils d'Instagram fantastiquíssims. Aquí, naturalment, si una cosa tenim com aquest país és que protestar ens mola, i ja hi ha alguns comentaris a Instagram, perquè, clar, tenen és que els ous, diguéssim, de fer, per exemple, un post a Instagram, Atico de Place. L'originalitat consisteix en tornar a l'origen. Antoni Gaudí. O sigui, vas citar Antoni Gaudí.
4: Aquesta temporada ja no em dona temps.
5: El nom d'Antoni Gaudí de la boca,
1: exacte.
5: Gent d'Àtico, que si estigués despert...
4: No, o sigui, hi ha una afició. Mira, no em donarà temps de fer-ho aquí als experts, però jo ho faré durant l'estiu en el meu perfil d'Instagram, de recopilar eslògans que intenten com portar-te a un lloc d'arrelament, a un lloc de pertinença, d'això, això és casa, això ens sentim super d'aquí, i són empreses que foten tota l'estona... ens amarguen la vida.
1: Totalment, és la potència de l'art de casa. Sí, és el washing aquest de tota la vida. Oh. Però que és gravíssim i, clar, la gent naturalment s'ha tret a sobre. Traieu-vos el nom de Gaudí de la boca. I els comentaris no s'han fet esperar a Instagram. Us he de dir que allò que ho busques, les ressenyes de Google, poc n'he trobat encara de comentaris. És a dir, que encara ens queda per abordar tot el tema de les ressenyes de Google.
5: Que es prepari, encara ho has denunciat.

0: de la vista al Canet Rock, on els Dicat hi serem allí pel Plantats.
1: Visca. Sí, de fet, el primer divendres de juliol és sinònim de Canet Rock, el festival que acaba veient la sortida del sol. Enguany es celebren 12 anys de Canet i l'encarregada d'obrir el festival és una de les nostres mallorquines preferides, Maria Jaume. L'artista de Lloret de Vistalegre sortirà a l'escenari a les 6 de la tarda, de fet serà la primera. Després serà el torn de Doctor Prats, la Ludwig, Ginestà, els Amics de les Arts i els 31 Fam. Cap a quarts d'una, figa flowers. De fet, el duet de Valls només faran 6 concerts a Catalunya aquest 2026 i un d'ells, doncs, és el Canet Rock. Després de Figa Flowers, la festa continuarà amb els Catarres, els Tiets, Buos i els qui es quedin, doncs, fins al final veuran sortir el sol acompanyats de la música de la Fúmiga. Si no teniu entrades, em sap greu dir-vos, doncs, que no en queden. De fet, les 25.000 que es van posar a la venda es van esgotar fa ja 4 mesos.
0: I recordeu que, almenys, si no aneu a Canet Rock i us creu a caseta, el dissabte a les 6 podreu sentir la Maria Jaume.
2: Molt bé.
0: La nostra mallorquina preferida, com diu l'Anna.
2: Connectar, eh?
0: Doncs dissabte a les 6 de la tarda, la Maria Jaume, en directe aquí a ICAT, des del Canet Rock, i quan acabi la Maria, especial Loft, amb l'Alberto i la Gala, captant tot l'ambient des d'allà mateix, des del Canet Rock. M'agrada, I like it, m'agrada, ja d'or,
1: m'agrada que les espines te passegin amb un top. Dissabte, Fades té anunciat a xarxes que actuarà a Igualada per celebrar la Setmana de l'Orgull. Estigueu atents, doncs, si els voleu anar a veure, perquè ja us en vam parlar al programa, però l'últim concert que van fer a Vilassar de Mar, doncs, uns intolerables, els hi van tirar glaçons i la banda va decidir, doncs, suspendre el concert. I aquest diumenge, doncs, van cancel·lar per motius personals el concert que havien de fer al Masnou. Tant de bo facin aquest proper, el d'Igualada, a la plaça Pius 12. Seguim amb més Festa Major. Marxem ara fins a la capital d'Osona. Menja-li la boca, si el boca, s'empel·li la vida, doncs no capi la partida. Aquesta setmana Vic continua la seva Festa Major i aquest dissabte a la plaça Major hi actuarà la banda usonenca que sentim de fons, Obeses, que presentaran el seu últim disc, L'Ai al Cor, acompanyats de la Cobla Berga Jove i el Cor d'Obeses. El concert començarà a 11:15 de la nit. Seguim ara amb més Festa Major, anem fins al Baix Empordà. Dissabte, la Festa Major de Bellcaire d'Empordà, concert gratuït de la Jules i també de Banda Neon. La festa arrencarà cap a 11:45 de la nit a la pista poliesportiva del poble. I del Baix Empordà, marxem ara fins a l'Alt Empordà. Dins d'aquests dies, crec que me'n vaig, com més m'estimes, més mal te faig. El fundador i ànima creativa d'Antònia Font, Joan Miquel Oliver, presentarà dissabte a Espolla el seu nou treball, Ruïssos. El mallorquí actuarà a la segona edició del Terrer Empordà. El concert que començarà a les 10 de la nit al celler cooperatiu d'Espolla, doncs promet combinar el seu vessant més innovador amb la proximitat que el caracteritza. I acabem l'agenda d'aquest primer cap de setmana de juliol amb els Amics de les Arts. Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial. Tindrem a Francesa la fresca. Doncs mira, Sergi, els Amics, que continuen celebrant 20 anys d'Amics, i aquest diumenge actuaran a un dels escenaris més icònics de la Costa Brava, el de les Havaneres de Calella de Palafrugell, on tancaran el festival Ítaca d'aquest any. De fet, el concert començarà a 10:15 de la nit i encara queden entrades, si vols anar.
2: Doncs mira, caldrà anar-hi. Quan és el cap de Calella? És d'aquí poc, no? No era el primer cap de setmana de juliol?
3: Sí,
2: mira,
3: no,
2: primer dissabte de juliol, és aquest dissabte.
1: Aquest dissabte.
2: Doncs mira, Déu-n'hi-do, quina feinada. Sí.

0: ICAT. Doncs tant si us agrada que la gent competeixi com si no, penso que l'estiu sempre és un bon moment perquè pugueu aprofitar algun cap de setmana que no tingueu res a fotre o que casualment a la vostra població, al lloc on esteu estiuejant, hi hagi castells per anar a veure doncs, bons castells i castells grossos. Jo ara faré una mica recital de diades importants,
1: si us plau,
0: de l'estiu on es fan castells de nou o de gamma extra. No vol dir que les diades de colles petites no valguin per res. Al revés, jo crec que també és un molt bon lloc on estar més tranquil·let, sense tanta gent, perquè també és molt angoixant estar en segons quines places que estan a rebentar per poder veure castells, encara que siguin una mica més petits, i introduir-vos en aquest món que penso que, com a català, és un carnet que us hauríeu de treure.
2: I saber
0: com
2: a mínim
0: de... com comptar l'estructura, per exemple, macho.
2: És que potser ho feu de forma literal perquè us diuen, sí, vine aquí a formar part de la pinya, no?
1: Sí, a vegades t'ho diuen.
0: Això pot passar, sí. Us podeu triar, que la gent que són molt insistents, eh? O sigui, és que sí, hi ha un punt de violència, en el cap de pinyes que està allà mirant la plaça a veure qui pot treure que sigui una mica alt per fotre-la allà de pinya. S'ha de saber dir que no, s'ha de posar límits, perquè si no, no es controlen.
2: Jo prefereixo dir-li amb la següent expressió, tothom té cabuda en un castell. Per tant, si ve algú i t'estira, deixa d'estirar.
0: Vale, no, aviam, jo us recomano que ho proveu, però no és obligatori. No, és que hi ha gent que es passa, de veritat, us ho dic.
2: S'ha d'aprendre a dir que sí, també, en la vida.
0: S'ha d'aprendre a dir que sí, vale, genial. Doncs comencem pel 25 de juliol, encara queda una mica, amb la diada de les Santes de Mataró.
1: Oh my God.
0: Diada molt important perquè és fora de la zona tradicional, és aquí al Maresme, i per tant és força extraordinari que fora d'aquesta zona tradicional, que seria la que s'emmarca, diguem-ne, en el triangle Vilafranca-Vendrell-Tarragona, hi hagi castells grossos, castells de gamma extra, i que sigui una diada que realment la gent va fer el millor que pot fer. Això, dia 25 a Mataró, i després ens n'anem a Vilanova el dia 1 d'agost, on també és una plaça on històricament els últims anys els castellers de Vilafranca hi han anat a intentar el seu primer castell de 10 de la temporada. Que hi arribin o no hi arribin, això depèn de cada any com estiguin i què hagin fet abans i si han caigut o no han caigut i si estan en plena forma, però jo penso que és un bon lloc i que realment...
2: És el seu primer tastet de veure com estem, no?
0: Amb els castells de 10, però bueno, ja porten
2: de
0: 10. Fent
2: teles
0: de 8 històries uns quants dies. Llavors, al cap de res, 4 dies, contraataquen els Xiquets de Valls amb la seva diada de Fira Agost el dia 5 d'agost a la plaça del Blat. Bueno, mítica plaça de Valls on només actuen els Xiquets de Valls i on es poden veure el que fan en plena essència. Aquesta diada, depèn de l'any, és més emocionant o menys. Depèn una mica del pique que tinguin entre elles, de com estiguin, com hagin arribat després de Sant Joan, que hagin fet els castellers de Vilafranca, perquè en diuen que no, però clar, que estan pendents d'ells també. Vull dir que a vegades és una diada una mica sense més, entén-me sense més, vull dir, pots veure castells de nou segur, i gamma extra algun altre segur també, però a vegades van més a tope i a vegades es reserven més per Sant Fèlix, per exemple, que és a finals d'agost. Però abans de Sant Fèlix, us volia portar un parell més de propostes, que aquí a Barcelona seria la Festa Major de Gràcia, que és potser una de les diades de l'agost on es poden veure castells més grans, tot i que aquest any em sembla que només hi van Xiquets de Reus i Castellers de Viladegràcia. Estem perdent noms al cartell, pel que sigui. Us ho dic jo, que vaig actuar-hi un any i quasi em mato, perquè no podia ni entrar a la plaça.
1: Ostres!
0: Bueno, clar, ple de guiris, ple de guiris, que no es pot aguantar. Però bueno, sap un greu, perquè bueno, no s'ho mereixen. Però
2: no, però clar.
0: És el que els ha passat en aquest barri, el que els està passant, vaja. Això serà, em sembla, el 14-15 d'agost? No, una mica més tard.
2: Home, el 15 d'agost. Són les dates de la Festa Major de Gràcia.
0: 15 d'agost, coincidint amb una diada que també és molt important, a la Bisbal del Penedès, una diada a la que se li va canviar l'hora perquè era de tots al migdia i no es podia suportar.
2: És que imagina.
0: No, portàvem uns anys de... ambulància, cop de calor, d'esmais... Vull dir, no es podia aguantar. I al final ho van posar a les 6 de la tarda contra la resistència puritana del món casteller i van dir, és que nois, de veritat, és que estem fent el tonto aquí, no vindrà ningú al final a veure'ns.
1: Totalment.
0: I actuen a les dues colles de Valls, els castells de Vilafranca i la colla de la Bisbal del Penedès, que és una colla més petita, però bueno, fa certa gràcia que en una diada tan gran on van a fer games extres i hi hagi de cop doncs, un castell de 7, perquè és una colla que
2: clar
0: fa
2: que sí.
0: Poc
2: I
0: anys que existeix.
2: I és la d'allà. Com es diuen?
0: Els bous de la Bisbal.
2: Uau, no sabia que existien. Jo tampoc.
0: Bueno, perquè es van inventar fa poquet.
1: Són joves, són joves.
0: Sí.
2: Quins són els que van superfucsia? Que amb els de Jura fan
0: Sant Feliu de Llobregat.
2: Ah, veus?
0: Mira. Superfucsia. Va, ja acabo, sí. Jo estic obligada a fer proselitisme de la Festa Major d'Igualada, em sap greu. Perquè sí, perquè jo crec que també es faran bons castells, més enllà de si nosaltres arribem a fer algun castell de nou o no.
2: Quan és
0: que
2: la
0: fa tota la pinta que sí, 23 d'agost
1: i finals d'agost.
0: I després ja ens n'anem a Sant Magí amb les colles de Tarragona, que per cert, no, després no, de fet abans me l'he saltat. El 19 d'agost, Sant Magí, amb totes les colles de Tarragona el dia 19 i també la diada que fan amb Vila... No, ah, això és a Santa Tecla, m'estic confonent. Sant Magí és només colles de Tarragona.
2: Sí, la grossa és el diada de Santa Tecla.
0: Però bueno, està molt bé. Si esteu per Tarragona, estiuegeu per Tarragona, aneu a la diada de Sant Magí el dia 19 i després ja ens n'anem a... tota la ruta del bacalao del Penedès, que vindria a ser el Catllà, l'Arbós, on són les mateixes coses que es van mirant entre elles cada dia de la setmana, pràcticament, perquè això depèn de com caigui el calendari. Es veuen durant 4 dies seguits, que jo no sé ni com aguanten, Cacers de Vilafranca, Xiquets de Tarragona, la Jove Tarragona, les dues colles de Valls, bueno, es van com intercanviant les diades i es van trobant a les places, però
1: van fer el bacalà allà per la zona, no?
0: Sí, el Catllà i l'Arbós, i llavors ja ens n'anem a Sant Fèlix, el dia 30 d'agost, és igual el dia de la setmana que sigui.
3: Dia gran, eh?
0: Cada any és el mateix dia. Sí. I on us recomano com a experiència vital anar-hi, ni que sigui una vegada, anar-hi molt mentalitzats de l'aglomeració, de la calor...
1: Jo també hi he anat,
0: de la durada, perquè és una diada que es pot allargar fins a les 5-6 de la tarda, els anys que va malament... Però és una mica com la Patum. Si tu vas molt mentalitzat, ho pots gaudir. Ara, no és per tothom. No. I si ha d'anar preparat, i si no t'agrada gens estar amb una massa de gent immòbil, doncs no hi vagis.
2: Perfecte.
0: Però jo crec que pot ser un any molt interessant a Sant Fèlix, perquè, ja us dic, dos mesos de concurs.
1: Clar, aquests anys de concurs són guapos.
0: Res, no, és a setembre, us tornaré a fotre la torre de com ha anat tot, perquè jo ja estaré histèrica pel concurs.
2: Estarem atents. I sobretot, beveu abans de tenir set.
1: Una pregunta, Laura, només última. Vosaltres aneu dissabte o aneu diumenge?
0: Nosaltres anem diumenge.
2: Bueno, són dels grossos, eh?
0: Bueno, no fa tants anys que anem diumenge.
1: Però quan jo vaig anar-hi no hi era el diumenge.
0: Des del 2018 anem diumenge.
4: La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
3: Doncs avui ja us dic que punxo la cançó de l'estiu. Sí, sí.
1: Ah, sí?
3: Laia, potser tu no ho saps, però ja tenim la cançó de l'estiu. I com sé que és la cançó de l'estiu? Et preguntes, pregunta-m'ho.
1: Sí, però com és que saps? Com saps que és la cançó de l'estiu?
3: Doncs perquè es titula justament així. La cançó de l'estiu l'ha fet un tal DJ Kazu, un artista que fins ara s'havia caracteritzat per fer versions techno de temes nostrats com el meu avi. Quan el català... També havia fet el tema del Virolai... Però també havia fet temes propis, com Casa Bio Gat. Que no ets tan lluny, ni que haguessis anat a viure una altra galàxia. Doncs bé, Kazu ha fet ara la cançó de l'estiu, que cal dir que és la primera cançó en català amb aquest nom, la cançó de l'estiu. En castellà ja havien fet la canción del verano, per exemple, els La La Lofio. La canción del verano, que en mi cabeza se repite. Ara bé, la cançó de l'estiu de DJ Kazu, ho sento, però és un despropòsit, carregat a llocs coneguts i repetits, tòpics de passo que t'emboli, mencions a l'anunci d'Estrella, lololos...
0: A mi que sembla que ens paguin, de veritat.
3: Jo crec que sí. Escolteu i m'ho dieu, va. La cançó de l'estiu.

Ribes, que arrenca una nova hora dels experts. Amb Roger Saró, Sergi Ribes i Laia Vidal. Ai, gat.

0: És el pecat original que ens canta des del País Valencià l'Anna Aina, acompanyada dels Figaflaues, amb tant de ritme. Comencem ara, que són les 7 i 2 minuts, l'última temporada del programa regular. És a dir, l'últim programa de la temporada normal. Hem arribat fins al final, dia 3 de juliol, divendres, aquí, com sempre, en directe, als experts d'ICAT, de bon matí, amb la Laia Vidal. Què tal?
1: Bon dia, Roger Saró.
0: I bon dia, Sergi Vives.
2: Bon dia a tothom.
0: El dilluns comença la temporada estiuenca, comença el programa Experts d'Estiu. Esperem que hi sigueu a partir de les 8 del matí, però aquí i ara engeguem aquesta nova hora, aquest dia, sí, també marcat per la calor. Pel que fa al temps d'avui, ens ho confirma en Tomàs Molina. Bon dia.
3: Bon dia. La calor tornarà a ser protagonista al llarg dels propers dies. Aquest cap de setmana esperem una pujada de les temperatures. Hi ha un preavís de calor a partir de diumenge i fins a dimecres de la setmana vinent del Servei Meteorològic de Catalunya. A més, amb la tramuntana que continuarà bufant fins a dissabte al matí. Per tant, molta precaució i atenció a aquest risc molt alt d'incendis.
4: Hi ha un preavís de calor perquè ara està glaçant a tot el país.
0: És una precaució.
4: És la precalor abans de la calor.
0: Una precalor possible, i esperem que els incendis també es quedin en possible.
1: Sí, no volem cap foc. Hem de fer prevenció.
0: Sí, a quina distància s'ha de fer un foc arran del bosc?
1: A cap.
0: Sisplau, no em feu i feu altres coses. Lluita de globus d'aigua,
1: per exemple.
2: No, perquè queden plàstics.
1: No, s'han de recollir després.
2: I si no,
1: fem amb galletes directament. Com que tanta calor, galletes va bé també.
2: Galletes d'aigua.
0: Oients, per evitar incendis i evitar microplàstics a l'úter, guerra de pistoles d'aigua.
1: Pistoles no, galledes.
0: Perquè és una...
2: Xurros.
0: A veure,
1: és que és molt plàstic tot això, eh?
0: Una pistola d'aigua és una joguina bèl·lica.
1: Sí.
0: En canvi, una galleda
1: no,
0: és una joguina
1: és una
0: del dia a dia.
2: Bueno. Escolta, que tiraven galledes d'oli bullent, eh?
1: A la mitjana.
0: És com bel·licisme medieval.
1: Exacte. Sí, però no eren galledes com les d'ara, home.
0: Mira, fem una cosa així com molt woke. A partir d'ara, les batalles d'aigua seran així. Sergi, aigua.
2: Oh, m'has mullat.
0: Torna-me-la.
2: Aigua per tu.
0: I el resultat final, Laia, ha sigut?
1: Que esteu tot de
0: cinc. No, un empat
2: d'aigua.
1: La diversió.
0: Ningú se'n va trist a casa.
2: Exacte, però ha guanyat la diversió.
0: Oients, avui la pregunta del dia és que feu balanç de la temporada.
2: Explica't, Ricky Balance, eh?
0: Sí, perquè em sembla molt romàntica aquesta cançó i em sembla perfecta, atès als comentaris avui bastant bonics que ens envieu. Durant tota la temporada hem rebut crítiques, retrets i desautoritzacions.
2: És veritat.
0: Però avui
1: sempre ens encanta de rebre-ho.
0: Avui us heu permès enviar missatgets bonics perquè us demanem quin ha estat el millor moment de la temporada dels experts 2025-2026. Digueu-nos també quin és el vostre personatge preferit del programa. Recordeu que no val a dir tots, i així farem balanç amb vosaltres. En Xavier diu, personatge preferit del programa, això és com fer-nos triar entre el pare i la mare.
1: És que demanes unes coses, Roger.
0: Sí, diu, però entre les accions reivindicatives informatives de la Laia, les recomanacions i reflexions del Roger, els excels gust musical del Sergi.
2: Ah, sí? Excels gust musical?
0: De fet, destaca molt el moment macho men del programa d'ahir, diu, sí, realment impagable. I diu, i tot el poti-poti musical activista safareig de la Laura i la resta de col·laboradors, jo em quedo amb la paciència i la dedicació que té el misteriós community manager del WhatsApp. Entreu allí i podeu parlar amb ell.
2: És l'Onofre, no?
0: Sí. Bueno, va canviant de nom una mica de gènere. La Marta diu, tots sou genials, però la Laura li dona un punt fresc al programa, que suposo que els altres
2: no
0: tenim. Diu, i destaco el que et follin de la Laia i el Roger el dia que la Laia arribava tard per culpa dels trens, que és la majoria de dies. Si vols, tenim aquest fragmentet, a veure si el tenim. El primer.
1: Clar, agafa'm el tren, si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
0: T'ho juro.
1: Bueno, vale.
0: Ara miraré el
1: horari. Ho sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
0: Ara miraré.
1: Va fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
0: Diu mansplaining.
1: Que et foll...
2: La no violenta, del programa, recordem.
1: Recordeu que aquí, si et punxen tant al final, hi ha un moment que has de saltar.
0: Clar. Avui podeu demanar fragments de la temporada i si recordem quin mes, quin dia, quina hora i quin minut era, els punxarem. En Nacho ens diu, tengo dos grandes recuerdos de esta temporada. El primero...
2: Dos! En 250 programes.
0: Sí, dos.
1: Home, què vols? A veure, esteu demanant? Què us penseu? Que la gent no té res més a fer que recordar coses d'un programa de ràdio que escolta escolta de fons mentre es dutxa.
0: Sí, diu, el primer momento cuando me escribieron para hacerme partícipe de la Semana de la Lengua Catalana. Fue un orgullo.
2: És veritat.
0: A
2: més,
0: com
1: sí, defensa, és molt maco,
0: el Nacho,
1: això,
0: que defensa el català amb la seva llengua mare.
2: Clar que sí.
1: Ell, perquè ho fa millor.
2: Ell li parlarem.
0: Passarà avui Argentina Cap Verde.
2: És veritat.
0: És d'aquells partits que guanyi que guanyi farem risses igual.
2: No, no, no. Però no? Que guanyi Argentina sí, necessitem a Messi.
0: Però pel Nacho, no? Pel Nacho, dius, que és
2: sí,
0: argentí.
2: Sí, sí.
0: Diu, el segundo momento, diu el Nacho, cuando hablaban de casamientos y sonó la canción en la que entré a casarme el día de mi boda. No diu quina és, així que no me'n recordo. Diu, gran temporada, espero la siguiente y no olviden, el 9 de julio es el día de la independencia de Argentina.
1: Això sí que ens agrada.
0: Diu, podríais hacer la pregunta del día? Doncs mira, Nacho, bona idea. Dijous vinent, experts d'estiu, dia 9 de juliol, preguntarem què us semblen els argentins.
1: Vinga, tots, gira, ja,
0: La Roser diu, he de dir que els experts m'ha fet recuperar la fe i l'estima en la ràdio pública del país.
2: Home, home, sí que, Roser, per
1: sí
2: favor.
1: Sí que està malament la ràdio pública.
2: Bé, ho està.
0: Així que seria una bona recomanació pels que creiem en les estructures públiques d'aquest país.
2: Molt bé, Roser.
1: Sí, nosaltres fem uns lols aquí, vull dir sí, que no, eh? L'estructura sí, és una cosa més seriosa i, bé, sisplau, que algú s'ho prengui més seriosament que nosaltres.
0: De fet, al Parlament tenen una línia oberta per enviar queixes que encara no han penjat des del setembre, eh? Però exacte, gràcies, Roser. Tenim també més reaccions i més lloances en format nota de veu.
5: Crec que ja us estic fent promoció, eh? Però a mi m'ha semblat increïble que gràcies al pressing dels oients us quedeu a fer programa amb aquesta calor, pensant en els vostres oients que encara treballen aquest juliol. I a l'agost us deixarem descansar, va. Jo només per això és que us penso recomanar a full. Quin Déu, segur que sou molt simpàtics.
6: Ei, experts. Bon dia i bones vacances als que marxeu. Com a membre de la plataforma d'afectats pel nou horari del miniquit, crec que estaria guai tornar al vell horari del miniquit, tornar-ho a fer a 9:15. I si no, que es faci una mica de democràcia i fem un vot troll al grup de WhatsApp. I sobre un dels millors moments de la temporada, doncs mira, li dedicarem a un oient el dia que vau fer la pregunta de què és el que us agradava de Corea i va respondre tot de coses de Japó. Em va fer molta gràcia, em sembla que va ser el 6. Apa, bon estiu i continuem així.
7: Que passa és que no sé quin programa, perquè no sempre estic pendent del programa. Si no surto, no escolto la ràdio i no sabria quin programa. Em sap greu. La memòria no m'ajuda. Jo sóc ascendent escorpí.
8: Què, què?
9: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.

0: És en Dan Peralbo, que fa poques hores ha actuat al Festival Vida, que ja està en marxa a Vilanova i la Geltrú. De fet, d'aquí uns segons sentirem les cròniques d'alguns de vosaltres que hi éreu al festival, hi éreu al concert d'en Dan Peralbo. Aquí ens canta Fer-ho tot malament, acompanyat de les al·lèrgiques al pol·len. I pel que fa a la resta d'oients, el Nacho, l'oient argentí, que ha d'insistir perquè és argentí, diu, afegeix, diu, esta noche, a medianoche, me deleitaré con un buen fernet con cola, mientras miro el partido Argentina-Cabo Verde, lo miraré en la 2 que hacen la narración en catalán
1: y
0: con...
1: ¡Ay, que es maco!
2: ¡Molt bé, Nacho!
1: Con los,
0: con los comentarios del amigo Lluís Carreras, aquest era futbolista, no?
2: Era jugador del Barça, sí.
0: I afegeix al Nacho, les envío un meme para el oyente uruguayo. Es refereix, al Fernando, i al meme apareix un personatge vestit d'època, clarament de l'època dels virreis, no? Del virreinato de la Plata, i el missatge diu... Si se hubiesen quedado como provincia, seguirían en el Mundial.
1: Oh, cadú.
2: Imperialista.
0: És el missatge que envia Uruguai. Bé, com us dic, el Festival Vida ja ha començat i així sonava, tenim el document sonor de fa unes hores, el concert inaugural a la Masia d'en Cabanyes és la processó metafísica del petit de Calaril.
3: Avui no tremolaré, tot i que sé que tremolar té el seu encant. Avui no tremolaré, tot i que sé que tremolar té el seu encant. Sobretot té el seu encant quan tremola.
2: Sí, rotllo mantra, això, eh?
0: Sí, sí, era una processó, de fet, no, era una processó, era metafísica, era pop, era electrònica i era també cultura popular. De fet, en Jordi, ara un oient de Vilanova, un oient local, ens diu que tota la pareït, tota la processó estava acompanyada d'elements de la cultura popular de la mateixa ciutat, de Vilanova i la Geltrú. Bé, doncs és aquest espectacle poètic que on hi han participat més d'un centenar de músics i artistes que ha inaugurat el Festival Vida. Ens ho explica des d'allà mateix la Montse Jané. Bon dia.
4: Hola, bon dia. La processó metafísica que ha pensat el cantant de Guissona, el petit de Calaril, Joan Pons, de nom real, ha estat una aposta innovadora i psicodèlica. Ha combinat cultura popular de balladors vilanovins amb un seguit de músics i bandes com la Ludwig Band o Remei de Calafresca tocant amb ella a l'escenari.
5: Exigim amor incondicional i llibertat absoluta. Per això fem por.
4: La canadenca Charlotte Cardin, amb un estil sensual, ha agradat molt i també han atret molt públic als britànics Saint Etienne.
2: M'ha agradat molt aquest concepte, eh? Ha agradat molt.
0: Sí, i mira, Saint Etienne, tenim també el document de com actuaven ahir al Vida. Gràcies, Montse, i també els nostres oients hi eren, concretament en Jordi, l'Ignasi, la Cristina, l'Àlex, ens han enviat fotos i vídeos de la jornada d'ahir del Vida. De fet, en Jordi ens envia un dels moments àlgids del concert, de la Maria Jaume, que és quan apareixien sobre l'escenari per cantar Tories Go Home, qui havien d'aparèixer.
2: Fades!
1: Ja, molt bé.
6: No

0: avui, avui.
1: I
0: jo m'entenc en català.
1: Montxeri, com se va?
2: Oh, quina enveja!
1: Que guai! Pell de gallina ara se'n posa,
2: sí,
1: eh?
2: Home, si esteu gaudint tant com nosaltres, oients, d'aquest document sonor, és gràcies a en Jordi, que es va estar als 3 minuts de cançó amb la mà alçada i el seu mòbil. Gràcies. Bé, doncs, ai, per cert, que ens ha enviat també en Jordi, va aconseguir fer-se un selfie amb la Laura Grau.
3: Home!
2: La va
3: parar... No és fàcil, això, eh?
2: No, ja sabeu que ella és més d'esmunyir-se.
3: Exacte.
2: Doncs la va rapar i ens ha enviat una foto. Ara a les 8 vindrà la Laura i li preguntarem si n'era de passat o d'insistent aquest oient,
1: no,
2: eh?
3: O si va ser la Laura que es va voler fer una foto
1: amb en Jordi. Exacte, la Laura diu que li encanta que els oients dels experts la saludeu quan la veieu pel món.
2: Sentim la crònica. Sentim la crònica dels oients dels experts, Jordi i companyia.
4: Primera jornada del Festival Vida de Vilanova i la Geltrú. Hem començat amb l'actuació de Triquell, moltíssima calor, però no ens ha importat gaire perquè ha sigut molt divertit i, com sempre, ha brillat en Triquell i ha donat pas al millor concert per mi, que ha sigut la Maria Jaume, acompanyada de la seva banda amb Lluís Cabot, la seva actual parella i, a més, productor i exvocalista del grup de Sousa, brillant. També, a continuació, hem estat gaudint d'Azuleja, molt bé, un grup, la veritat és que molt bé, al igual que Tània. La Tània donarà de què parlar. I hem continuat amb les Al·lèrgiques al Pol·len i el seu pop rock punk divertidíssim i desenfadat, molt necessari amb l'època que vivim. Dan Peralbo és l'artista que millor s'ho passa damunt d'un escenari. Per acabar, he estat una estona mirant el Rap Fitxú, un senyor que ha sortit cantant amb banyador, bueno, o calçotets negres, no sé què era, perquè bé, ja he marxat perquè d'aquí una estona tinc una reunió i a la tarda se'n tornem-hi.
5: Hola, experts. Moltes felicitats per la temporada. La veritat que ha estat molt guai la primera jornada del Festival Vida. Us he de dir que crec que de lluny vaig veure aquells oients habituals, en Jordi Fernández i en Bartomeu Mas, però no els vaig dir res. Primer perquè sóc tímid i després perquè em sembla que són una mica xapes. Bueno, doncs avui torno a veure Guitarrica de la Fuente, Remei de Calafresca i els Eternal Killing Stars. Així que m'ho passaré molt bé i espero que tingueu un bon cap de setmana.
6: Dan Peralbo era dels objectius que tenia aquest dijous de vida i ha sigut impressionant, molt intens. No sé què tenen que et fan sentir com que enyorança d'una època que no has viscut. Tenen una energia i un, no ho sé, un poder sobre l'escenari espectacular. Aquest divendres, moltes ganes de la Ludwig Bank, Guitarrica, que els vaig descobrir, bueno, el vaig descobrir al Vida.
7: El Primavera Sound.
6: Greta, que no l'he vista mai, i Mujeres, que és infal·lible i que sé que en Roger hi serà.
8: Què, què?
6: Ai, carinyos, que no sé molt bé què havia de fer. Que també posaran idea Ralf i Xuca, no? Però fades. A veure si puc, si me'n recordo i al final de... No, no.

0: Gràcies, gràcies, oients. Gaudiu els que avui repetiu, gaudiu els que avui aneu al Vida o al Canet Rock, per exemple. Demà mateix recordeu que ICAT és la ràdio dels festivals i que segueix la nostra ruta festivalera. Avui a les 8 del vespre, si esteu connectats a ICAT, sentireu el nostre especial des d'allà, des de la Masia d'en Cabanyes, amb en Josep Martín i companyia. A les 9 i 10 podreu sentir en directe la Lia Cali. I atenció, avui a 11:45 de la nit, la Ludwig Band,
1: epa,
0: en directe.
1: Vinga,
0: podreu sentir el concert si seguiu connectats a ICAT. I demà, doncs, viatgem fins a Canet de Mar, al Canet Rock, amb el concert en directe de la Maria Jaume a les 6 de la tarda. La Maria que no para de voltar. I a les 6:50, just quan acabi la Maria Jaume, començarà l'especial Loft des del Canet Rock, allà amb l'Alberto i la Gala, els nostres companys del programa Loft, captant tot l'ambient del que està passant al Canet Rock, del que passarà demà dissabte al Canet Rock, que com sempre la música sona fins que surti el sol. Ara ens quedem uns minuts amb l'estil de la Nati Peluso, que ens canta Mal Portada. És 4:05 de 8.

0: Així sona els experts. Aquest any s'havia d'estudiar el meu fill les províncies de l'espanyol i, clar, ell navegava fort en això, no ens enganyarem. Vull dir que a casa no es parla de Jaén habitualment.
1: Soy española.
0: Jo vaig pensar, com el pots ajudar, no? Aleshores, per Jaén, per exemple, doncs vam posar la cançó d'Andaluces de Jaén, del Paco Ibáñez, sabeu. Andaluces de Jaén. Un altre, per exemple, Astúries, vam posar la cançó de la de Melén. La de Astúries és mi pàtria.
2: Bueno, però és un estàndard.
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Covadonga és la Santina.
2: La Santina.
1: Que finita.
2: 6 minuts perquè siguin 7:45. Parlem de teatre i avui és un d'aquells dies, i hauria de ser-ho més, i ho celebrem, que el teatre apareixerà a tots els mitjans. De fet, ho estem veient a la pantalla que tenim aquí a l'estudi. Com a imatges impactants de la jornada, no parem de veure tant els errors incomprensibles d'Àustria com el que va passar ahir al Festival Grec amb la polèmica artista, la radical Florentina Holzinger, que ha debutat a Barcelona en el marc del Festival Grec, com us dic, amb el muntatge Ophelia's Got Talent. Era un dels muntatges més esperats del Festival Grec i ja us asseguro que dels primers, que el primer dia que es podien comprar entrades, es van exaurir. Aquest espectacle que reflexiona sobre els mites al voltant de l'aigua i la seva relació amb la feminitat que es representa aquests dies al Lliure de Montjuïc. I va poder anar la nostra companya, la Marta Vives.
3: Taps a les orelles i una ambulància a l'entrada del Lliure que ha atès dues persones. Holzinger proposa un concurs de talents que es converteix en una investigació sobre la relació de l'aigua amb les dones de la història literària i també mitològica. L'artista que s'ha guanyat a pols l'apel·latiu de radical. Vet aquí un muntatge tècnicament complicadíssim, una piscina, dos cups d'aigua i un helicòpter de veritat. I sobre l'escenari, un endoscopi en directe, un tatuatge i un piercing, a més d'un número d'escapisme fallit. Dones de totes les edats, amb tots els seus cossos diferents, per explicar la violència, la voluntat i la comunitat. El públic de l'estrena ha quedat ben impactat.
4: Ara mateix no tenim gaires paraules, crec, per poder descriure-ho.
5: Increïble, espectacular.
6: Doncs impressionant, la veritat.
7: Doncs ho he de madurar.
8: Mira, una bogeria encara processant. Estic impactada, jo, vaja.
2: Ara hem saltat del Grec a l'última actuació en directe de la Rosalia amb tema inèdit. Escolteu-ho.

0: és nou, això és nou d'ahir. Això va passar dimecres a la nit a Los Angeles, per tant, molt més tard per nosaltres, i es va poder sentir aquest tema, que sí, com diu en Sergi, és una cançó nova de la Rosalía. No sé, Laia, si ahir vas veure entre el públic, clar, molt a poc, molt a prop de Hollywood, hi ha l'estadi de Los Angeles. Allí, ahir jugava Àustria, que va ser una desfeta, i, però sí, quan enquadraven el públic es veia contínuament Javier Bardem...
1: Ah, no, he vist la Rosalía amb la
2: Penélope Cruz.
0: Clar, jo et volia fer una mica el requisit d'estrelles. Javier Bardem no portava mocador palestí, però sí bufanda d'Espanya, per tant, s'adiu a la situació.
1: També que em queia el Bardem, però bueno, ell és espanyol, vull dir, què vols?
0: I la Rosalía, clar, es protegia del sol, saps amb què es protegia?
2: Amb una bufanda, també.
1: Sí, sí, ja ho he vist. La Rosalía va fent punts en el meu cor negatius, ja.
2: L'Alexia Putellas també hi era.
1: Sí, home, amb la bandera d'Espanya?
2: Sí.
0: Ita!
2: Bueno, estava allà.
1: Però amb la bandera no.
2: Bueno, en tant que jugadora de la selecció espanyola, no crec que anés amb...
1: Però ara juga a Amèrica.
0: Ja,
1: no?
0: I què? Quina selecció és?
2: Què, Amèrica? De jugar a Amèrica.
1: Ah, no, juga a Alemanya, no?
2: No, sí.
1: Ah, Anglaterra.
0: Igualment l'Alexia crec que estava a la llotja i allí mantenen una mica més la compostura, no?
2: Sí, una mica sí.
0: Bé, la qüestió, tema musical. La Rosalía que ha punxat aquest fragment de poc més d'un minut, és que fins i tot en els directes els artistes ens colen els seus avançaments, eh?

0: Doncs aquest fragment se sent com canta la Rosalia amb una veu masculina que llatineja bastant, tot i que no sé qui és, i aquesta manera de presentar la cançó recorda el gest que la Rosalia va fer ja el 2022 a la gira de Motomami, que va estrenar la cançó Despechà, que tant coneixem i tant hem fet sonar, que es va acabar convertint en cançó de l'estiu.
1: És veritat que no formava part del disc de Motomami. Sí, sí, van fer un Motomami XL o alguna cosa així i després la van incloure.
0: Doncs sembla que està fent el mateix, eh? Ara, durant la seva gira Lux, que sí, que l'ha fet parar a Los Angeles, ha aprofitat per punxar aquests segons d'aquesta cançó, que no sé ni com es diu, però ve de saber si d'aquí mig any ja estarem farts de sentir-la.
1: Veurem.
0: Això vol dir que abans ens haurà encantat. De moment, com us dic, no s'ha fet públic ni títol, ni cançó, ni qui és la veu masculina que hi col·labora. Ara ens acostem a dos quarts, abans de l'actualitat de la jornada. Tenim temps, Laia, aquests sí que t'agraden, els quets valencians.
1: Què, aquests?
2: Un tobogán de sou.
0: Home, hi ha gent, hi ha més d'una persona, més de dues, que van per la vida, que tu els hi dius, aquest li falta un tobogán, no?
2: Sí, clarament.

0: Així sona els experts.
1: En Carles Puyol, encara que nosaltres ens l'estimem per ser qui era, és una persona xarca, no és el llapis més embolat de la caixa.
2: El nostre oient Roger, profe de catalans, proposa aquest noi l'embrassolat a l'ombra.
1: M'encanta.
2: Sí, no el van llapar de petit, o aquest li falta una patata pel quilo, o té aturades del comptador.
0: Els experts, cada matí de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Li sumem l'expressió, aquest tio no té tots els cromos del Mundial.
3: També, bona.
2: I també la que dèiem fa un moment, aquest tio li falta un tobogán.
3: Sí.
2: I crec que la que més em va agradar és no té tots els rotuladors de la caixa o no té tots els soldadets, saps, com els del Toy Story. Bé, ja podeu afegir refranys. Recordeu que aquí seguim fent programa, també dilluns, vinent dia 6 de juliol. Ara, però, ens hem d'actualitzar pel que passa, pel que és important de saber aquest divendres, dia 3 de juliol. Sergi.
4: Llum verda definitiva del Parlament als primers pressupostos del govern de Salvador Illa. Esquerra i els comuns han sumat els seus vots als del PSC per aprovar uns números que no es renovaven des del 2023. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els de fa 3 anys. Canviant de qüestió, els bombers treballen per extingir aquesta nit l'incendi que ha cremat la zona entre Canet de Rosselló i Santa Maria la Mar, a la Catalunya Nord. El foc ha obligat a evacuar 3.000 persones, la majoria clients de 3 càmpings i també turistes i treballadors de les empreses de la zona. L'incendi ha deixat 9 persones ferides, entre elles un bomber voluntari. A Veneçuela, els equips de rescat han localitzat i tret un treballador d'un aparcament d'un edifici de La Guaira que ha resistit una setmana. Imagineu-vos quin neguit atrapat entre la runa. L'home està ingressat ara a l'Hospital de Caracas i la seva evolució és positiva. Tret d'aquests petits miracles, el país, evidentment, ja comença a pensar en la reconstrucció. Segona imputació aquesta setmana d'un alt càrrec de l'Estat pel cas Leire. 3 dies després d'assenyalar la presidenta de la CEPI, l'Audiència Nacional ha inclòs com a investigador la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i el seu número 2 pels delictes de prevaricació i obstrucció a la justícia. I l'atur baixa al juny, però menys que els últims 6 anys. El mes passat es van registrar 37.000 treballadors més a la Seguretat Social i es van sobrar per primera vegada els 4 milions d'afiliats a Catalunya, gràcies a la temporada d'estiu.
2: 3 minuts que passen de 2:15. Sergi, que no t'esperava saber avui?
4: Doncs que el restaurant de bufet lliure Sushi Toro, ubicat a la localitat de Gelves, a prop de Sevilla, deu ser Gelves, a Espanya, cobra un recàrrec addicional als comensals que vomiten a les seves instal·lacions pel fet que mengen en excés. La direcció de l'establiment va prendre aquesta decisió les últimes setmanes per frenar l'augment de clients que, clar, mengen de tot fins a rebentar.
5: De veritat, la penya.
4: I aleshores, clar, pensa que els vòmits, què fan? Doncs perjudiquen el servei i la higiene del local.
5: Home,
4: no?
5: Clar.
4: Doncs la gerència del negoci ha col·locat cartells informatius del saló i ha advertit els visitants d'aquesta norma. L'avís diu: si un client vomita com a conseqüència d'haver menjat massa, el restaurant es reserva el dret de cobrar-li una tarifa addicional per cobrir els danys. Què et sembla?
5: Em sembla gravíssim que la penya no tingui control.
4: Per començar,
5: o sigui, em sembla bé que
4: en un
5: bufet
4: lliure,
5: però
4: primer, no ompliu els plats com si... O sigui, podeu tornar després.
5: Bueno, jo no sé si al bufet lliure, dels pocs que anava a dir freqüento, però hi ha dues vegades, però si tu no t'acabes el que hi ha al plat, ho has de pagar.
4: Extra.
5: Vull dir que s'ha de buscar mesures perquè la gent que no té autocontrol, doncs sí, en tingui, perquè s'ha d'evitar el tema del vomitar, el tema de la salut i també el tema del malbaratament alimentari, perquè si tu demanes molt i deixes tot el plat, doncs tampoc és una bona solució. Tampoc tu has de menjar forçadament per vomitar-ho, però una mica de criteri.
2: Podríem fer servir aquella metàfora, aquell refrany de menjar amb els ulls.
5: Exacte, no mengeu amb els ulls.
2: I el de estimar amb el cor.
5: Bé, sí, això sí.
2: I el de pensar amb el
5: no, això tampoc.
4: Ahir les meves nenes a l'hora de sopar ens deien que anirem a un bufet lliure aquest estiu. Ja estan pensant en el bufet lliure. Tot,
5: que
4: tot el que andrà parant. Dic, nenes, calma.
5: Vols que li digui cor?
4: Dic que no mengeu a casa. No diguis res, no responguis.
5: No, sí. Com li diu al meu fill al bufet lliure?
4: Ah, com li diu?
5: Banquet lliure.
4: Banquet lliure, doncs ja és això.
5: Ja és això.
4: Vinga.
2: També funciona l'expressió, no? Vull dir, no és com
5: sí, no, però per aquesta idea de com d'infinit, sí, saps?
2: O Tiberi li pot dir.
5: Sí, també.
2: Sí, ara, els esports. Àustria cau eliminada.
4: Doncs sí, pel que fa al Mundial, victòries de Portugal i Espanya, que s'enfrontaran dilluns als vuitens de final. Fa pocs minuts, Suïssa ha eliminat Argèlia guanyant-la 2-0. Avui, al Mundial.
5: No hi ha manera,
4: Mundial.
5: Perdoneu, eh? Algú pot posar un rival amb cara i ulls davant d'Espanya? Perquè,
4: sí,
5: clar,
4: ara,
5: si van posant gent de tercera
4: Portugal,
5: divisió...
4: Home, Portugal, aquests és una de les favorites.
2: Ara estan en bona forma, no, Portugal? És a dir, serà... No!
4: No.
2: I després... Qui...
4: De fet, li ha costat eliminar Croàcia, eh?
5: Ah. Veritat, sí, sí, sí. Amb cara i ull, doncs.
4: Doncs, home, en teoria és de les favorites. És que fins i tot les favorites, tret de França, tothom està guanyant allò amb pentes i rodolons, eh? Sí. França sí que va sobradíssima.
5: Ah, doncs vinga, que ens posin contra França. Quan ha de jugar Espanya contra França?
4: Doncs sembla que les semis les hi tocaria. Hosti,
5: això queda molt, no?
4: Avui, el Mundial a les 8 del vespre, Austràlia-Egipte, a les 12 de la nit, ens ho comentava el Nacho, Argentina-Cap Verd, i a 3:45 de la matinada, Colòmbia-Gana.
2: Qui els ho diria que encara estaríem parlant de Cap Verd, eh? Avui, 3
5: sí,
2: de 3,
5: no?
2: 3 de juliol.
4: Hauria, sí, sí, serà sí. Fins avui, eh?
2: Veurem
4: què vol
2: és
4: passar.
2: Aquesta mitjanit, no? Hem dit el partit?
4: Sí, justament a les 12 de la nit.
2: Atents. Bé, el temps que farà avui?
4: Temps ben estable durant tot el dia, el sol lluirà arreu del país i potser a la tarda apareixerà algun núvolín ofensiu sobre el Pirineu.
2: Ara passa un minutet de 4:45 d'avui, la Halsey ens canta el seu tema Could Have Been Me i ara de seguida el compte de la Laia. Avui sobre quina àrea? Una paraula.
5: Història.
2: Vale, pots concretar?
5: Vas a dir una paraula, ara et fots.

0: Escolta, Zicat.
1: Esport i el Periòdico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
2: La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gorg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Una nit boja amb el músic francès Sébastien Tellier. Una oportunitat per descobrir amb l'artista Antando Tele quina relació tenen el canvi climàtic i el colonialisme. La música de Brel, ballada per Anna Teresa de Kirchsmackel i el circ vegetal La Gran Plantada. Són només algunes de les moltes propostes d'aquest juliol, l'edició número 50 del Grec Festival de Barcelona. Recomanat per ICAT.
4: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
5: Pausa.
4: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
6: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
7: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
5: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
4: Pausa.
8: (laughs) 638-68-45-65. Guardeu-vos a l'agenda el número de WhatsApp del programa. 638-68-45-65. Els experts. ICAT.
9: Les 7:41 és l'hora del conte de la Laia, avui d'història. Sigue fent, és prehistòria o història posterior?
10: Bàsicament història posterior.
9: Vale. Seria clàssica, antiga, medieval, moderna, contemporània?
10: Entre moderna i contemporània.
9: Endavant.
11: Has dit història posterior a prehistòria, però és que clar...
9: Sí, és que no sé com es diu la... No sé com es diu la...
11: Prehistòria.
9: No, la de... història.
10: Edat antiga, edat antiga, no?
9: És
10: igual, deixeu-ho.
9: No, edat antiga no és prehistòria.
10: No,
9: no
10: és prehistòria, edat antiga, edat mitjana, edat moderna, edat contemporània.
9: Això, o clàssica.
11: I quina fas?
10: Doncs faig, jo crec que és moderna i contemporània, perquè és el compte de l'Àlex López, potser el coneixeu, és un periodista que podeu veure a Televisió Espanyola a Catalunya, i fa relativament poc, perquè si tu mires el seu compte d'Instagram, que és efectivament el seu personal, Àlex López, A-L-C, en què, des de fa això, com us dic, relativament poc, unes 7-8 setmanes, està fent uns posts monotemàtics d'història i agafa curiositats de la ciutat de Barcelona i posa, estan molt ben muntats, i posa imatges i posa, doncs, l'explicació. Doncs, i són temes que jo, mira, que segueixo força comptes d'història i així com a vegades hi ha com els típics, no? Sabíeu per què la Diagonal de Barcelona es diu Diagonal o coses d'aquestes són que fa tothom? En canvi, jo he trucat els temes...
11: És possible que sí, perquè està en Diagonal.
10: Exacte, que travessa la ciutat i aquestes coses, no?
11: Sí, sí.
10: Doncs, mireu, us n'he posat un perquè veieu una mica com s'ho gasta, però de veritat que a més a més estan molt ben muntats.
12: Vinga. Sabries dir què s'hi feien aquestes casetes i per què van acabar així? És 1910. Les casetes d'escrivents formen part del paisatge urbà de la Rambla. Els seus clients són minyones, servents o obrers, però principalment dones. Són analfabets que no tenen manera d'escriure allò que pensen. En privacitat, ells els escolten i passen a net el que els hi demanen, polit i sense faltes. Documents administratius, instàncies, però el que més escolten i escriuen són cartes. Cartes d'amor, de nostàlgia, a familiars que viuen lluny, a amors prohibits. Les seves casetes són possiblement els metres quadrats de la ciutat que més històries de desconeguts han escoltat. També es diuen amanuenses.
10: És tan bonic, això, els escrivents de la Rambla. Trobo que ja triguem a tenir una novel·la o fins i tot una pel·lícula que ens parli dels escrivents de la Rambla. És un fenomen que trobo que barreja història, però també molta emoció, perquè és el que està explicant ell aquí, eh? O sigui...
9: Jo, aquest noi m'ha sortit fent scroll als seus reels, vaig veure aquesta peça, aquest reportatge, i vaig pensar, és una feina que crec que jo em molaria i que,
10: a mi també,
9: i que faria bé, però que és possible que en el nostre context històric...
10: Ah, no, clar. Com tantes altres, eh? Sí, vull dir que... I alhora és xulo perquè, com diem a vegades, la història sembla que només hagin de ser les batalles, les conquestes, els reis i els seus descendents, i en canvi trobo que fixar-se en aquest ofici i en aquest fenomen social que tenia lloc en aquell moment concret, en aquesta ciutat concreta, que potser també existia en altres llocs, però que ens diu tantes coses de la realitat social d'aquell moment, i alhora... Fins i tot penso que té una capacitat divulgativa molt important per a fer-te entendre com es vivia en aquella època. És a dir, probablement, si et fessin això, una novel·la, una pel·lícula sobre els escrivents de la Rambla i la poguessin veure doncs, adolescents o infants, es farien una idea molt clara de com es vivia en aquella època. Al final, això és una bona lliçó d'història, més enllà de qui va governar què, en quin moment i per quin dret de conquesta.
9: Parlant de batalletes històriques, fa uns instants et referies als calderons amb oli bullent de les batalles medievals,
10: sí.
9: Qüestionant que si també seria una joguina bèl·lica reproduir-ho.
10: Sí.
9: Com sempre hi ha gent que s'ofèn, sempre hi ha gent defensora d'alguna cosa, i l'Adrià ens diu fa uns minuts al nostre grup de WhatsApp que era un mecanisme de defensa en els assetjaments. Per tant, sí que és ètic perquè és guerra defensiva.
0: Ah, val. Volen envair...
9: No critiqueu els calderons amb oli.
10: No, ho farem.
9: Totalment idealitzada,
10: no ho farem
9: idealitzada i romantitzada, perquè ha sortit un altre oient que és historiador i que diu això només sobre les pel·lis, no hi ha cap referència.
0: Ah, és una llegenda, això.
9: Sí, diu que a sobre, durant èpoques de setge, es malgastés l'oli.
0: Ah, però clar.
10: Doncs quan tu vas al castell de Cabrera... és el primer que et diuen, eh? És dir, per aquí és on es llançava l'oli bullent.
9: Sí, però tu vas fer el fritur de Cabrera, no?
0: Escolta, l'oli bullent val una pasta. Sí. Bueno, bullent o no bullent.
10: Però... Jo sempre pensava, ostres, però com el tenien bullent? Vull dir, feinada, no? Tenir-lo bullent tota l'estona.
0: Pujar-lo allà dalt.
10: Clar, allà dalt.
0: Et cremes perquè allò és quitxa.
9: Això és com aquests dies, tornem al Mundial, òbviament, tots els noruecs que van amb cascs, amb banyes, ells mateixos profanant la seva història, perquè és una invenció, allò de les banyes.
10: Ah, sí?
0: No portaven banyes?
9: No, això surt de còmics i de pel·lis del segle XX. No hi ha cap resta arqueològica, mai ningú va portar banyes, però els noruecs ho han fet seu, eh?
10: Vaja. Mira, escolta, si no tens una identitat, inventa-te-la.
9: Ah, sí.
10: Mireu, es diu Àlex López, que és un nom molt habitual, però el trobareu Àlex López, A-L-C.
9: I ara, Laia, més batalles en peu de guerra, aquí, als Smoking Souls, acompanyat de l'excantant d'Obrim Pas, anomenat...
10: Xavi Sarrià.
9: Aquells valencians que t'agraden tant, que tenen nom de...
10: La gossa sorda?
9: No, tenen nom d'accident meteorològic bíblic.
10: Diluvi.
9: I uns que aquesta aigua, si no està calenta, com està?
10: Freda.
9: Per tant, qui és d'aigua freda?
10: Els alcatarrers.
9: Ara.

0: experts amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Les 7 i 48 minuts al matí, avui oients, últim programa de la temporada regular, però celebrem que dilluns hi tornarem a ser, perquè enguany estrenem aquest nou format, Experts Estiu. Serà de 8 a 10 del matí, des de dilluns 6 de juliol fins a l'últim dia de juliol. Ara, però, avui que és dia 3, Sergi, seguim amb les votacions de clàssiques. Això ho seguirem fent dilluns?
2: Això ho seguirem fent dilluns.
1: Però no es dirà la cançó de les 10, es dirà...
2: La cançó de les 10.
1: Del matí.
2: No, de l'estiu.
1: De l'estiu?
2: De l'estiu. Sí,
1: si voleu participar-hi, és aquí.
0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-684-565.
1: Creus que a partir de dilluns hauríem de seguir fent miniquiz i fent regalets?
2: Hem de fer de tot, ara. Perquè hi hagi participació amb l'audiència, ha d'haver-hi audiència. Sí. Per tant, sisplau, oients, no ens deixeu.
1: No, aquests dies estem molt tranquil·lets, oients.
2: Exacte. Si esteu... Veiem que esteu mimbant.
1: No hi haurà regalets si no hi ha
2: miniquiz. No mimeu tant.
3: Deixa't la gent que faci una mica de vacances, també.
2: Sí, som nosaltres i són ells.
1: Ara, la veu que indica el mecanisme que té en Sergi per qüestionar-vos quina cançó voleu.
0: L'efemèrdida.
2: Un 3 de juliol, com avui de l'any 2019, es publicava la cançó milionària de la Rosalía. Casos

Aquest era el primer tema en català que ens deixava la cantant de Sant Esteve Sarrovires, una cançó d'uns 2 minutets de durada, curteta, que formava part de la mixtape Fucking Money Man, al costat del tema Que Dios nos libre del dinero. Avui aprofitem per fer-vos escollir entre 4 cançons que ens parlen de diners, totes elles d'aquest segle XXI, La primera és, evidentment, aquest Milionària de la Rosalía, i la segona és del Bruno Mars.

I és que el Bruno Mars, que en aquesta cançó cantava al costat del Travis Scott, també li agradaria ser ric. Ho deu ser, de ric. De fet, sí, no, més que milionari, no pinta, eh? Volia ser multimilionari. Per això l'any 2010 ens va llançar aquesta cançó Billionaire, on ens explicava, junt amb el Travis, tot el que farien si ho fossin, com, per exemple, aparèixer a la portada de Forbes, conèixer la reina Isabel II o jugar a bàsquet amb el president Obama. Això de conèixer la reina Isabel II ara mateix no crec que sigui possible. Més cançons relacionades amb els quartos.

De fet, aquesta cançó es titula justament així, Os Cartos, Els Quartos, i la trobem al disc San Domingo Forever de la Maria Jaume, fruit de la col·laboració de la cantant de Lloret de Vistalegre amb el músic gallec Ortiga. Una cançó en la que la Maria ens explica que va haver de marxar de viure del seu poble cap a Barcelona per guanyar-se això, Els Quartos. I acabem amb La Gent Normal.

0: gent normal com tu.
1: I és que no tots els desitjos són de tenir molta pasta, tal com ens cantaven els Manel en aquesta versió que van fer del tema dels Pulp Common People. Una cançó inoblidable que comptava també amb un videoclip molt i molt recordat, enregistrat en directe l'any 2009 al Mercat de Sant Antoni de Barcelona. Cançons avui relacionades amb els diners. Quina voteu? Milionària de la Rosalía, Billionaire de Bruno Mars i Travis Scott, Os Cartos de Maria Jaume o La Gent Normal de Manel?
2: Doncs com passa habitualment quan en Sergi us tria una cançó de Manel, guanyen de pallissa per majoria absoluta, amb però, tot i que tenen més clics que les altres tres cançons juntes, hi ha un comentari aquí a l'enquesta de la Montse que diu, a veure si un dia feu guanyar les dones.
3: Mira,
2: raó. Voleu votar la Maria Jaume o la Rosalía?
1: Jo vull votar la Maria Jaume, però...
3: Vaig a votar la Maria Jaume.
2: Som-hi, doncs la decisió és vostra, oients, a les 10 culminarem aquesta temporada regular experta amb la cançó que vosaltres hagueu triat. Mira, l'Anna Cirera que ens recorda, jo també hi seré el juliol.
1: Molt bé.
2: Seré audiència, clicaré, votaré la cançó de les 10, respondré la pregunta del dia. Gràcies per ser-hi, Anna, i la resta de vosaltres. Us dediquem la següent cançó d'aquests britànics de Vaccines. If you wanna...

0: Així sona Els Experts. Y me pregunto si tengo
1: muchas novias. O sigui, aquesta cançó que jo pensava que era una red flag, no, és el teu consell.
2: A veure,
3: no és tenir moltes nòvies, és tenir fronts oberts. Jo
2: estic
3: anant a l'equip de la Laura perquè estic seguint la seva vida i s'ha de tenir fronts oberts.
4: Està bé.
3: Sergi, tu vius als anys 90, però això ha canviat, xato. Vull dir, actualitza't.
1: Què ets als anys 90? Què m'estàs explicant?
4: Viejo.
3: Calla, escolta, la Laura.
1: Tinc 64 anys ara, no?
2: Sí, més o menys.
5: Ai, pobre.
0: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Que sonrían las que ya se olvidaron de mí.
6: Les 7:56, més música. Celebrem que avui arrenca el Barcelona Rock Fest al Parc de Can Zam, com cada any a Santa Coloma de Gramenet, amb noms com Megadeth, Evaristo o els que sentim, The Offspring.
1: Megadeth, el grup de Dave Mustaine, encapçala les actuacions d'avui, en què també destaquen Sex Pistols, tot i que sense Johnny Rotten, i amb Frank Carter com a vocalista. El punk s'ha fet un lloc al festival. També hi actuaran els nord-americans Bad Religion i també hi haurà Hardcore amb The Offspring, que estem escoltant ara mateix. Encara en clau de grans llegendes del gènere, Evaristo, el líder de la Polla Records, hi actuarà diumenge. Mites dels 80 com Halloween, Napalm Death o Los Barones Hereus de Barón Rojo comparteixen cartell amb clàssics contemporanis com els suecs Sabaton.

0: El cantant i compositor canadenc Bryan Adams obre aquesta nit al Festival de Cap Roig a Calella de Palafrugell. Entrades exaurides, on s'hi han programat més d'una vintena de concerts fins al 18 d'agost. Digueu-nos qui aneu a veure Megadeth o els Hereus de Barón Rojo o al Festival de Cap Roig o aneu al Festival Vida.
1: O la cantant de Calella és de Calella de Palafrugell, que és aquest dissabte.
0: Digueu-nos-ho. Ara és el moment de la cançó IA, abans d'arribar a les 8. L'última cançó IA de la temporada la dediquem a això, que s'acaba la temporada.

0: els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Pep, que ja són les 8!
0: Activem-nos! Tothom amunt! Escoltes ICAT, els experts. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: dia qualsevol d'agost que arribarà ben aviat. Avui, però, és encara 3 de juliol, dic encara, però avui és l'últim dia de la temporada regular. Dilluns començarem el programa Experts d'Estiu.
1: Un dia qualsevol d'agost sí que no ens trobaran, eh?
0: No. Serà l'únic mes que no hi haurà programa serà l'agost.
1: Bueno. La temporada que ve crec que comença el 31 d'agost.
2: Mira, doncs
0: clar,
2: mira,
0: tota.
1: Sí que és un dia qualsevol d'agost, no?
2: No hi haurà cap mes a l'any, en principi, sense Experts.
0: Sóc un bohemio que ens serveix per obrir aquesta hora amb vosaltres, amb la Laia, amb en Sergi i la Laura Grau, que ja ha entrat per la porta.
3: Bon dia, el que queda de la meva persona.
1: Què passa, Laura?
2: Que bona vida! Que
3: a veure, és que es veia venir. Per què ningú em va dir ni tan sols l'audiència que era una mala idea venir aquí?
1: És com el colmo que la Laura, per anar a la vida, quasi no tingui vida avui.
2: És veritat.
1: Estàs
3: morta. És que era una molt mala idea i jo no sé per què ningú em va dir, a veure, tu qui et penses que ets? Tu creus que pots anar a ICAT havent dormit una hora i mitja? Bueno, poder-ho fer, ho puc fer. Recomanable no és.
1: Diu molt de tu. Una hora i mitja?
3: Sí.
2: Diu molt de tu, Laura.
3: Pues queden... Perquè era l'últim dia, perquè si no els planto i ja està, vull dir, com ha passat altres vegades.
0: Avui tornes, no?
3: Sí, clar, aquest és el problema, que avui torno, llavors en algun moment he de dormir.
2: Si ara tu quan acabis te'n vas a caseta i et fots al llit i ja fins a les 4 de la tarda.
1: Què has de fer dilluns?
3: No, et dic res.
0: Un altre programa de ràdio. Ah, ens ha enviat una foto en Jordi, a un oient, una selfie que s'ha fet amb la Laura Grau. Sí. Què tal en Jordi en persona?
3: És molt bé,
0: maco. És xerraire, també.
3: A veure, va ser un moment molt curt, però en Jordi, mira, és que anem a fer un tutorial de com saludar-nos pel vida, ¿vale? Perquè en Jordi ho va fer bé. Jordi va fer un protocol ordinari que és, jo ara soc un dels experts, i vam fer una foto, l'envio pel grup en Roger, tal, no sé què. Perfecte, però és que jo, a les 4 i mitja de matinada, que clar, jo crec que també era l'hora, estava allà al bosc aquest del Vida, que és com un lloc molt ja fúnebre on la gent va morir.
0: El bosquet.
1: És que clar, si vas al bosc a 2:45 de la matinada, sí. Laura Grau...
3: No, jo estava esperant uns amics que acabessin de xerrar perquè no me'n volien allà i els havia de portar amb cotxe.
1: Sí.
3: I em ve una persona que no conec de res, evidentment, perquè deu ser oient d'aquest programa, però jo no l'he vist mai, i em passa pel costat i em diu, com et dius? I jo vaig estar a punt de dir-li, em dic Xavier.
1: Xavier.
3: Clar, no ho sé, saps? I jo... Laura...
0: Però potser volia lligar amb tu i no sap què és.
3: No, era un senyor, en Roger. Vull dir, no era, o sigui, era una cosa com estranya de moment friki. I llavors em diu, i què més? I jo, greu, però en plan, que la següent pregunta que és el DNI, perquè és una pregunta molt estranya.
0: I què veus?
3: Són 4:45 del matí, no et conec de res, estàs en una situació molt rara. I quan jo ja li he dit el meu cognom, simplement no em diu, i què TFM? I se'n va.
1: Hòstia, noi.
3: Bueno, doncs deu ser aquesta la contrasenya.
1: No sabem qui és.
3: Bueno, no sé si ens està escoltant.
1: A veure, oient...
3: Suposo que no, perquè aquesta hora deu estar dormint.
2: Deu dormir, clar.
1: Oient que vas... Ah, bueno, clar, ara mateix... Bueno, no, si és com la Laura, potser va dormir una hora i mitja. I...
3: Sí, no té cap necessitat de venir aquí.
1: Hem de detectar qui és persona.
2: Sí, sí. És com quan la gent a vegades no s'ha passat que et diuen això. Ets la Laura Grau? I tu dius sí. I diu, ai, que bé, que bé. I tu dius, i tu qui ets? I de què em coneixes? Perquè, clar...
3: No, és que jo no sé ni com es diu.
2: Heu de dir la frase, soc oient dels Experts. No és tan difícil. La dius i ja ens situem. Però
1: sobretot
2: si no...
1: heu de dir quan us truquin de l'EGM, si us plau.
2: Sí, també.
1: Aquest
2: també.
1: És el moment en què l'heu de dir.
2: Potser vam fer junts la comunió i no me n'estic recordant. Saps què vull dir?
3: No.
2: O sigui, hem d'ubicar la gent.
3: El que et dona aquest programa, aquests moments.
0: A mi m'agrada la gent que són similars al que ho ha fet malament, però sí que ho fan bé, són els que se t'acosten i sense saludar ni dir qui són ni res, diuen, els Experts i cat... I segueixen caminant, tu.
3: Sí, això també
0: fa algú.
3: Bueno, està bé perquè et demana poc, aquesta interacció.
0: Sí, sí.
3: Tu només has de fer un cop de cap i ja està.
0: Cert. Bé, Laura, celebro que estiguis aquí, com cada dia, però ara més, perquè crec que ve un d'aquells temes...
2: Ve
0: un d'aquells temes que, Laura, crec que em podràs etzibar, allò de, Roger, és que no escoltes, perquè...
3: A veure...
0: És que us volem dir que sembla que la Taylor Swift s'ha casat, però tu ja havies...
3: Sou tontos o què, tio?
2: No m'incloguis aquí, que jo ja ho sabia.
0: És que, mira, venim cap aquí...
2: Són ells dos, que...
0: Sabeu el programa que fan abans que naltros també aquí a ICAT?
1: Sí, els matiners.
0: Sí, doncs ho han dit els matiners.
3: Clar.
0: I aquí, com que quan arribem, el primer que fem és mirar una mica què ha passat al món, què han fet els companys d'informatius, el Matí de Catalunya Ràdio, els matiners, i hem dit, ostres, han dit que s'han casat, no? Llavors...
3: Bueno, me n'alegro de tenir raó, un cop més.
1: A veure, tu el que vas dir és que...
0: Tu ja ho sabies.
3: A mi m'arribava el rumor.
1: Hi havia el rumor perquè tu veies que tot s'estava com aturant, estaven...
3: No, la premsa americana...
1: Tancant llocs, no?
3: Va dir...
1: Sí.
3: Tenim la certesa de que la Taylor Swift i el Travis Kelce han demanat que es tallin aquests carrers durant aquests dos dies i que diverses persones de l'equip de futbol americà, del tio aquest que juga... És que no sé ni quin esport juga.
1: Els Kansas City Chiefs?
3: És futbol americà. americà és beisbol o què és això? Bueno, una gent que juguen a un esport.
1: He dit xiti xiti.
2: A un esport americà que...
3: Americà, que havien reservat hotels per la mateixa zona. Els mateixos dies.
0: Mira, les dades que tenim, a veure, Laura, si tu ja ho sabies o pots ratificar-ho fins i tot, és que la cerimònia en si, la signatura, s'ha fet a Tennessee, on va començar la seva carrera, amb poques persones, però que, a més, les últimes hores, la premsa nord-americana s'ha fet ressò que dijous al vespre, ahir mateix, va començar el preludi de la festassa prevista pel cap de setmana, ok? Aquesta nit, doncs, hi ha hagut un primer sopar amb un centenar de convidats, això ja és cosa grossa, al Madison Square Garden.
1: Ho va dir, Laura ho va dir.
3: On van reservar, exacte, van fer allà els carrers.
0: Un recinte envoltat de tanques i agents de policia.
1: També ho va dir, que hi havia tanquetes.
0: Cotxes amb vidres tintats, que són aquells
1: cotxes... Això no ho va dir, no va dir,
0: Em fa gràcia perquè és obvi que hi ha algú famós dintre, no?
3: Sí, jo em pensava que era fake news, sincerament, nois. O sigui, m'alegro que almenys fos veritat.
2: Ah, jo em vaig creure, doncs, quan ho vas dir.
1: Sí, sí.
3: Mira, no, tampoc depèn de mi, jo ho vaig llegir.
0: Per avui, divendres i demà dissabte, s'espera la recepció principal del casament, amb un miler de convidats, a fortes mesures de seguretat, i encara hi ha, doncs, aquests rumors que diem sobre com serà la festa, qui actuarà, que suposo que sempre hi ha actuacions d'estrelles.
1: Taylor, no, hi hauria d'actuar.
0: Em molaria que...
3: Treballar el dia del teu casament és lleig, eh?
0: Tu ets superfamosa, val? I a la teva superboda porta gent superfamosa que actuï, no? Però a mi em molaria el doble salt i que aquesta persona famosa digui, i ara he convidat a tal! Oh!
1: Home, a veure, jo perdoneu.
0: Fades!
1: Jo ballo en un esbart i la meva dona toca la tenora. Què vam fer en el nostre casament? Doncs jo vaig ballar i la meva dona va tocar. Jo entenc que la Taylor, collons, que canti
2: algo,
1: i que el seu home, doncs, que de cop i volta llenci una pilota de futbol americà, no? Algú i que l'agafi.
3: Molt bé, doncs ja està, ja hem solucionat el casament de la Taylor Swift.
0: Bé, si en veiem més infos aquests dies, doncs no sé, ja les rebotarem o ja els informarem. Ara passen 9 minuts de les 8 i una altra estrella és la Olivia Rodrigo.
1: Ah, mira, potser toca ella.
3: Podria fer-ho.
0: Podria actuar. Yeah. Drop dead, caure com mort. I Laia, de seguida et faràs ressò.
2: Em faré ressò de... Vaig que volia parlar-vos de la Rosalía una altra vegada, faré una cosa ràpida.
0: L'has vist les fotos, Laura, amb la bufanda al cap?
3: No m'ha donat temps a mi de mirar cap
2: foto. Ni falta que et fa, tampoc.

0: Així sona Els Experts.
1: Estic cantant a la meva ciutat.
2: De fet, així començava, però...
3: Una mica obvietada, també. És que, a veure, penseu que tècnicament, no és la seva ciutat, ja està a la seva Sarrovira. Podríem entendre que està blanquejant dir el meu país? Jo crec que no gosa dir el meu país. No li compro. Era molt bonic dir, avui, o sigui, la parla Catalunya, em sembla que no s'ha pronunciat cap vegada.
1: Gràcies, Barcelona, t'estimo molt. Gràcies per sostindre.
3: És que deixo sostindre. El monument on li posareu, a la Plaça Catalunya, o...?
2: Sí. Anem a la crònica del concert.
3: Encara no era ja això, ja, la crònica.
2: Escalla!
0: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Dos minutets perquè sigui un quart de nou del matí. Avui és divendres 3 de juliol, últim programa de la temporada hivernal dels Experts. Dilluns hi tornem amb l'Experts d'estiu. I Laura, el que et comentava fa un moment, és que una de les imatges del partit d'ahir d'Àustria, que jugaven a Los Angeles contra Espanya, és que entre el públic hi havia, doncs, artistes, artisteo, perquè l'estadi era allà a Los Angeles. Hi havia a Javier Bardem i a Penélope Cruz i la Rosalía, que tenia molta calor i es va estar tot el partit posant-se una bufanda al cap. Així semblava, doncs, bueno, el seu rotllo, com una monja, cobrint-se, no tenia gorra ni barret.
3: I ja, portava... si ho dius tot tu, ja no ho podré dir res jo.
2: Però tu, què volies comentar d'això?
3: No, volia comentar això, que no sé per què es posa la bufanda com si fos un vel, que no ho acabo de pillar.
2: Monja.
4: Sí, és el seu mut, ara.
2: D'un core.
3: Ja, però és que això no... O sigui, ho fa perquè és ell, ho fa per fer-se notar, ho fa perquè per vol tot. Crear un estil propi, sí. Per què ho fa?
4: Les
3: ningú
4: quatre,
3: no porta la bufanda. Si tens calor, no et poses una bufanda d'allà en el cap, no ens enganyem. La deixes al banc, o sota el banc, encara millor. I després, és veritat, és que clar, si pareu a pensar, si tu tens calor, et poses una bufanda al cap.
2: A veure, com et tapes del sol, llavors?
4: Però és que les bufandes...
3: No, si no toca el sol, que estava en una grada coberta.
4: Laia, les bufandes, la gent als estadis no les porta per passar fred, les porta per mostrar el seu suport a un equip.
3: Pitjor encara, anem aquí, anem-hi. Portava la samarreta d'Espanya i la bufanda d'Espanya. Cal? És a dir, aquesta idea que els catalans sempre han de semblar més espanyols que el més espanyol dels espanyols perquè ens hem de fer perdonar alguna
4: cosa.
3: Escolta,
4: si vas perquè vols animar a Espanya, doncs jo entenc que
3: animis Espanya. Sí, però al costat hi havia el Bardem, que m'hi he fixat, abans ho heu dit, que estava animant a Espanya, i el Bardem va amb una gorra verda, una samarreta verda, i el tio està ultra tranquil.
2: És verd Palestina?
3: Sí, és bastant verd Palestina. I, en canvi, la Rosalía, com que és catalana, ha d'anar, sobretot que es noti molt que jo vaig a Espanya, no fos cas que algú es pensés que no. I he d'anar amb... Bueno, estar a les calces devia dur d'Espanya.
2: Saps qui és encara més avituallat que la Rosalía? El pare i la mare del Pau Cobercí, que sembla que tingui cara de bon Jan, portaven samarreta, gorra, bufanda... Allí només faltava una capa, una espasa per matar toros... La corona dels Reis Catòlics portava la del Ferran, el pare, l'Isabel, la mare...
3: Això els deuen dir els de l'assessoria de la secció espanyola. Els que sou catalans, us vull de 21 botons d'Espanya. Sí, per fer-la perdonar.
2: Hi ha una assessoria en aquest
3: segle. Segur. Bueno, sí, no volia comentar això.
4: No
3: estic molt disgustada.
4: No ho fan per voluntat pròpia, eh?
3: Jo estic convençuda que els Cobercí no, la Rosalía sí, perquè és així. Les vol fer perdonar?
2: Okay. El teu anàlisi de xarxes avui era l'opinió personal sobre una cosa que he vist a Instagram, no?
3: Exacte.
2: Un partit que no he vist, tampoc. Vale, gràcies, Laia.
3: De res.
4: Deixa'm dir que mentre s'ha produït això, acabo de veure per TV, per 324, les joies de Zapatero. Que tu saps aquell diamant que tenia la...
2: Sembla de Titanic, no?
4: El de Titanic, sí. Però és que és... Són molt bèsties, aquestes joies.
2: Com que són com blavoses...
4: No, he al·lucinat. Dic, a veure, un moment, per ser president del govern, tu pots aconseguir unes joies així?
2: Si ho declares i quan deixes el càrrec es queden allí, es pot.
4: He al·lucinat, papi.
5: Però era un regal, no?
4: Doncs vaja regal.
2: Sí, però s'han de declarar també els regals d'altres governants. No es poden deixar allí la caixa forta aquella del Lucky Luke, saps?
4: Compte amb les joies que acabo de veure de Zapatero, no ho sé.
2: Sí.
4: En fi.
2: Bé, a les 8 i 16, ara més musiqueta. Ara, Laia, aquests són dels teus.
3: Estic buscant les fotos de la família Cobercí.
2: Sí. No em dones crèdit,
3: no?
2: No. Vale. Una abraçada de gol. Els Strombers, que ens canten Ens va millor que mai, aquesta cançó. Una abraçada de gol, que és la que es feien ahir el Dani Olmo, el Cucurella... La mínia... Hi ha molts catalans,
4: no? Són bascos i catalans.
3: Sí, no, el Cucurella li hem tret la catalanitat, no?
4: Ah, és veritat.

0: Així sona els experts.
1: Diu el Raül, ja que hi soc, hi vaig perdre la virginitat a Igualada, concretament al Parc de les Comes. Així que Igualadins, digueu-nos si és un lloc guai per a perdre la virginitat.
2: Bé, al Parc de les Comes?
3: Jo només he estat en les Xiprerets.
2: Però no va ser on vas perdre la virginitat, no, perquè a Igualada la tocaves poc en aquella època, no?
1: Bé, la Laura de seguida revelarà aquesta
3: història. No, ja està, ja he donat prou informació i no ens porto aquí 3 minuts.
4: Professional, molt professional.
0: Els experts, cada matí de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: les 8 i 19, avui és l'últim programa de la temporada regular i tornem dilluns amb experts d'estiu. Avui és l'últim dia de la Laura Grau, podeu enviar-li petonets i abraçadetes, que per cert ja tenen, ja tenen les enviades, Laura, a aquesta hora, perquè avui la pregunta del dia és feu balanç de la temporada, quin és el vostre personatge preferit, i a tu et voten bastant, val?
1: Ai, quin èxit, no? Sí, sí, quin ranking de popularitat que heu fet aquí, més tonto.
0: Avui, en el consultori de la Laura, avui ens aprenem al peu de la lletra, perquè és el consultori a la carta.
1: Sí, llavors, bueno, hem enviat tot de coses que algunes són uns totxos que no sé si podrem llegir, no podrem atendre-us a tots, val? Però començarem per un missatge d'en Baltasar, que diu: jo el que faig és tirar fueguitos, com dieu vosaltres, a discreció, i just al cap d'un moment dic: ai, se m'han escapat, que és molt possible, no? O sigui, el primer cop era veritat. És que a més els fueguitos no es poden esborrar. Què et sembla com a obertura? És que comentar alguna cosa de l'història en si està com molt vist, no? Com molt obvi. Gràcies i que vagi bé l'estiu, que crec que he entès que tu no hi ets la setmana vinent. Efectivament, jo no ets la setmana vinent. Baltasar, ho estàs fent tot malament.
2: Pobre Baltasar!
1: O sigui, em sembla una bona jugada, i jo la faig molt, la de que se t'ha escapat una cosa que no anava en aquell xat.
3: I ho dius, ai, perdó.
1: Ai, perdó, no anava aquí.
3: Però sí que hi anava.
1: Era per una altra persona que es deia igual que tu.
0: Sembla bé o no, llavors?
1: Sí, però un fueguito no. Un fueguito no, Baltasar.
3: Una altra cosa. No se't pot escapar el fueguito.
1: Diu, comentar alguna cosa de l'història en si està com molt vist. Home, no està molt vist. Comentes alguna cosa de l'història i llavors això et dona peu a un altre tipus de conversa. Baltasar, no? Un fueguito no dona conversa.
3: Estic en el teu equip, visca el fueguito.
1: Jo el del fueguito és que no puc entendre que encara ho feu. Baltasar, sí. Lo de fer veure que se t'ha escapat una cosa, no que aquesta cosa sigui un fueguito.
0: Segueix amb l'aigüeta.
1: Seguim amb la Clea. Hola, Laura. Jo m'he començat a veure amb una persona que té parella i dos fills que des de sempre han tingut una relació oberta. I anem pel pedregar, però heavy, eh? Bueno. Els dos es veuen de tant en tant amb altres persones i tot mola i és maco. Però malgrat tot està tan parlat i flueix tan bé, tinc la sensació que ells dos tenen una cosa que jo no. Clar que sí, ells tenen una família, i tu no. I jo no sé si estic perdent el temps. Cosa que no m'atreveixo a dir-los perquè s'han portat molt bé amb mi. Ai, Clea, tio, m'està sabent un greu això. La persona amb qui em veig dedica temps seu a mi. Ara algú dirà que jo puc fer el que vulgui, però el temps és el que és. Tots tenim feina i rutina. Vull dir, quan estic amb ella, tot molt bé, però penso que mentre estic amb ella estic no coneixent a qui podria ser la meva parella o fins i tot tenir fills.
0: Clar.
2: Home, total, no? M'està semblant molt tòxic plegat.
0: No, tòxic no.
1: No, a veure, jo penso
3: aquí tot
1: que
3: està bé, les cartes estan damunt
1: ella,
3: la taula.
1: Aquesta noia deu tenir la meva edat, perquè estem tots de picats pel mateix bitxo, que és el bitxo d'haver-nos llegit En defensa de Afrodita quan teníem 23 anys. Llavors, en paper funciona molt bé tota la història de les no monogàmies, i jo et compro perfectament la teoria de que una relació per sempre en plena exclusivitat serà impossible, tothom s'acabarà enrotllant amb altra gent.
2: Quan apareixien fills tot això ja deixava de ser viable.
1: No, perquè és que quin sentit té? Vull dir, jo el dels fills, mira, és que un altre dia us desenvoluparé la meva teoria, ja la temporada que ve, però és que trobo que vincular la criança i la maternitat a un sentiment d'enamorament emocional és terrorisme.

0: i és perfecte. És a dir, a mi em sembla un pla perfecte. En fi, Clea, em sap greu perquè és que ens ho vam creure molt fort, tot això, però jo penso que a la pràctica és veritat que ningú acaba podent arribar als extrems d'utopia que se'ns van vendre en aquell moment, perquè és que per molt que tu diguis, ah, bueno, criança en comunitat, les no monogàmies, l'anarquia relacional, tots som nòvios, però alhora som col·legues... Però...
1: És que a mi, perdó, no estic entenent gent, o sigui, arriba el cap de setmana i aquesta persona que té una família i entenc que dedica el temps, en part, com a mínim, amb un 80% als seus fills i a la seva parella, ha de tenir també temps per aquesta altra persona.
2: Escolta, segueix l'hora...
1: És que em sembla per una secció i
2: prou. M'està encantant molt que vagi parlant amb els oients, la Laura, amb aquesta música de fons.
0: Amb aquesta música fantàstica. Jo crec que l'any que ve haurem de fer ja consultori obert.
2: Sí, sí, sí.
0: N'heu enviat moltes, jo pensava que no n'enviaríeu. Si n'heu d'enviar tantes, fem-ho cada setmana. Perquè jo no tinc més coses a dir.
2: Perfecte.
0: Ho veieu, no? Que jo ja no tinc més consells per donar. Bueno, vaig a aquest del Festival Vida, perquè si no ens dona temps de fer-ne més. Ahir el Festival Vida havia quedat que ens trobaríem, entre cometes, amb una persona que m'agrada i també hi va tots els dies. Ahir de fer molt la pregunta. És que em feia molta gràcia aquesta conversa. Et trobes algú conegut i et deia, vens tots els dies? No hi ha ni una puta sola persona que em digués, no, només vinc avui. Si la resposta automàtica era, clar que vens tots els dies. Bueno, va ser ell qui em va escriure primer, segueix amb la consulta, com que va ser el primer interessat. Al final no vam quedar perquè vaig conèixer un tio també molt maco i vam anar a fer cosetes al bosquet aquell. Clàssics.
2: Què passa amb el bosquet?
0: Bueno, pues que hi ha arbres i està molt bé, hi ha molta foscor. Entre la zona DJ i l'escenari i la cabanya, reserats al mur i molt guai i tal. Uai, jo també m'ho morrejat allà. Èxit. Molt bé, Justina, es diu aquesta persona. Però després que tampoc era tan tard, la una i pico només, vaig pensar que era com massa quedar amb el primer que t'he dit. M'explico? Sí, que t'expliques perfectament. Que jo en tinc ganes, eh? I avui quan m'he aixecat he notat que ell com que s'ha enfadat. Home.
1: Home, normal.
0: Com que he passat d'ell. No me'n penedeixo de liar-me amb el d'ahir, eh? Faltaria més. És com que me'n penedeixo de potser perdre l'oportunitat. Estem malalts de fum, estem molt malament. Jo sé que pot semblar contradictori, però crec que com a tia m'entendràs, sí, t'entenc molt, carinyo. Bueno, que no sé què fer avui. No vull anar tampoc en plan gatet penedit darrere un tio perquè jo no sóc així, però vull veure. Sisplau, t'agrairia que no deixessis la meva consulta entre les descartades. És que és qüestió d'hores. Gràcies.
2: Aquesta persona encantant. Et necessita.
0: Bueno, a més, deu estar dormint, aquesta persona. Vull dir que no sé exactament quan es pensa que...
2: Sí, a veure, què? Què li diem?
0: Bueno, empatitzo molt, primer, perquè sí. És que em pot passar perfectament això a qualsevol dia d'aquests. Clar, tu mig quedes amb algú que et fa gràcia, però que quedar en un festival és una mala idea.
2: Clar.
0: Jo crec que els rotllets de festival han de sortir espontanis, perquè si tu ja vas com predisposat a haver-te de trobar amb algú que després potser no te l'acabes trobant, o que estàs amb els teus amics i no et ve de gust marxar en aquell moment i anar a buscar aquesta persona.
2: No.
0: Crec que és una mala idea quedar amb algú, però bueno, ara que ja ho has fet, perquè ja ho has comentat, aviam, és que no sé com arreglar-ho, això. D'altra banda, assegura't que amb el que et vas liar ahir no vindrà més, perquè com vingui cada dia i tornes a trobar-te, la tornes a liar amb ell.
2: Clar.
0: Bueno, ja sabem com funciona això. També et dic, molt mal plan anar a un festival de 3 dies i liar-te amb algú el primer dia, perquè llavors has de mantenir el rotllo els 3 dies.
2: Com ho esperes, si no?
1: Jo el que vaig perdonar un mal plan és tenir dos fronts oberts al mateix lloc. O sigui, jo vaig
0: Però perquè aquest s'ha de trobar espontani, que és com s'han de trobar les coses, espontàniament.
2: Però
0: i
2: no
0: el
2: primer dia,
0: ja,
2: si hagués hagut d'esperar el tercer.
0: Sí, jo crec que s'hauria hagut d'esperar el tercer.
2: El segon potser s'ha anat amb un altre.
1: Però estaves posant els ous a un altre cistell, no? És a dir, això,
0: però és que això ho hem de deixar de fer. Aquest és l'estiu del Jomo. Jo segueixo enganxada a l'assaig del Juan Evaristo Valls Boix, que diu que les coses han de sorgir espontàniament. Estem bojos amb aquestes apostes que fem, especulacions. No, és que clar, jo ja aquest deixo això com emparaulat, perquè així si em trobo aquest em podré liar amb aquest, i llavors...
1: Bueno, però si t'interessa de veritat, per què no apostes per aquella persona?
0: Si t'interessa de veritat, tens una cita normal en un altre lloc, no et lies en un festival, tio, no me'n jodes.
1: Però si sembla que li interessa una mica realment el que havia quedat, o no li interessa cap dels dos?
0: No, jo crec que li interessa el que havia quedat. El
1: doncs
0: que passa és que...
1: Li amb un altre. Jo sóc aquell, el primer, i dic, bé, està de prendre pel sac. Jo deia que sóc del segle XX, ho sento.
0: Què va, Laia, per favor. Laia. Són coses que sorgeixen en el moment.
1: Ah, doncs re, vinga.
0: Jo, el meu consell és...
2: Deixa't portar.
1: Sergi, tu ets dels meus, o sigui, estem ultra antiquats, ja ho sé.
2: Jo, ni de conya. No.
0: Si te'l trobes en persona, i pel que sigui veus que allò ja s'ha com refredat, o que en aquell moment no et ve de gust, perquè ja et dic, em sembla molt mal plan quedar amb algú que et vols liar en un festival, calla, un dia normal, cony, aneu al cine, aneu a sopar, aneu al teatre, o sigui, tingues una cita normal.
1: Ja, però, Laura, tu has mig quedat amb un tio en un festival, i arribes, i s'està liant amb un altre, què fas?
0: És que jo no tinc entès que els hagi vist, eh?
2: És que no els ha vist.
1: És igual, però ha passat.
0: Bueno, però i què?
1: Però només ho ha dit, no ho ha vist res.
2: Només ho ha dit a la ràdio i ja està.
1: Exacte.
0: No, jo crec que no passa res si no ho ha vist.
2: No passa res.
0: Bueno, en fi, tens deures. Primer de tot, assabenta't de si aquesta persona amb qui et vas liar ahir, avui també hi serà, perquè llavors el problema el tornaràs a tenir.
2: Si troba l'altre, què?
0: Si troba l'altre, que calibri, aviam com estan els ànims,
1: està
0: perquè
1: enfadat.
0: Diu que està una mica enfadat.
1: Sí, que jo seria la persona enfadada, també, ho dic aquí.
0: i quedeu un altre dia quan ja s'hagi acabat el vida. Res de solucionar coses al vida ni no. d'haver d'estar pendent d'un tio en un lloc que hi ha quatre escenaris. O sigui, no. Em sembla un despropòsit. O sigui, no t'ho estàs muntant gaire bé.

0: escenari.
1: Bueno, això és una cosa que pots fer per fugir. Clar. Jo ho he hagut de fer una vegada.
2: Veus?
1: Però és una merda, perquè llavors et perds el concert que volies veure.
0: No és igual, vas a un altre.
1: Bueno, és prou gran el vida com per no haver-te de creuar amb segons qui. Crec que ja està. Queda amb aquest tio un altre dia. Vinga. I avui intenta no que coincidim amb el que et vas liar ahir, perquè vaya Cristo.
3: Quan la gratitud se cola per la porta.
0: M'agrada molt això, ho farem la temporada que ve.
1: Sí, perquè és que tinc mil consultes més que no m'han entrat.
0: Cada divendres.
1: Nois, els que heu enviat coses, les podem guardar per la temporada vinent o les podeu tornar a enviar diferents, que en dos mesos canvien moltes coses. Lo bon rotllo.

0: La placeta de les iaies, on podem sortir? Estic segur que quan diuen placeta de les iaies vol dir que iaies, iaios, nens, nenes, persones de mitjana edat també estan convidades a anar a la plaça amb la cadira a parlar, eh?
1: Clar. I tant, o al Busquet aquest del Vida.
0: O al Busquet del Vida ja a fer...
2: És que allò és històric, de veritat.
0: És entre... Jo tinc un record, bueno... Fos igual que el de la Laura.
1: Veus?
0: Sí, és que clar.
2: Amb un altre arbre, segur.
1: Sí, sí, sí. Jo no, tu, Laia...
2: No, jo tampoc. Tampoc. Ah, no hi ha anat al vida.
0: Les notícies de la jornada.
1: Va.
0: Un minutet que passa de dos quarts, per tant, anem per feina, Sergi, que hem de saber per avui, que és divendres, dia 3 de juliol.
3: Que hi ha llum verda definitiva del Parlament als primers pressupostos del govern de Salvador Illa. Esquerra i els comuns han sumat els seus vots als del PSC per aprovar uns números que no es renovaven des del 2023. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros, que són un 22% més que els de fa 3 anys. Els bombers segueixen treballant per extingir l'incendi que ha cremat la zona entre Canet de Rosselló i Santa Maria la Mar. Això és a la Catalunya Nord. El foc ha obligat a evacuar 3.000 persones, la majoria clients de 3 càmpings i també turistes i treballadors de les empreses de la zona. A Veneçuela, els equips de rescat han localitzat i tret un treballador d'un aparcament d'un edifici de La Guaira que ha resistit una setmana atrapat entre la runa. L'home està ingressat ara a l'Hospital de Caracas i la seva evolució és positiva. Tret d'aquests petits miracles, el país ja comença a pensar en la reconstrucció. Segona imputació aquesta setmana d'un alt càrrec de l'Estat pel cas Leire. 3 dies després d'assenyalar la presidenta de la CEPI, l'Audiència Nacional ha inclòs com a investigats la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i el seu número 2 pels delictes de prevaricació i obstrucció a la justícia. I acabo explicant que més d'1.174.000 persones han demanat acollir-se al procés extraordinari de regularització d'immigrants impulsat pel govern espanyol, més del doble del que es preveia. Catalunya és el territori amb més sol·licituds, més de 257.000.
0: Les 8:33, Sergi, que no t'esperava saber avui.
3: Que les autoritats del comtat d'Outagamie, a Wisconsin, van establir un inusual límit de velocitat de 17,3 milles per hora. Això serien 27,8 quilòmetres per hora. Imagineu una coma, en el límit de velocitat.
2: Clar, és estrany,
3: I per què ho fan, això? Per què creieu que ho fan?
0: Espera, jo he llegit una cosa del món del memeo, perquè la gent anava a fer-se una foto per una xorrada,
3: no,
0: o per un joc de paraules. És que
3: no.
0: Algun cartell el van canviar i van posar un número més amb un... Com si fos 6-7, i amb una ciutat ho van canviar, van posar com... Falten 101 quilòmetres per la ciutat perquè la gent deixés anar a fer l'idiota.
3: Mm.
0: Això ha passat, però és un cas similar?
3: Ho fan per captar l'atenció dels conductors. És com quan, per exemple, no sé si ho haureu vist, però hi ha alguns llocs on, en lloc de posar-te línies rectes dibuixades, doncs te les fan en zig-zag. Això és perquè d'aquesta manera penses, ostres, això... Què està passant, no? Et capten l'atenció. Fan captar l'atenció i dius, et fan adonar més del límit de velocitat que el que has d'anar. És una mica per marxar del pilot automàtic que tots fiquem quan estem conduint.
0: Quina és la xifra que m'ha fet gràcia?
3: 27,8 quilòmetres per hora, que traduït, perquè recordem, això és als Estats Units, són 17,3 milles per hora.
0: Mola.
3: En fi, a veure si els hi serveix d'alguna cosa.
2: Això aviam si funciona.
0: Anem a la titular d'esports.
3: Doncs aquest dijous s'ha viscut el primer acte principal de la gran sortida del Tour de França des de Barcelona. Es va presentar als equips des del recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau fins a la Sagrada Família, això davant d'unes 50.000 persones. La primera etapa serà demà en final a l'estadi Lluís Companys. Serà una contrarrellotge. Pel que fa al Mundial...
0: No, perdoni que l'interrompi. Diumenge i és la gran sortida de... Des de la plaça Francesc Macià de Tarragona.
3: Epa! Sí, sí, marxa per Tarragona, el Tour, molt bé.
0: Sí, surt tota la Rambla.
3: I surt cap al Pirineu.
0: Sí, via Augusta i després ja no sé on va.
3: Molt bé. Pel que fa al Mundial, victòries de Portugal i Espanya, que s'enfrontaran dilluns als vuitens de final, fa pocs minuts. Suïssa ha eliminat Argèlia per 2-0. Avui, a les 8, Austràlia i Egipte, a les 12 de la nit, Argentina, Cap Verd, i a 3:45 de la matinada, Colòmbia, Ghana.
0: I avui, calor.
3: Sí, temps ben estable durant tot el dia, el sol lluirà arreu del país, la calor serà una mica més intensa i les màximes més altes rodaran els 38 graus a les Terres de l'Ebre.
0: I ara va rodant la música en Manu Chao, acompanyat d'Alfa. A me mi piace. És a dir, a mi m'encanta. I ara, de seguida, juguem al mini quiz.

0: Escoltes ICAT.
1: Esport i el periòdico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona, Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
2: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lena Downs, Gerai Cortés, Maika Makovsky, la companyia de dansa Mal Pelo i molts més. Aquest estiu, el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques per tots els públics. Del 26 de juny al 14 d'agost. Més informació a tarragona.cat/cultura.
3: Una mirada diferent als videojocs.
4: Per aprendre, pensar i somiar.
5: Here's to many more exciting adventures.
6: Em dic Salvatore Marino.
7: You and me are the best.
4: Passió pels videojocs.
3: Generació Digital, amb Albert Murillo.
8: Ara els diumenges a les 10 de la nit a ICAT.
3: Benvinguts a Casa Babylon. És la casa de la festa i les músiques urbanes. Marc Isern i Rubén Sierra en són els anfitrions. Casa Babylon, els divendres a les 8 del vespre a ICAT.
9: Així sona els experts.
10: 3 quarts menys 2 minuts de 8 del matí. És l'hora del conte, amb la Laia.
11: Sí, però no són 3 quarts menys 2 minuts, tranquils, podeu dormir una mica més, són 2 quarts i mig.
10: No, no, però... anava a dir que faltaven 2 minuts per 3 quarts menys 5.
11: Però no ho has dit.
12: Falten 3 minuts perquè em faltin 4 per 3 quarts.
11: Per això no diu 2 quarts i mig, que és tota
12: o la vida. O passen 8 minuts de 2 quarts.
10: Això de 2 quarts i mig serà molt vaga.
11: No, només pot ser 1 hora, 2 quarts i mig i és ara.
12: Són les 7:38.
10: Bueno, s'està el temps, saps què li passa al temps?
11: Que
10: s'exaureix.
9: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Mini quiz. Les 8 i 40, moment de participar. Permeteu-me que llegeixi el comentari d'en David, que crec que és un oient no només fidel, sinó que demostra tenir molta paciència amb aquest programa. És en David de Madrid. Ell va néixer a Madrid i viu a Madrid i és de Madrid de tota la vida. I a més ha demostrat amb els seus àudios que parla català, doncs, quasi perfecte, perquè ha tingut dues parelles catalanes i això, i que ens escolta cada dia perquè li mola molt despertar-se des de Madrid amb nosaltres. Bé, amb tota la canya que li fotem al seu país per així dir-ho.
1: Pobre, és veritat, home, jo penso amb els altres dients de Madrid.
0: Diuen David...
1: jo us estimo, en realitat, les persones normals.
0: Diu, us proposo una cosa. En David em llença una proposta des de Madrid. Us proposo que Espanya guanyi el Mundial...
1: No, aquesta no acceptem la proposta.
0: Deixa escoltar la gent, deixa parlar la gent. Diu, us proposo que... Mira que a sobre ens ho proposa. Que Espanya guanyi el Mundial i, a canvi, jo us ofereixo que la final sigui un 2-0 amb gols de Nico Williams i la Mini Amal per poder petar al cap de tots aquells intolerants que fan servir expressions, i ara perdoneu-me el que diré, però és literal, diu el Morito Catalán i el Negro Vasco, que marquin aquests dos. I diu el David, experts, signeu el que es proposo.
1: Jo et signo que si ha de guanyar Espanya, sigui.
2: Que sigui així, jo estic d'acord.
1: Hi ha un punt de trobada aquí.
0: Sí. I pensa que totes les risques que fem amb Espanya són només risa, eh?
2: No, tant.
0: Ara, quan ens en riem dels argentins, dels francesos, dels uruguaians, dels italians que tenim per aquí, també és de risa.
1: Tot
0: només.
1: Sempre de risa.
0: Bé, a veure, sí, queixes sobre la vostra identitat, que us heu vist vulnerables, les podeu enviar aquí, sí?
3: Afegiu-nos al WhatsApp 638-68-4565.
0: I aquí farem una cosa que es porta molt en el món actual, que és que quan algú fa una broma i l'altre s'enfada, doncs demanes disculpes. I bueno, una mica com que hi ha l'estirada, no? Bé, de quina secció és ara?
2: És el mini-quiz, deia. Què has fet avui per acabar?
0: És l'últim de la temporada, avui.
1: Exacte.
0: Sobre quina àrea temàtica.
1: Doncs què vols que parli? De finals, de comiats, que són, en realitat, una reveure.

0: m'agrada quan diu gràcies per tant, però igual no ens esperem, va. Les diferents cultures
1: que
0: del
1: també
0: món...
1: També haguessis pogut agafar la cançó en el moment en què diu gràcies per tant.
0: És que he trobat un tros que vas guardar tu, que diu...
2: Mira, mira, mira. Faltat. Fes-ho per mi.
0: Sigues feliç. Gràcies per tant. Ara sí, ara sí. Mireu, les diferents cultures del món fan servir diferents mètodes per acomiadar-se, que beuen de tradicions molt antigues que moltes d'elles no han evolucionat tampoc gaire al llarg dels anys. A molts països occidentals fem això dels dos petons, que en altres llocs i contextos doncs deuen flipar, no? Perquè és veritat que una persona que prou feines coneixes i vas fent petons pel món. Però bé, en altres llocs es fan servir abraçades. Al Japó ja sabeu que són molt importants les reverències, que segons com es fan de pressa o com el grau d'inclinació, doncs ens parlen de la intensitat de la relació entre aquelles dues persones.
1: I però... et pots donar un cop de cap, clar.
0: Clar, també. Però avui em vull fixar en una manera ben particular de dir adéu que tenen a un lloc del món, que és el fet de pressionar els fronts i els nassos, és a dir, front amb front i nas amb nas, enteneu? Sí. És a dir, jo vinc aquí davant teu, diguéssim, i xoquem els dos fronts, el teu i el meu, i per tant també els nostres nassos també es toquen, sí?
1: No és, però no és...
0: No és allò del nas, del petó...
3: Ah, val, val, val. No. A mi m'agraden els petons de nas i hi ha gent que els sorprèn molt.
0: Doncs mireu, avui no us preguntem pels petons de nas, sinó per aquesta idea de xocar els dos fronts i els dos nassos. I us volem preguntar quina és la cultura que s'acomiada d'aquesta manera.
1: Va, a veure.
0: Mireu, les opcions són l'opció A, els inuits, a Groenlàndia, Canadà, Alaska i a Sibèria. Opció B, els pobles mongoloides del Nepal. O opció C, els aimares, dels Andes centrals i de l'altiplà d'Amèrica del Sud. O D, els maurís, de Nova Zelanda. Qui s'acomiada... 6, 3, 8,
4: 6, 8, 4, 5, ja està, ja està. 6, 5. 6, 3, 8, 6, 8, 4, 5, 6, 5.
3: El petó de Nasset, que li dic jo, però jo en plan íntim, sí que és una salutació, doncs, formal, en diverses... Bueno, en diverses, en una cultura, que és el que avui us pregunta la Laia.
0: No, no, salutació sí. De Nasset, no. Tu m'ho has escoltat. El...
3: Sí, sí, sí. Ah. Ja, però vull dir que no em vull fer passat amb el front, tampoc.
0: No, però és que és molt important. Comences pel front. Sí. I has de xocar els dos fronts i després topes amb el nas, però no és una salutació de nas.
2: Ah, jo ho he vist, això, jo ho he vist.
3: Els inuits, els mongols de Nepal, els aimares dels Andes, o els maurís, és a dir, els nadius de Nova Zelanda.
2: Puc dir una pista?
0: Sí.
2: Hi ha una pel·li que es veu, això.
0: Saps que he buscat l'escena de la pel·li i no he trobat que es vegi?
2: Jo crec que es veu anar a la pel·li. Ostres, és que diria que ho he vist a la pel·li.
0: Va, doncs no us ho puc assegurar.
2: Vinga. No.

0: Gràcies, per tant, avui la cosa va d'acomiads i justament d'una manera d'acomiadar-se que tenen alguns personatges, algunes persones del món, algunes opcions,
1: sí,
0: havíem dit, algunes cultures. Quines eren les possibles respostes?
1: Mira, les possibles respostes d'aquesta salutació, que era, recordem-ho, xocar front en front i després, sí, doncs, també nas amb nas, que trobo que és molt íntima, per cert, eh? Doncs mira, les opcions que us donàvem eren els inuits de Grenlàndia, Canadà, Alaska i Sibèria, o els pobles mongols del Nepal, o els aimares dels Andes, o els maoris de Nova Zelanda. Doncs la resposta correcta era la D, els maoris de Nova Zelanda. És un gest que s'anomena hongi i efectivament consisteix en això, en ajuntar els dos fronts i els dos nassos i gairebé percebre's l'alè, o el gairebé sense, o sense el gairebé, perquè realment estàs com molt a prop. Ara entenc això que dèiem abans, que algunes cultures diuen que fer-se petons és invasiu, és que ho trobo molt invasiu això d'ajuntar-te tant com ho fan els maoris de Nova Zelanda. I tenies raó, Sergi, no? Has trobat l'escena de Baiana.
0: I la que pot compartir el xat dels oients és l'escena en la que la Baiana, doncs, es troba final de la pel·lícula, amb aquesta mena de dimoni, el TK, no?
1: Aquesta mena de monstre,
0: aquesta,
1: no?
0: Aquesta mena de monstre, i s'hi acosta i diu, vine cap aquí que et saludaré, i fan aquest moment de front contra front.
1: Exacte.
0: Hem compartit la imatge.
1: Doncs mireu, a més el que deien Roger del petó aquell de nassos, vaig estar buscant i el petó dels inuits no és ben bé del nas. Oficialment, si el busqueu, és, o sigui, la realitat és que és un petó de nas més llavi superior, ah, i és a la galta, a més ells. Ostres. No es fan aquest petó de nas.
0: Sí, que... de petó d'esquimal,
1: no,
0: que s'ha dit sempre, això no
1: existeix, no. Bé, hem rebut 105 respostes, de les quals 82 han estat correctes. Per tant, Laura, et demanaré un número de l'1 al 82.
2: Vinga, doncs avui el número 9.
1: 9, dels primers. El 9 és la Carme, que té un número acabat en 07.
0: Felicitats, Carme!
1: Enhorabona!

0: Les 8:50, volem sentir també les vostres veus avui que fem balanç de temporada amb vosaltres. Laura, si tens algun record, el millor moment de la temporada per tu, el pots compartir també amb nosaltres.
1: A veure, molt bé. Ah, ja, l'he
0: de dir. Sí, si
1: vols, el millor moment de la temporada.
0: Sentim primer un oient i tu vas pensant.
2: Per mi, els millors moments de la temporada va ser amb la crisi de la Renfe i les emprenyaments de la Laia Vidal.
3: Oh, i aleshores la gent ha baixat amb desbandada del tren. Això és un altre tren, que aparentment era per allà, però no de saber, no? I el conductor ha dit per l'altaveu, ara tancarem les portes, veus? Veus que en teníem raó nosaltres?
0: I quin tren ha arrencat primer?
3: I ha arrencat primer l'altre.
0: L'altre, eh?
2: Ah, vas riure molt, m'ho vaig passar molt bé. Jo sé que és una putada per ella, però...
4: Estem aquí, a l'estació de Sant Andreu, que ens han fet canviar de tren, perquè resulta que el nostre, doncs, estava massa espatllat. Estic aquí amb la Joana, hola, Joana. Fins als collons de matinar per res.
5: Que jo podria estar en posta una hora i mitja després fent una paella.
2: Jo va riure molt, que vagi bé, adéu.
6: Mira, si has fet feliç a l'audiència...
3: Sí, mira, que serveixi per alguna cosa, no?
6: Doncs ja està, tu.
1: Ah, clar, és que jo tinc molts moments així estranys, com de l'estudi. Clar, ara és moment d'explicar interioritats, no? Vosaltres sentiu el que nosaltres diem per antena, però jo he tingut aquí unes crisis, nois, de micro apagat, quan està sonant la cançó dels Pigaflaues i la publicitat, jo aquí explicant, tio, què faig amb aquest noi, que ahir va passar això, Laia, què m'aconselles? La Laia s'emprenya moltíssim.
6: La Laia s'emprenya sempre.
3: Ens dona la vida, la Laura.
0: Home,
1: sí, home, perquè... algú s'ha de donar contingut, perquè, clar, aquí tothom casat amb fills i el Roger, que està com al seu pisat tranquil.
0: T'emprenyes perquè pren males decisions o perquè els homes ho fan tot malament?
3: És que els homes ho fan tot malament.
1: Sí,
0: ho assumim. Mira, per cert, Laia, parlant de cruixes, poques vegades parlem de tenir un cruix i ets tu la protagonista.
3: Sí, poques, molt poques.
0: Te'n recordes o recordeu, oients, el dia que ens va compartir la confessió, sí, el cruix que va tenir amb un fuster. L'altre dia, Sergi, aquesta setmana que estem fent tops i balanç de la temporada, que és la pregunta del dia, sí, en Sergi ens ha fet una mica de recull de les millors confessions i vas triar la del fuster de Montbrió, de Montroig del Camp, no?
6: Sí.
0: Bé, doncs, clar, Montroig del Camp és un poble molt petit. I tenim un oient que és el poble del costat, la Magda, d'Aigües Tortes, o de Dues Aigües, dues aigües fredes tortes. I clar, te l'ha trobat!
3: Ai, que bé!
0: Mira,
6: a veure si en dic-ho.
7: La Laia parlava d'un fuster molt guapo, de Montroig del Camp.
3: No, parlava molt bé. No, Laia, Montroig del Camp. És que em va passar una vegada que va venir un fuster a casa i no vaig poder entendre res del que deia, perquè només m'estava interessant tant, subament, l'accent i aquell català que parlava, que vaig pensar, vull que t'enduguis els meus fills, els cris, tu...
7: Crec que sé de qui parla, dels germans Oliver, no sé si del Pau o l'altre, no me'n recordo com se diu. Són uns fusters joves que hi ha a Montroig del Camp. Montroig és un poble molt petit, molt a prop del meu. Casualment els conec perquè també van posar portes i finestres a casa meva, a Dues Aigües. I m'ha fet gràcia perquè no havia sentit aquest tall i ara dic, ui, parla d'un fuster guapo de Montroig, doncs em sembla que sé qui és.
0: I la Magda t'ofereix, Laia, al seu Insta.
6: Epa!
3: No necessito. Però, un moment, primer, quedi clar que no, Roger, ho has dit malament, no era un poster molt guapo, que potser sí que era guapo,
6: que no?
3: Però no recordo si era guapo. Parlava molt bé.
6: Però t'estaves hot i perduda.
3: Però perquè parlava amb un accent increïble.
0: A més, a tu no t'importa que sigui ni molt ni poc guapo.
6: Exacte.
0: Valores altres coses, però la Magda ha afegit que és jove i guapo.
3: És que estic buscant si el meu foster deia Oliver i no ho descartaria.
0: És veritat que la Laia acaba d'obrir el seu mail personal,
3: sí,
0: a la carpeta coses de casa. Val.
3: No, he posat fuster, perquè he buscat per Oliver i no m'ha sortit, però per fuster vaig buscar.
6: Fuster buenorro.
3: Però a veure, si no hi ha tants fusters, segur que és ell. Parla d'increïble o no? Diu, les coses són així. Vull dir, si el tio parla increïble, parla increïble.
0: Mentre busques, sentim a un dels oients també molt habituals. Passem de la Magda al Roger. Va.
8: Bon dia, experts. Com a fan incondicional de la Laia, destacaré quatre moments seus com els millors de la temporada. Dos són les mítiques confessions. Una que sa filla es va perdre un supermercat francès i va acabar dient...
9: Soy española.
8: I l'altra és quan elles caminant per la muntanya, doncs, amb la neu, s'anaven a enfonsar més del compte i ella es va donar cara a la situació de risc.
10: Si no comemos, no vamos a morir.
11: Comer què?
8: I li va dir a sa filla que si es trobava en algú, digués que tenia més anys dels que tenia realment, perquè no es pensessin que era una mala mare. I els altres dos són així enganxadetes amb el Roger. Una, quan la Laura Grau estava parlant de diferents perfils de copilot, i el Roger va reconèixer que...
12: Sergi Vives!
8: Va fer canviar la persona que estava conduint per posar-s'hi ell i...
1: El pitjor tipus de copilot és el que és conductor.
3: No! Podeu afegir conductor, home?
6: Vale, sí, sóc jo literal, vale?
1: Bueno, vale.
6: Jo he demanat que s'aturi qui condueix i dir, ja ho faig jo.
8: I l'altre, quan un dia va arribar tard per culpa de Rodalies i el Roger li va fer un mansplaining de manual i la Laia el va acabar engegant a la merda.
0: És el primer.
3: Clar, agafa-me el temps, si no jo ja hauria agafat un temps d'abans, que no és una cosa. T'ho juro.
1: Bueno, vale.
0: Ara miraré el
3: sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
0: Ara miraré.
3: Va fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
0: Diu mansplaining.
3: Que et foll.
8: Aquell tall és boníssim.

0: Un clàssic de l'antena dedicat al Ruby, Ruby, Ruby dels Kaiser Chiefs. Per cert, dilluns, a noves seccions. Laura, a banda de fer noves seccions com ara el miniquiz d'estiu o la cançó de les 10 de l'estiu, vindrà en Blai Mercè, torna als experts a l'antena, per
1: molt
0: fer
1: bé
0: història musical dels últims 20 anys, dels 20 anys d'ICAT, on han sonat èxits com aquest Ruby.
1: He trobat la factura del fuster i, efectivament, Jaume Oliver.
2: És Jaume Oliver!
1: Montroig del Camp. Mira, mira, veus, Roger?
0: Uau, Jaume Oliver, SL, és emprenedor, és un home fet a si mateix, és un fuster.
1: Ostres, això ho dius tu, eh?
0: Ella ha creat la fusteria, on va néixer, la va fer ella, la fusta, i a més et vas posar, Laia, tapes lluernàries i un armari.
1: Mira, em va posar un armari, tres calaixides de quatre calaixos, fusteria exterior per moltes coses. No diguis quan va valer, no cal que ho diguis.
3: Que hem d'anar a la confessió.
1: Ah, doncs vinga, confessió, perdó.
0: Que quedi clar que és amb IVA, la factura, el bec aquí, IVA. La gent que jo els diria els cromàtics, sap? Venien i et demanaven, digue'm un gust de gelat, el que sigui.
3: El pitufo.
0: No, un blat normal.
3: Ah,
0: no
3: tenia,
0: Marta Sanz.
1: Xocolata.
0: Em deia, no, un, deia, de llimona. Anava a buscar-lo i deia, no, no, aquest no. I m'assenyalava aquell d'allà. Llavors les meves jefes em deien, aquesta gent, si van pel color, tu agafa tal.
1: Van pel color.
4: Doncs pues no ho entenc.
0: Em deien al revés, deien, dona'm una mica d'aquest d'aquí. I jo dic, el de llimona? Dic, no, de llimona, no, no, no, no. O també la gent que venia a dir-me, una pregunta.
5: Una pregunta, per favor.
0: Clar, tu vas molt liat, no? Vull dir, tens la terrassa per recollir, has de servir, has de netejar, has de cobrar, has d'agafar el gelat, has de netejar les garrafes. Venia gent i deia, una pregunta.
5: Una pregunta, per favor.
0: I deia, no, digui-la directament. Digui-la directament. Vull dir, jo faig el que tu em diguis, però no em digui, una pregunta, una pregunta, quina pregunta?
6: Que com deu que us penseu què és això?
0: També la gent que insistia en pagar, que és mentida, i deia, no, que m'enfadaré, que m'enfadaré, no, ja pago jo, ja pago jo. I els deia, aquí no tindrem aquest debat. Tenia molta gent de clients que venien, perdó. I al final què és, que volia un gelat, no? O estaven allà a terrassa i algú em deia, perdó, disculpes, no sé si et faré anar malament, perdona. Que és que a banda dels gelats, que també voldríem un cafè.
7: Mare de Déu.
0: La mateixa gent que deia, una pregunta.
1: Bueno, vale.
0: Puc partir del perdó perfectament, perdona, em sap greu, però és que... Jo, què vol?
8: Què?
0: Que et voldria demanar una cosa, però que no sé si la tindràs. Silenci. Jo havia de dir, però què?
8: Què?
0: Jo els diria literalment, el que hi ha a la carta, hi ha de tot. El que no... No hi ha res. I la tia igualment, o tio, qui fos, és que m'adria... És que tens tal cosa que no estava a la carta, no hi era.
9: La mierda.
10: Que ja són les 9! Una hora i plegem!
11: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
12: M'he equivocat tants cops que amb els anys m'hi he acostumat.

0: encanta.
1: Descobrirem el mal camí.
0: L'error, el fracàs i la derrota. I posen els nostres pensaments en música, els obeses amb el seu elogi del fracàs. Amb ells comencem l'última hora d'aquesta temporada experta. Avui que és 3 de juliol, aquí en directe a ICAT amb la Laia Vidal. Bon dia.
1: Bon dia, Roger Saró.
0: La Laura Grau.
2: Molt bon dia.
0: En Sergi Vives.
3: Bon divendres.
0: I també els oients que ens expliquen coses.
4: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
0: Aquí el nostre grup de WhatsApp que podeu respondre a la pregunta del dia avui que fem balanç de la temporada i que podeu jugar al miniquiz, votar la cançó de les 10. Recordeu que a partir de dilluns és el mateix mòbil, Podeu seguir participant en el nou format Experts Estiu que comença dilluns, dia 6 de juliol. Però avui, que és dia 3, volem votar l'última cançó de les 10, com sempre, a partir de les 4, opcions que us llença en Sergi inspirat en...
4: La Famèrdida!
3: Un 3 de juliol, com avui de l'any 2019, es publicava la cançó Milionària de la Rosalía.
5: Que jo sé que no és culpa ser milionària. Si plogués estan els bitllets pels aires. Un dia per Mumbai i el següent a Malta.
3: Com vas endomar aquest moment en el que la Rosalía va dir pam, vinga, una rumbeta?
2: Com vols que l'entomi, a mi em va encantar. Això em va donar l'estiu.
0: Jo el vaig entomar amb normalitat.
3: Aquí es va entomar com si, bueno, va sonar per damunt de les nostres possibilitats.
2: Sí, és veritat, és veritat. A tot arreu va sonar per sobre de les possibilitats de qualsevol.
3: I va ser, bueno, de fet encara és el videoclip més vist de la història a YouTube en català. Cap l'ha superat. Amb diferència, aquest és el primer més vist.
2: No, ni tan sols el Poloni, el típic Majestail i aquestes tonteries.
3: Res.
2: Ni la Damaris,
3: No. Bueno, la Damaris, jo no sé què dir-te, Aquí són altres històries. Doncs bé, aquest era el primer tema en català que ens deixava la cantant de Sant Esteve Sant Rovira, és una cançó d'uns 2 minutets de durada que formava part de la mixtape Fucking Money Man al costat del tema Que Dios nos libre del dinero. Avui aprofitem per fer-vos escollir entre 4 cançons que ens parlen de diners, totes elles d'aquest segle XXI. La primera és aquest Milionària de la Rosalía, la segona és de Bruno Mars.

0: Sí, el Bruno Mars, en aquesta cançó que cantava al costat del Travis Scott, també deia que volia ser ric, no milionari, sinó bilionari. Allà ens explicava tot el que faria si fos ric, com per exemple aparèixer a la portada de Forbes, conèixer la reina Isabel II o jugar a bàsquet amb el president Obama. A veure, jo crec que el Bruno Mars pot fer moltes coses, perquè a veure, calés no li deuen faltar,
1: no,
0: eh?
1: No, no.
0: Tot sigui dit. Més cançons relacionades amb els quartos, aquesta crec que li encantarà a la Laura.
2: Partiré a la capital.
3: Ahir la vaig veure en directe, bueno, ara us explico.
2: Esta capital per guanyar els quartos i poder tornar.
0: És la Maria Jaume, que no sé si va cantar els quartos ahir.
3: Sí.
0: La va cantar, eh?
3: Sí.
0: I la vas gaudir,
3: sí.
0: La vas gaudir.
3: Home,
0: aquesta.
3: Home, ara després us ho dic.
0: I era amb l'Ortiga, aquest
3: no,
0: músic gallec?
3: No, és gallec, és gallec.
0: Clar, clar, clar. Doncs sí, en aquesta cançó la Maria ens explica que va haver de marxar de viure del seu poble, de Lloret de Vistalegre, a Barcelona, per guanyar-se què? Els quartos. I acabarem amb la gent normal.
4: Vull viure com viuen els altres. Vull fer les coses que fa la gent normal. Vull dormir amb qui dormen els altres. Ficar-me al llit amb gent normal com tu.
0: I és que no tots els desitjos són tenir molta pasta, com ens cantaven els Manel en aquesta versió que van fer del tema dels Pulp, Come on People, una cançó, aquesta gent normal inoblidable, que comptava amb un videoclip també molt recordat que es va enregistrar en directe l'any 2009 al Mercat de Sant Antoni de Barcelona. Quatre cançons relacionades amb els diners. Quina votes, Laura? Milionària de Rosalía, Billionaire de Bruno Mars, Oscartos de Maria Jaume o la gent normal de Manel?
3: És que m'he quedat amb Milionària, perquè és que aquesta cançó va ser massa un moment de la meva vida molt concret, en què jo em pujava a qualsevol escenari a cantar-la i a més ja els meus amics m'animaven i sí, li tinc molt d'apreci aquesta cançó, que vol que us digui.
0: Doncs sembla que la gent, com sempre passa quan posem aquí Manel a la tria, s'ha inclinat per la cançó de Manel, la gent normal.
5: Encara teniu temps per decantar aquesta votació, tot i que sí, com diuen Sergi, passa habitualment.
0: Està complicat, eh?
5: Guanyen per majoria absoluta amb la seva versió d'Alça Palfa. Són les 9 i 7 minuts, seguim amb més música, ara la Maig, que aquí li hagués dit fa un any, que ara estaria tot arreu.
0: Mare de Déu.
5: Ens canta 3 estius més i molts més. Volem que ens segueixi regalant música. I ara de seguida amb l'últim espai de la Laura. Ara toca Crònica del Vida?
3: Sí, no, ja que hi som.
0: De seguida. I tant que toca.

0: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Un quart i... No, un quart menys 5, perquè són les 9 i 10 del matí. Segueix la ruta indicada pels festivals. Recordeu que avui, si esteu connectats amb nosaltres, podreu sentir directes des del Festival Vida. El menú és el següent. Teniu a partir de les... com era? Les 8, especial des del Vida, amb el nostre company Josep Martín. A les 9 i 10 sentireu la Lia Cali en directe. I a les 10 i 20, la Laura i jo serem entre el públic, però si no hi aneu, des d'aquí, des d'ICAT, podreu sentir en directe la Ludwig Van des de la Masia d'en Cabanyes de Vilanova i la Geltrú.
2: Jo sentiré la Ludwig a través d'ICAT, per tant, crideu fort a veure si ho sento.
1: Sí, sí,
2: Sergi,
1: sí, sí.
2: Que estem aquí!
3: Doncs molt
1: mira,
3: bé.
1: Mira, tenim un document amb àudio que ens ha enviat un oient, en Jordi, que és, atenció, Laura, al moment, referint-nos a la jornada d'ahir del Vi, de jornada inaugural, que tu t'has sacrificat per nosaltres anant a un festival de música i dormint només una hora i mitja.
3: Exacte, és tot ho fet per vosaltres.
1: Al moment en què la Maria Jaume convidava a l'escenari les fades.

0: Ai, aquest moment. Molt bé. Home,
1: fades... Ahir van rebre molt suport, les
0: fades. Ja necessitaven, una trobada com aquesta, després del que han passat, pobrets.
1: Sí, clar, la Maria va ser la primera, pràcticament, a tocar i a mencionar-los, tot i que abans també van actuar el Triquell i la Maig, que no sé si van dir alguna cosa d'ells perquè no hi era jo encara a aquesta hora de la tarda. Però és veritat que, sí, tant la Maria com després les al·lèrgiques també van mencionar tot el que ha passat amb Fades aquests dies, i ple suport. I de fet, després, evidentment, el concert de Fades, la gent estava histriònica total, en plan, bueno, màxim suport, cridant tot el bolo. Ells, jo crec que encantats amb aquest caliu, i crec que va ser un moment molt xulo després de totes aquestes agressions que han rebut, poder tocar una zona de confort com el Vida, que la gent paga entrada per anar-los a veure entre molts altres grups que s'hi poden assemblar i que, per tant, estan una mica fora de perill, no? Vull dir, seria estrany que algú que té pagat un abonament a un festival on hi ha tot de grups així tinguin aquest discurs, però bueno, sempre hi ha algun sonat. No va passar absolutament res, va ser un bolo fantàstic, increïble, entre tots els dels que vam haver d'anar ahir corrent amunt i avall d'aquell recinte de la Masia d'en Cabanyes, perquè és que jo ahir no donava el puto abast. O sigui, jo no sé què ha programat el Vida aquest any, però a mi no m'ho podeu fer, això.
2: A veure, perquè les solapacions sempre passen, però si compares amb altres macrofestis, és dels més còmodes d'anar caminant. Però clar, sempre hi ha solapacions.
1: Ja, però jo no havia tingut mai tants dilemes i tanta...
0: I quins bessons porta de córrer cap a un lloc i cap a l'altre?
1: No havia tingut mai tants problemes per triar com aquest any. Per què? Perquè mentre jo estava al concert de la Maria Jaume, també estava actuant la Carmen Lancho.
3: Ahora me fijo en personas diferentes. Ya no me gustan los que sé que me harán mal. Y soy consciente de que eso significa que me quiero aunque sea...
2: Un mot una mica diferent, no?, del de Maria Jaume.
1: Sí, aviam, què passa? Que la gent que actua al matí...
2: A la tarda.
1: A primera hora de la tarda, per mi és molt bon
2: el matí. Per tu és el matí, clar.
1: Exacte. Clar, és gent normalment una mica tranqui. Però aquí penso que es van equivocar justament amb la Maria Jaume, perquè li passa una mica el que li passa a Ginestà, que és que es van quedar una mica amb aquests dos primers discos d'èxit més tranquils, més indie, més relaxadets, i llavors els programen molt aviat quan són grups que fan això.
3: Tot em va cap a casa teva i està meva, no m'hi espera.
2: Ens escriu l'Ignasi i diu, ho confirmo, ahir vaig veure la Laura al concert de la Maria Jaume.
1: Corrent per tot arreu.
2: I diu, no li vaig anar a dir res perquè ni la conec ni ella em coneix a mi. I punt.
1: Hi havia gent ballant jotes,
0: hi havia gent ballant jotes amb aquesta cançó, no?
1: No els vaig veure,
0: no?
1: Però perquè jo crec que era massa aviat. És que aquest és el problema, que la gent està com freda perquè acaba d'arribar. Fins i tot jo, que sempre ho canto tot, com si m'hi anés la puta vida, estava encara com ubicant-me, saludant a tothom, perquè més eren com dels primers concerts del festival. Jo no ho vaig poder gaudir del tot. Nois, l'any que ve s'hi torna, perquè el Vida també fa molt això de repetir els artistes, ja és zona de confort.
0: Cap a les 11 de la
1: nit. Una mica més tard,
0: sí.
1: Una mica més tard. Va, fem-ho així.
0: Va.
1: Vinga, va, després... Com us deia l'altre dia, els festivals són carn de descobriments, carn de poder-te posar aquella llista de reproducció a casa i després anar a veure el directe, a veure què et sembla. I a mi això em va passar amb un grup que es diu Amore.

0: tranquil·let, però que amb les lletres jo crec que són molt crisi dels 30 i que si esteu en aquest moment de la vida, com
1: punt,
0: jo...
1: Et ve el punt.
0: Sí, escolteu-vos en profunditat. Clar, què va passar? Que el concert d'Amores estava donant simultàniament a la processó aquesta estranya que van fer, la processó metafísica concert inaugural.
1: El Petit de Calaril.
0: Del Petit de Calaril.
1: Tinc molt post-FOMO, perquè diuen que va molar molt i hi havia també, a banda del Petit, hi havia la Ludwig...
0: No hi eres tu aquí, Ah, no, que ahir no hi vas anar.
2: Ahir no hi va anar.
1: No, jo, clar, estava a casa dormint.
2: Ell és responsable, eh? No com tu.
0: Jo estic aquí, xaval.
2: Sí. I com estàs?
0: Com, fatal.
1: Va molar, hi havia molta cultura popular.
0: Va molar. Sí. Era. És que, clar, jo no sabia com imaginar-m'ho. Era processó no era, perquè en una processó necessites un sant. I aquí no n'hi havia cap de sant. Era un seguici.
1: Això.
0: Una cercavila. Sí. De cultura popular, on hi havia, doncs, balls de gitanes, bastoners, panderos, panderetes, tota mena de balls, de, suposo que de la zona, no?, del Garraf. I llavors va començar la performance. Joder, tio, de veritat, no es pot anar a aquest festival perquè és que és horrible la quantitat de pols que et queda a la gola i després tot estàs fatal 3 dies.
1: Atenció, canvi climàtic. A la part central hi ha menys herba que altres anys, perquè hi ha gent que m'ha comentat.
0: No hi ha herba, ja t'ho dic, ja tot pols. Hi ha palla, en terra i pols.
3: Doncs ara hem de fer com el sonar, posar gespa artificial.
0: No, perquè és que després també és un rotllo. Bueno, és igual. T'assumeix que estarem 3 dies així i ja està. Era el Gavin MP3, el Max... en una grua elevadora, wow, llegint com tot un poema que va fer ell de la seva infància. No vaig poder-me parar a escoltar-lo gaire bé, perquè, clar, enteneu-me, hi havia una sobreestimulació, això sí que us va comentar. Com de dir, a veure, jo no puc escoltar bé el Gavin MP3 aquí dalt recitant un poema mentre tinc tot el seguici de balls populars davant, sonant cadascun amb la seva música, o sigui, cadascun amb les seves gralles individualment, mentre a l'escenari hi ha els músics del Petit de Calaril musicant una mica com aquest poema de fons. A mi em va costar una mica aquest moment, la veritat. Però bueno, després vam passar a la part de concert del Petit de Calaril, on va haver-hi intervencions de absolutament totes les bandes que toquen el vida, amigues seves, com Ludwig van, la Remei de Calafresca, Dan Peralbo... Bueno, va sortir tot Paco en aquell escenari a fer versions de cançons del Petit, que a mi això m'ha fet molta il·lusió, la veritat.
1: Mira, sentim ara mateix de fons. És que a primera hora sentia aquesta veu i jo no sabia qui era, i gràcies, Laura, per confirmar-me que sí, és el Max de Gavina.mp3.
0: Exacte.
4: Tot i que sé que tremolar té el seu encant.
1: Ara tinc més post-FOMO, eh?
4: Sobretot té el seu encant.
2: Què més vas veure?
0: Després vaig anar a fer una petita parada a la cova, que és aquest escenari que està a tomar pel cul, bueno, és el que està més lluny, a veure les al·lèrgiques al pol·len. Gran crítica al vida, cada any passa, sempre porten un grup d'èxit en català que l'acaben posant a la cova, suposo que perquè els altres escenaris els tenen ocupats amb artistes més grans, però és que no hi cabem. Nois, el públic català és tan gran i tan eufòric com tota la resta, llavors cada any passa igual. L'any passat també és Svetlana, també estàvem allà tots enxubats i és com... Que és que, clar, que Svetlana té un públic gran. Doncs, bueno, amb les al·lèrgiques i després enfades, que també van tocar allà, estàvem tots apretats perquè realment no s'hi cabia. Qui més va tocar en aquell escenari? Dan Peralbo i el Comboi. Jo no els vaig veure? No, perquè estava aquí.
2: És Alcalá Norte?
0: No, és Barri B.
2: Barri B.
0: És que jo tenia moltes ganes de veure aquest tio. Vale, ja ho sé, és full, moguda madrilenya, un noi que es diu Gabriel, sí, fa pop, i hi havia molt fan, però... fan boja, pel fan de l'Aitana, diguem-ne, perquè sí, a més ell té una cançó amb l'Aitana, jo crec que molta gent l'ha conegut per aquí.
1: Val.
0: Cantant més fort que ell.
1: Carai.
0: Jo vaig flipar una mica. O sigui, la diversitat de públic que agrupa en festivals com el Vida, també el Cruïlla, passa molt de dir, ajuntes gent que ve a veure grups internacionals que potser no veurà mai més, amb grups d'actualitat catalana, amb grups espanyols que potser també tenen com certa connexió amb artistes d'aquí, però que tenen un públic totalment diferent. Clar, a mi, que la gent que va anar a veure Barri B, que l'ha conegut per l'Aitana, que potser és castellanoparlant del seu dia a dia, pogués accedir després més tard, si li venia de gust, al concert de Fades, em sembla molt interessant, la veritat. Em sembla una molt bona barreja.
1: He dit Alcalá Norte perquè són de Madrid i tocaven just després de Barri B en el mateix escenari, però no sé si ja no hi vas arribar, les 2:20...
0: A veure, aquí vam tenir uns problemes de coordinació, perquè vam voler anar a veure les Fades a la cova, que és aquest escenari que ja us dic que no s'hi cap, però és que pel mig, per anar a canviar Fades, hi havia a la Vedra. No puedo.

0: Havíem quedat un rato empanats amb l'Avedra i llavors vam arribar massa tard.
1: Estic comptant quants grups portes. Hi ha un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set. Ja. Aquest era el vuitè, que veies?
0: Clar, clar, és que és una bogeria. És que amb un marge de 4 o 5 hores pots veure 8 grups diferents que t'agraden. Bueno, és el que més m'agrada d'un festival, no, al final. I per últim, per tancar la nit, sí que vam triar molt clarament anar a l'escenari de la Masia perquè tocava el Cala Norte. Baila tapa mítica i un mantón. Butaca en teatro. La vida callón. Bueno, concert de cridar entre la pols, la cridòria.
1: Ara.
0: I que ja era molt tard, doncs bueno, així ens hem quedat, dormint una hora i mitja amb aquesta merda de veu. I ara avui aviam quina ruta faig, perquè és que torno a tenir molts problemes. Repassem una mica la història d'avui. La part bona és que crec que puc arribar una mica tard, perquè a mi si doni me la pela, sincerament.
2: I jo crec que arribaré a les 9, a la franja de les 9.
0: Exacte. Sí. Llavors, la gent que toca simultàniament amb Sidoní no sé qui són, i la que sí que no vull perdre amb la primera és la Lia Cali.
1: Molt bé.
0: També simultàniament amb la Rosarona, que s'ha de triar. A mi també m'agrada molt la Rosarona.
1: Complicat,
0: però és veritat
1: aquí,
0: que per entrar ja, diguem-ne, al festival a les 9, crec que m'anirà millor anar a veure la Lia Cali. Després ja empalmem amb la Ludwig van.
1: Ara sí, allí ens trobarem. Home, la Ludwig sí que no te la perds, perquè no l'has vista aquest
0: no,
1: any.
0: No, no l'he vist mai.
1: Només és el quart o el 15.
0: No, però bueno, és veritat que no em competeix amb ningú, i llavors doncs és que és l'única opció
1: serà
0: que tinc,
1: sí,
0: perquè
1: sí,
0: està claríssim.
1: Va.
0: Què em passa? Que després se'm solapa en el temps de manera salvatge, perquè no podré veure ni un minut de Remei de Calafresca, que actua a la puta cova, que ho diu aquest escenari, que està superlluny i no s'hi cap, amb Guitarrica de la Fuente
1: que,
0: actuant
1: clar,
0: a l'escenari.
2: A més, permet-me que t'empitjori, Laura, aquesta consciència fa que Remei de Calafresca serà tan proper, tan casolà i tan íntim que
0: ja,
2: jo
0: no
2: m'ho estaré perdent per
0: Guitarrica
2: de la Fuente.
0: Però tu creus que comparteix tant públic amb Guitarrica de la Fuente? Jo crec, jo tinc bastants amics que el Guitarrica els hi suda el més gran, eh?
2: Clar. Però és que Guitarrica és un tipus d'artista que jo trobo que plega públics diferents i, de fet, jo mateix em sap greu que ja et dic que em perdré Remei de Calafresca, tant és així que veuré mig Guitarrica, aniré corrent a Remei de Calafresca, em trobaré algú pel camí i no veurem ni una cosa ni l'altra, però és el meu plan d'avui, eh? Perquè
0: aquestes són
2: punta a punta, aquests escenaris.
0: Sí, bueno, jo ja et dic que em quedaré Guitarrica i després ja em quedaré en aquest escenari, crec, perquè toca Nu Genea, que és una banda d'aquestes que també m'he anat escoltant mentre sonava aleatòria a la llista del Vida i que m'agrada força. Clar, després d'última hora no sé on acabarem.
2: Jo sí, de 2:45 a 4 veuré totes les cançons de Mujeres, que només els he vist 44 vegades, i allí acabaré la meva nit.
0: Molt bé, doncs ja ens veurem aquesta nit, Roger.
1: Què anava a dir? No diem adéu, Laura, perquè es veu que un oient avui ens ha fet un regal.
2: A la distància.
1: És portar-nos a esmorzar. La Laia ha anat a buscar-lo, i es veu que porta un regal fins i tot per tu.
2: Sí.
1: Personalitzat.
2: És el nostre.
1: T'has d'esperar 5 minuts i ara te'l
0: dono. Mira, ja pot valdre la pena perquè no puc més.
1: Jo crec que anirà molt bé pel que necessites, que és bàsicament
0: cafè. Moltes gràcies.
2: És el nostre oient oficial italià. Que bé que ens tracten, espanyols, italians, francesos i argentins, com per les risses que fem aquí cada dia. Ara arriba l'esmorzar. Abans la Ray, cantant-nos Where's My Husband, i de seguida més històries.

0: Els experts, temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.
1: 4 minutets perquè siguin 9:45. Oients, ja tenim en marxa el festival Per Amor a l'Art. Recordeu, art amb H, perquè anem a l'Hospitalet de Llobregat, al festival Per Amor a l'Art. Fins a, o sigui, avui i també demà, a parcs i places de la ciutat es converteixen en escenaris d'una dotzena d'espectacles d'arts de carrer, com ara dansa urbana, contemporània, circ o música en viu.
2: Per Amor a l'Art torna a oferir gratuïtament disciplines artístiques, això a peu de carrer. Aquest any la gran novetat és l'espai Germinarts, que és una picada d'ullet per oferir una mica també una oportunitat a tres espectacles que encara estan en procés de creació. Marina Miguel és la codirectora artística del certamen.
3: Veurem propostes tant de circ com de dansa, i bàsicament són propostes de petit format o molt de curta duració, més que petit format, i són 20 minuts del que aquestes companyies han pogut extreure d'aquest primer procés d'investigació que han fet, no? És com una petita idea que han tingut per fer un espectacle, i llavors veurem el primer tast en aquest espai del Germinat.
2: La direcció del festival busca també l'equilibri entre gèneres més enllà de l'escenari.
3: Ser conscients de la part creadora, no? I de com també donem valor a la veu de dones creadores i no només a homes creadors, perquè a vegades ens trobem espectacles que de cobalt era tot noies, no? Però la creació era d'un home. Llavors comencem a agafar també aquesta consciència entre totes de donar valor a les dones creadores.
2: En els diversos escenaris hi podran veure espectacles de circ, com el duet confort de la companyia Hotel do Candy, de més gran format, com un que es diu E, de Flying Pinkies, o Tanet, de la companyia Eunoia Col·lectiva, o també de dansa, com Manifesto, d'Àngel Duran.
1: Aprofiteu avui i demà a l'Hospitalet el festival Per Amor a l'Art. I mira, Laura, l'Ignasi diu que la seva ruta avui és Sidoni, arribarà aviat, després Rosarona, et perdràs Lia Cali, que la fan pericat, després la Ludwig, la Laura i jo hi serem, Guitarrica, Remei de Calafresca, això no sé com ho faràs, corrent, suposo, i després cap a casa. Ara ens quedem amb la música d'en Guillem Bautista, que ens canta De festa en festa, i de seguida 2:15, la festa de les notícies amb la boca plena, perquè acaba d'arribar l'esmorzar a la distància que ens ha enviat el nostre oient italià, en Luciano. Són cafès amb llet per tothom.
4: Gràcies, Luciano!
1: Entrepans gegants, croissants gegants i croissants farcits de Frankfurt gegant.
4: Gràcies, mare Luciano, t'estimem tan fort!
1: Heu vist que la Laura s'ha quedat una estona més?
5: Bueno, clar, com el que me'n vagi. M'agradaria anar-me'n a dormir, la veritat, però estic aquí segrestada esmorzant aquest obsequi tan bo.
4: Un banquet!

0: Així sona els experts.
1: Ah, ara, oients, queixeu-vos el que ve del següent, que és la secció d'actualitat rosa.
2: Hola!
3: Ah, sí, som-hi, perdó, m'he parat.
4: Mare de Déu.
3: Per tant, Laura, et demanaré un número de l'1 al 102.
2: Molt bé. El número...
5: Vinga, home, va, home, va!
6: Avui va al ralentí, la Laura,
3: sí,
6: trobo.
3: Sí, no, estic una molt empanada, nois.
7: Gràcies i ànimos.
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Dos minutets passen de 2:15 del matí, avui que és l'últim programa de la temporada, que ho celebrem amb l'esmorzar que ens ha enviat el Luciano a la distància. Gràcies.
8: Gràcies, Luciano.
1: Oient preferit, i gràcies a tots els que ens feu costat cada dia escrivint-nos, enviant àudios, memes, fotos. I mira, la Paula és una oient que nova d'avui, últim dia. Que,
6: home!
1: Vull dir que no havia escrit mai, no havia escrit mai. I responent a la pregunta del dia, que fem balanç de temporada i us han demanat quin és el vostre personatge preferit, ella, en lloc de dir m'agradeu tots, diu el meu vot és per la Laura Grau. La Laura acaba de sortir per la porta, que havia de dormir, que aquesta nit
3: teníem
1: passada ha anat al vida quan no ha dormit
3: coses.
1: I avui ha de tornar-hi. Bé, anem a les notícies normals, Sergi.
6: Va, vinga,
1: pas de juliol. Què hem de saber per avui?
6: Que hi ha llum verda definitiva del Parlament als primers pressupostos del govern de Salvador Illa. Esquerra i els comuns han sumat els seus vots als del PSC per aprovar uns números que no es renovaven des del 2023. A Venezuela, els equips de rescat han localitzat i dret un treballador d'un aparcament d'un edifici de La Guaira que ha resistit una setmana atrapat entre la runa. L'home està ingressat ara a l'Hospital de Caracas i la seva evolució és positiva, tot plegat mentre el país comença a pensar en la reconstrucció. Els bombers treballen per extingir l'incendi que ha cremat la zona entre Canet del Rosselló i Sant Damià a la Mar, a la Catalunya Nord. El foc ha obligat a evacuar 3.000 persones, la majoria clients de 3 càmpings i també turistes i treballadors de les empreses de la zona. L'incendi ha deixat 9 persones ferides, entre elles un bomber voluntari. I Juanma Moreno cedeix una vicepresidència a Vox i assumeix la prioritat nacional per tornar a ser president d'Andalusia. El Parlament Autonòmic ha investit el candidat popular amb els vots de l'extrema dreta després d'un acord que inclou 150 mesures, entre les quals assegurar que els estrangers seran els últims a la cua de les ajudes públiques.
1: 3 minuts passen de 2:15. Sergi, què no t'esperaves saber avui?
6: Doncs que el restaurant de bufet lliure Sushi Toro, ubicat a la localitat de Gelves, a prop de Sevilla, cobra un recàrrec adicional als comensals que vomiten a les seves instal·lacions pel fet que mengen en excés. La direcció de l'establiment va prendre aquesta decisió les últimes setmanes per frenar l'augment de clients que ingeria menjar fins a emmalaltir.
1: Estem menjant i bevent perquè estem celebrant l'últim moment del programa. I
3: d'hivern
1: amb tot el menjar que ens ha enviat l'oient Luciano.
6: Prou de dir que estem fent temporada d'hivern un 2 de juliol o un 3 de juliol.
1: Recordeu que no parem, dilluns comencem, serà a les 8 del matí, una mica més tard, però comencem el format experts estiu durant tot el mes de juliol. Ara el titular d'esports.
6: Aquest dijous s'ha viscut el primer acte principal de la gran sortida del Tour de França des de Barcelona amb la presentació dels equips des del recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau fins a la Sagrada Família, això davant d'unes 50.000 persones. Pel que fa al Mundial, victòries de Portugal i Espanya que s'enfrontaran dilluns als vuitens de final. Avui Suïssa fa 2 horetes ha eliminat Argèlia per 2-0. I què ens queda de l'agenda pel Mundial? Doncs a les 8 del vespre, Austràlia, Egipte, a les 12 de la nit, Argentina, Cap Verd, i avui, aquesta propera matinada, 3:45, Colòmbia contra Ghana.
1: I avui farà molta calor.
6: Sí, temps estable durant tot el dia, la calor serà una mica més intensa, amb màximes que rodaran els 38 graus a les Terres de l'Ebre. La calor serà molt intensa també al Camp de Tarragona.
1: Les 9:35, seguim aquesta última mitjoreta amb vosaltres, amb la Maria Escarmiento i Ade Martín. Ens canten Siempre Juntas i de seguida ve l'Alfons Gorina amb les estrenes d'avui al cinema.

0: Escoltes ICAT.
1: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
2: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
3: Emma Vilarasau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
1: Aquest festival grec seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
3: Entrades a teatrepoliorama.com.
4: Atenció, famílies! Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
5: El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí, a ICAT.
6: La millor música electrònica del planeta Terra, a ICAT. Beats per minut, amb Òscar Broc.
7: Aquesta setmana acomiadem la temporada i celebrem les vacances amb la millor música house de l'actualitat.
8: Beats per minut amb Òscar Broc, els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
9: La programació d'estiu a la Filmoteca de Catalunya refresca amb La Repesca, que recupera el millor del 2025. Tu i jo, què? Comèdies romàntiques, que recull totes les perspectives del gènere. Els cicles dedicats al període sonor de Fritz Lang, a Jane Fonda i a Aki Kaurismäki. I l'exposició Feminismes Fílmics. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per ICAT.
10: Així sona Els Experts. Vaig descobrir que
11: al fons del cor... L'estrella de l'amor brillava com un sol. L'amo, l'amo, a la terra vaig arribar.
12: Va, m'he equivocat d'estrofa.
11: L'amo, l'amo, no va mai.
13: Ara sona, anava a dir, ets petita i tens els ulls blaus, però allò no, és Candy.
12: Candy, Candy,
13: és
12: Candy. Candy. Sí, sí. Va, va, m'escoixem, deixem-ho córrer.
10: Els Experts, cada matí de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i...

0: Alfons Gorina.
1: És divendres, últim dia de la temporada alta dels experts, però recordeu que dilluns hi tornem amb el nou format Experts Estiu. Avui, però, en aquest últim dia, no faltarà a la cita l'Alfons Gorina. Bon dia.
2: Bon dia, què tal?
1: El nostre crític de cinema, molt bé, i tu?
2: Bé, m'ha fet gràcia això de la temporada alta, saps?
1: Sí, com el teatre, és com un terme que no sé si es fa servir. Em sona molt el de tele yankee, no? Com de la temporada alta i la temporada baixa.
2: Em sona teatre, no?
1: Sí. Ah, i el festival de teatre, també.
2: Sí.
1: Bé, tampoc falten les estrenes del cinema. Comencem amb el que trobo que és el blockbuster, que és el retorn a la gran pantalla del personatge mític Robin Hood. Would you like to know a secret? Una pel·lícula on avui hi podreu veure Hugh Jackman i que, amb el títol, permet-me que dedueixi alguna cosa, perquè el títol és The Death of Robin Hood. No em diguis que la pel·li imagina què li podria passar en un futur a aquest personatge.
2: Sí, parlem de que ningú esperi, ja ho aviso ara, que ningú vagi no avisat al cinema a veure una pel·lícula d'aventures. No s'ho trobarà, ni molt menys. Trobarà una pel·lícula totalment crepuscular. La més propera, potser, que podem agafar com a referència, era aquella Robin i Marian, que era com una versió, no sé si recordes, més romàntica del personatge amb el Sean Connery i l'Audrey Hepburn, però aquí anem més enllà. Parlem d'un Robin Hood ancià, ja total, amb un Hugh Jackman gairebé irreconeixible.
1: No em diguis que si és Hugh Jackman, jo penso en Logan, la pel·li que semblava de superherois, però era d'un llobató crepuscular, o no s'assembla gens?
2: A veure, no s'assembla molt, però sí una mica, en un sentit més dramàtic, més fosc. I mira, et faria un altre paral·lelisme perquè entenguis de què parlem. És el més semblant que jo recordo és L'última tentació de Cristo, és a dir...
1: Què? La pel·li de Michael Scorsese?
2: Sí.
1: Que adapta la novel·la de Nikos Kazantzakis?
2: Sí, a veure... canviant Jesucrist per Robin Hood, però en el sentit de home, en aquest cas Robin Hood, que té una vida torturada per tots els crims que ha comès, és a dir, en lloc de romantitzar la idea aquesta de robo als rics per donar-ho als pobres, no, és un home que ha portat una vida de crim i que ara se sent molt culpable i els fantasmes del passat li tornen.
1: O sigui, aquesta excusa de robar als rics no li val i comença a pensar que és un terrorista, potser, o una nena de...
2: Perquè a la pel·lícula no t'expliquen que ell ha robat als rics i tal, sinó com que el tio ha anat fent fetxories i s'ha guanyat la vida així i ja està, no? Però llavors acaba malferit amb una mena de castell que és com una mena de balneari on té ell una revelació, per això et dic això de L'última tentació de Cristo, de cop en l'últim moment de la teva vida pensar tot allò que podria haver estat, no? I en fi, és una pel·lícula molt fosca, molt curiosa, molt lenta. El director és el Michael Sarnowski, que va fer aquella pel·lícula que es deia Pig, amb el Nicolas Cage, no sé si la recordes, Nicolas Cage, que tenia un porc i que també era molt semblant, també era un tio amb el cabell molt llarg, deixat, i bé, són pel·lícules que s'assembla molt difícil comercialment, perquè vendre aquesta idea d'un Robin Hood tan torturat, tan dramàtic, tan fosc, una pel·lícula tan lenta, no et diré avorrida, però sí lenta, doncs és difícil. Això sí, és una pel·lícula amb imatges molt maques, realment passatges bellíssims, i el Hugh Jackman està molt bé, realment. Per tant, com a mínim curiositat.
1: Pot ser l'alternativa o la curiositat de la setmana, aquesta?
2: Sí, n'hi ha un parell. Oh. Comencem per aquesta i acabarem per l'altra, però doncs, del mig hi ha altres coses.
1: De la mort de Robin Hood anem a una pel·li que es titula Normal. Why are you here? I used to be a regular sheriff. Amb en Bob Odenkirk, és a dir, el Saul Goodman de Breaking Bad, que sempre és un reclam, no?
2: Sí, i que últimament s'ha especialitzat, no sé si has vist les pel·lícules que es diu Nadie, Nobody, que és ell bàsicament fent gairebé de John Wick, matant a tothom i tot això. Aquesta es diu Normal, s'ha especialitzat això amb títols d'una sola paraula, no? I és un sheriff que arriba a un poble tipus Fargo, per entendre'ns, d'aquests on sempre fa fred, on hi ha personatges estranys, i de cop descobreix un secret sobre aquest poble que fa que tot el poble el vulgui matar, bàsicament.
1: De fet, aquest actor apareixia a la sèrie de Fargo.
2: El Bob Odenkirk. Sí. Ah, doncs mira, no...
1: Ni, més secundari.
2: Sí, ni me'n recordava, però pot ser. I a partir d'aquí és una pel·lícula, vaja, ja et pots imaginar, una bogeria, no? Tot el poble buscant aquest home, i aquest home atrinxerant-se com pot a llocs i liquidant els dolents un a un. Això sí, amb sentit de l'humor, no us imagineu tampoc una pel·lícula molt violenta o això, sinó una pel·lícula amb molt d'humor negre, perquè l'ha dirigit el Ben Wilde, per exemple, el director de Sightseers, de Turistes i d'aquest tipus de pel·lícules, se li dona especialment bé aquest cinema, per tant...
1: Humor tronat, eh?
2: Sí, és una pel·lícula que, escolta, l'aire condicionat de l'estiu i us entrarà de meravella.
1: Doncs avui s'estrena Normal.
3: Durante miles de años,
0: Nosotras fuimos la presa.
3: Por este día tan estupendo que vamos a pasar. Salud.
1: I abans d'encarar la pel·lícula que ara esteu sentint de fons, dir que La caza, de Carlos Saura, 1966, és un clàssic imprescindible. Segur que la teniu, jo trobo, crec que la vaig veure a Filmin, o a, mira, a Movistar, veig que hi és, una pel·li de fa més de mig segle, imprescindible. Clar, veig ara que s'estrena avui un remake i com a mínim la curiositat me l'ha cridat.
2: És un remake, és una recuela, eh? Allò que se'n diu un remake barra sequela, és a dir, passa després de La caza del Saura, però el que fa bàsicament és la mateixa història, recrear el mateix, però canvien el grup d'homes per un grup de dones, en aquest cas, no? Actualitzar-ho una miqueta als temps que corren, però la idea és la mateixa. Tres dones tirant a riques que estan en una finca i han quedat per caçar animals i a partir d'allà comencen a exposar, diguem, tota la realitat i l'actualitat d'aquest país que es diu Espanya, però ja aviso, en un sentit crític, òbviament, ho dic perquè el director em va comentar, i t'ho dic així tal qual, que està trobant molts problemes per distribuir-la aquí a Catalunya perquè es pensen que és una pel·lícula espanyola, per entendre'ns. I no, és una pel·lícula que et parla molt malament del que representa Espanya ara mateix i del ressorgiment que estem vivint dels feixismes. No és estrany que el Carlos Saura la fes en aquell dia i no és estrany que arribi aquest remake ara.
1: Home,
2: és una
1: pel·lícula... A més, les dones són, permet-me que ho digui, sí. Carmen Machi, Rosy de Palma i Blanca Portillo, totes amb el barret i el vestuari de caçadora pija, sí. I acompanyades de les joves Zoe Arnau. És a dir, teniu, hi ha xitxa aquí, no?
2: Sí, no, estan molt bé elles, el guió és bo, és una pel·lícula divertida, és una pel·lícula dura, també, d'alguna manera, però és un passatemps formidable.
1: Doncs de La caza, de Carlos Saura, de l'any 66, avui s'estrena Dies de caza, que pot ser una de les idees per anar al cine i veure avui una pel·lícula crítica. Anem a una altra pel·li que el títol té la paraula Apocalipsi.
4: Qu'est-ce qui vous a venir ici, monsieur Tremblay?
5: Car j'ai appelé pour prendre rendez-vous, fallait pas...
2: Sí, aquesta te la intento explicar en poques paraules. Sí. És una petita joia, també t'ho dic, em va sorprendre molt. Es diu Amor Apocalipsis perquè bàsicament és un tio que sent que es dedica a cuidar gossos, que és una bona ànima, per entendre'ns, però sent que el món va de mal en pitjor, especialment climatològicament. I per combatre l'ansietat es compra una mena de làmpada que fa una llum especial que se suposa que et relaxa, però a ell no li funciona.
1: Si té ecoansietat i algun... Exacte. Magufo li ven una làmpada màgica.
2: Sí, i llavors ell truca, diguem, al servei de manteniment d'aquesta làmpada...
1: Sí, una mica com a obsessió, el que m'estàs dient.
2: Sí, però no.
1: El servei al client d'una cosa màgica.
2: El servei al client, bàsicament, és una noia i comencen una relació molt tipus Her, de l'Spike Jonze, saps? S'ha d'allò, un amor platònic amb una veu només.
1: Per telèfon, sí.
2: Sí, amb aquesta noia que és la làmpada i que és la Piper Perabo, la de...
1: El Barco Iote.
2: El Barco Iote, sí, sí. I sona estrany perquè la pel·lícula està en francès perquè passa allò al Quebec del Canadà, per entendre'ns, però a partir d'aquí comença una relació molt maca entre ells dos, barrejat amb una certa distopia de que realment el món s'està acabant. I és una pel·lícula també divertida, moments dramàtics, molt maca, de relació romàntica genuïna, saps? Per tant, està molt bé, una sorpresa.
1: Comèdia romàntica i canvi climàtic tota la vegada,
2: Sí, sí, sí.
1: Doncs si voleu anar avui, es diu Amor Apocalipsi.
6: Nos descubrimos una nova passatge.
1: Ahir mateix sentíem aquí el programa les paraules de l'Albert Serra, perquè l'ha entrevistat el nostre company en Marc Garriga en motiu de la seva futura pel·li, que queden alguns mesos, però l'Albert Serra sempre té projectes, un curtmetratge per aquí, produeix una pel·li d'una tercera persona per allà, doncs és el cas d'aquesta novetat d'avui, que es diu Magallanes, per tant, pel·li històrica sobre aquest navegant portuguès, que sí que produeix l'Albert Serra, i a mi aquest xoc m'agrada, perquè a mi quan agafen el que podria ser una novel·la, una pel·li històrica, i et trobes una cosa totalment diferent, aquí capta la meva atenció.
2: És que és totalment diferent i va més lligada amb la pel·li de Robin Hood del principi que et deia, no? Perquè és també una desmitificació d'aquest personatge per mostrar-te com va ser la realitat, no? Com una colonització xunga, no? Realment. I produir d'estil Albert Serra, efectivament, recorda molt a Tardes de Soledad, per exemple, en el sentit de l'absència aquesta total de diàlegs durant molts minuts. És una pel·li molt llarga, també t'ho dic, 160 minuts, però amb una realització, saps, tipus a Pitchat Pong, ver a ser de cul.
1: O sigui, allò... ambiental.
2: Sí, la natura, natura salvatge, a més, molt ben fotografiada. És una pel·lícula, per mi, molt interessant per veure realment com eren, no?, aquesta vida i aquests moments.
1: Podria ser una mica Terrence Malick, perquè ho estigui pensant.
2: També, va, també, sí. Pan, sí. Potser no el Terrence Malick més pedant, sinó aquest, més el director per la forma de visualitzar la natura, no?, sobretot. Està molt bé, la pel·lícula. Heu de ser pacients, no és una pel·lícula per tothom ni per passar les estona, però és una experiència, eh? Allò, gairebé 3 hores que si et submergeixes, buf, acabes un ple de cinema, diguem.
1: A més, és Gael García Bernal, qui fa de Magallanes?
2: Sí, t'he de dir que és un personatge que apareix i desapareix, eh? No és el protagonista central totalment de la pel·lícula, i perquè, ja et dic, gairebé tenen més importància les tribus indígenes i aquest tipus de coses. Sí,
1: doncs
2: sí.
1: Em quedo també amb aquesta, Magallanes, que arriba avui a cinema. Gràcies, Alfons.
2: A vosaltres.
1: Bon estiu.
2: Bon estiu.
1: I encara que ara comença el juliol i pot ser temporada baixa, coses n'hi haurà, no? El dia d'Ulisses crec que vindràs. El dia de l'Odissea. I alguna bomba del juliol?
2: Ho intentarem. A veure si enganxem Spider-Man, que s'estrena també a final de mes, la nova, i alguna coseta més hi haurà. Sí, sí. A veure, algun dia ens trobem per aquí també el juliol.
1: Gràcies, fins ara.
2: Fins ara.

0: cançó sobre la fi del món ens va perfecte. El títol és Si tot se'n va a la merda, quilòmetre zero. I ho dic, ens va perfecte.
1: Perquè hem d'anar marxant i ho fem amb tot el que ens han dit els oients avui.
0: Sí. Ai. És que avui és l'últim dia, un oient ens ha portat esmorzar i m'he ennuegat ara última hora.
1: És que ens ha portat molt d'esmorzar.
0: Recordeu que dilluns fem experts d'estiu. Cada matí de juliol, de 8 a 10, no desapareixem de l'antena, no s'acaba la cultura i la música, i que avui podeu seguir des del Festival Vida, la Lia Cali en directe a les 9, després a les 10, la Ludwig Band, i que demà els dicat ens instal·lem al Canet Rock. Podreu sentir en directe al programa Loft, i la Maria Jaume, tot des de Canet de Mar. Bé, i exacte, la pregunta del dia, avui amb vosaltres, últim programa, fèiem balanç i us demanem què tal la temporada, què tal ho hem fet i quins són els vostres personatges preferits.
2: Doncs, a veure, tots teniu les vostres coses i tots sou igual de meravellosos, llavors aquí no puc triar, d'acord?
3: Bon dia, experts. Com a fan incondicional de la Laia, destacaré.
4: La confessió.
3: Una que sa filla es va perdre un supermercat francès i va acabar dient...
5: Soy española.
6: Què? Crec que ja us estic fent promoció, però a mi m'ha semblat increïble que gràcies al pressing dels oients us quedeu a fer programa amb aquesta calor, pensant en els vostres oients que encara treballen aquest juliol. I jo només per això és que us penso recomanar a full. Quin Déu, segur que sou molt simpàtics.
7: Ei, experts. Bon estiu i continuem així.
8: Hola, experts. Moltes felicitats per la temporada. La veritat que ha estat molt guai la primera jornada del Festival Vida. Us he de dir que crec que de lluny vaig veure aquells oients habituals, en Jordi Fernández i en Bartomeu Mas, però no els vaig dir res. Primer perquè sóc tímid i després perquè em sembla que són una mica xapes. Bueno, doncs avui torno a veure Guitarrica de la Fuente, Remei de Calafresca i els Eternal Killing Stars.
9: Per mi, els millors moments de la temporada, la crisi de la Renfe i les emprenyamentes de la Laia Vidal.
10: Oh, i aleshores la gent ha baixat amb desbandada del tren. Aquí, aquí un altre tren, que aparentment era per allà, però no de saber, no? I el conductor ha dit per l'altaveu, ara tancarem les portes, veus? No és que en teníem raó nosaltres.
0: I quin tren ha arrencat primer?
10: I ha arrencat primer l'altre.
0: L'altre, eh?
9: Ah, vas riure molt, m'ho vaig passar molt bé. Ja sé que és una putada per ella, però...
11: Estem aquí, a l'estació de Sant Andreu, que ens han fet canviar de tren, perquè resulta que el nostre, doncs, estava massa espatllat. Estic aquí amb la Joana, la Joana.
12: Fins als collons de matinar per res.
13: Que jo podria estar en posta una hora i mitja després fent una paella.
9: Jo va riure molt, que vagi bé, adéu.

0: Últim dia de curs expert que et servirà per acabar de recordar els últims millors moments tangacionals de la temporada. Una temporada que acabem amb la necessitat de deixar de matinar perquè al matí ja no veiem ni quarts ni hores, amb un equip que fa un esforç incansable per aixecar un país. Bé, uns més que d'altres.
1: Jo us confesso que molts cops surto d'aquesta ràdio i me'n torno a dormir. Especialment a l'hivern.
2: Ai, pobre.
3: Sí, faig un esforç molt gran venint aquí cada dia.
0: Molt. Una temporada on hem après què respondre al típic nano que ens vingui amb aquella merda del 6-7.
4: Clar, ja dir-te que hi ha una rèplica sarcàstica i autocentrada a aquesta expressió.
3: Ah, sí, ja, que
4: si
3: bé.
4: Si dius 6-7, pots respondre 7-8, val?
3: Sí.
4: Vale, però això vol dir que ets beneit per dir aquestes tonteries. Ser beneit.
3: Ah.
5: Què és esta mierda?
3: Ser beneit. No, però no entendrà ningú, Roger.
4: Però estem replicant de forma catalana una...
3: Clar, no és de forma catalana.
4: Ser beneit.
6: Ser beneit.
3: Sí, però ningú entendrà.
6: Però ja està bé per això.
0: Bé, aquest any s'allargava un minut més.
3: Ja l'hem dit moltes vegades.
0: I a la que hem informat de coses transcendentals, molt útils pel nostre dia a dia.
3: En català què fa el gat?
0: En català fa meu.
3: Doncs sabeu què fa en Bas?
0: És molt possessiu, el gat català. Digue.
3: Fa mau. Mau. Però atenció, perquè el gos sí que ho fa ben diferent. El gos en català fa bup-bup, oi?
0: I en castellà fa guau-guau.
3: Doncs sabeu què fa en basc? Sound.
7: Molt bé.
3: I en canvi el gall, que aquí fa quiquiriquí...
0: Això també s'allargava com 3 minuts més. Hem descobert quants calçots hem de menjar per persona. Quants calçots has de menjar sense que se't posin malament. Per començar, cal esbrinar quina és la nostra taxa metabòlica basal, que seria la nostra TMB. Cal multiplicar d'una banda el nostre pes en quilos per 10.
3: Vale.
0: D'acord? Aleshores, has de multiplicar la teva alçada en centímetres per 6,5.
4: Espera, això a banda.
0: D'acord? Sí, d'una banda.
4: Espera, torna a l'últim.
0: El pes per 10, sí. L'alçada per 6,5.
3: Sí, ja ho tinc.
0: Val? Multiplica la vostra edat.
4: Això per... també s'allargava 5 minuts més i finalment hem de dir quan s'ha de comprar sardines, ja us ho explica.
3: Hi ha una època de l'any millor que una altra per comprar sardines, jo segur que ho sabeu, si aneu a la peixateria, allò dels mesos de la jota, també això és com el dels punys. No?
8: Què diu ara, què diu?
3: Funciona un tema que hi ha uns mesos en què hi ha una lletra en concret i llavors són bons per comprar sardines. Crec que és la jota, no?
9: La jota.
3: Ah, ja no sé quina, potser no és la jota. Busqueu això. No sé,
4: juny i juliol. Juliol, ja
3: jo
4: està.
3: No compro sardines.
0: No, maig, TG.
4: Maig.
7: Mort de Déu.
3: Busqueu. Deu ser que tenen la I.
4: No! Mesos que tenen la I. Quin? Abril?
3: Busqueu maig. Per internet. Serra, una secció que no hi ha res més a fotre. A veure.
0: Mesos sense R.
3: Ah, doncs veus, sabia que
9: era alguna idea.
0: Quins nassos.
3: És que només esteu per dir-me que ho faig malament. Feu
0: Laia,
3: algo útil.
0: En el fons és que som gent normal. Sí o no?
3: No sé això.
4: És
3: la cançó, que
4: la cançó votada, la cançó de les 10, la que tanca aquesta temporada. Gràcies per ser-hi aquesta 14a temporada experta.
3: Gràcies.
4: I recordeu, aquesta nit especial, des del Vida en directe, música en directe, el concert de la Ludwig, el podreu sentir aquí a ICAT. Demà ens despassem a Canet, per tant, al Canet Rock, el podreu seguir també en directe aquí a ICAT. I dilluns, no fem vacances, a les 8 del matí, nou programa Experts d'Estiu, amb seccions com ara votar l'última cançó que sona.
0: I tantes altres.
4: Serà 6 de juliol, per tant, quin dia és? És el dia?
0: Abans de Sant Fermín.
4: No, 6 de...
0: 6-7, és 6-7!
3: No! Sort que no hi seré aquesta setmana.
4: No hi seràs per celebrar-ho?
3: Aquesta setmana que ve no, ja tornaré la següent.
4: Bé, doncs dilluns parlarem amb vosaltres del 6-7, de temes com la calor i tants altres. Bon cap de setmana.
0: 6-7.
3: Bon cap de setmana i bon estiu.
0: Adéu.

Vinga, amunt el divendres. Ens ha tancat pràcticament el cap de setmana amb el ritme d'Alok i Jennifer López. Nova cançó de l'òrbita discotequera, la que s'ha marcat aquest parell amb Everything's Fine. Doncs així, molt i molt bé, anem culminant la setmana de la millor manera, plantant encara aquesta onada de calor, sentint la cançó de l'estiu dedicat de Soc un Bohemio.

poesia i sensibilitat amb Guitarrica de la Fuente, un dels grans atractius avui divendres al Vida Festival. I de seguida, Icat, Pot Jolly Lluc, aquí abans, Dominic Fike amb el Great Pretender.

0: d'estiu. Escolta, ICAT.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo no...

nostres festes i cal que costa sempre cansa i mira'm, sóc un miracle, algunes gràcies, altres de res. Ella és model, no un model a seguir, sempre li dic t'estimo abans de sortir.

0: Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a iCat.
1: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. iCat. iCat. El Maldà presenta El meu germà, escrita i dirigida per Marc Artigau i Caral. Una comèdia fraternal i tendra, amb dosis d'humor negre sobre les complexitats dels vincles familiars. Sobretot, dels germans. Els actors i germans en la realitat, Llorenç i Robert González, protagonitzen aquesta peça que combina teatre, música i poesia. Fins al 12 de juliol. Més informació a elmaldà.cat. Recomanat per ICAT.
2: Linkat. Linkat. Aica. Aica. Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
0: Juliol comença fort, Aicat. Seguim en directe al Vida Festival i al Canet Rock. Dijous 2, des del Vida, a les 9 del vespre, especial Love i els concerts en directe d'Al·lèrgiques al Polen i d'Amper Albo i el Comboi.
3: Ja descobro la meva vida, que sóc un burro animador i un vago.
4: Divendres 3, més concerts. A partir de les 8 del vespre, Lia Kali i la Ludwig Band.
0: I dissabte 4, Canet Rock en viu. A les 6 de la tarda, Maria Jaume en concert. I a les 7, especial Love, amb l'ambient i els protagonistes. Viu els festivals a iCat, a l'FM, a l'App i a 3CAT.

0: Illuminate, Jesse Reyes, la llum d'aquest divendres il·luminant i posant color a un dels himnes que formen part de la banda sonora oficial del Mundial d'aquest 2026. I entre les noves, les millors les trobes aquí.
1: ICAT, la ràdio inquieta.
0: Chloe Bailey, la padrinada per Beyoncé, vol anar per si mateixa.

Hello Hands, el ritme més seductor de l'ex One Direction, Niall Horan. 10:33. Molta energia ara la que transmet el talent eufòric de la llum, connectant amb l'esperit olímpic de Barcelona 92.

coses molt íntimes, molt tranquil·les amb el Right Here de Mixo Extra i grans onades, continuem fent aquest estiu. Maroon 5, els d'Adam Levine en el seu millor moment amb Heroine.

0: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana acomiadem la temporada i celebrem les vacances amb la millor música house de l'actualitat. Beats per minut amb Òscar Broc, els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
2: La fórmula de les emissores culturals de 3CAT funciona. Ho confirma l'últim EGM.
3: Gràcies, oients. Gràcies per ser-ho. Podeu celebrar-ho al nostre punt de guàrdia.
2: L'aposta d'ICAT per l'escena musical catalana ha impulsat cap amunt la ràdio inquieta.
4: I el primer que farem serà donar-vos les gràcies de part de tot l'equip. Estan encantades.
2: La renovació i el repte d'apropar la clàssica a tots els públics també ha afavorit Catalunya Música. Música i cultura és la millor fórmula. ICAT i Catalunya Música. Són teves.

Doncs aquesta, que el títol no enganya, eh? Una de les bandes més en forma a la casa nostra. Gaudint un dia més dedicat del nou boig de cançons dels Roques Osonencs, d'en Pelau i el Comboi. Seguim, seguim, ben tendres i sentimentalots. Ens posem ara amb Ariana Grande. I made you love me.

0: Superació i actitud amb Javito. Res és tan difícil i res millor que sentir com sona el nou viatge en solitari d'Arnau Bellver.
1: Tinc una amiga que li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora. Podem desaparèixer durant hores i hores.

arribat. Trobo, si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada, la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau.

la tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'Apdicat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. ICAT, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android. Yes, I'm gone.

Doncs hi ha dies, que són un drama i n'hi ha que són una festa. Aquesta cançó que ho té tot. Festa i drama de les més disfrutables de Maria Jaume. Fusta mallorquina que demà dissabte farà Brilla el Canet Rock, un concert que et recordo que podràs escoltar en directe aquí a ICAT a partir de les 6 de la tarda.

Els amics de les arts, amb un dels nous senyals que avui divendres i amb la resta dels seus hits ressonaran en viu a la Festa Major de Terrassa. Cançó Raycat, delicada de títol, però amb tota l'energia, tan característica dels tres nois de la costa est dels Estats Units. Almost Monday amb Delicate.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
4: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual... Ara me n'adono com podia estar tan sec.
5: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.
6: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura, a ICAT. A ICAT. ICAT.
7: Festival Nits de Cinema Oriental a Vic. Anime, arts marcials, Bollywood, el millor cine japonès, indi, coreà, de la Xina i Hong Kong. Karaoke, concurs de cosplay, sopars temàtics i la preestrena de la nova pel·li de Doraemon. Del 14 al 19 de juliol, Vic es converteix en una festa asiàtica amb el festival Nits de Cinema Oriental. Més informació a cinemaoriental.com. Recomanat per ICAT.
6: Linkat. Linkat. Linkat. A ICAT. A ICAT.
5: Benvinguts a Casa Babylon. És la casa de la festa i les músiques urbanes. Marc Isern i Rubén Sierra en són els anfitrions. Casa Babylon, els divendres a les 8 del vespre.

10 anys ja hem passat ja des que Jane va donar la volta al món amb aquest hit viral instantani. Allí teníem el Makeba i les noies que continuen fent història del nen més gran del pop actual, de Kid Laroi.

Ningú s'esperava aquest nom. De cop i volta a l'escena musical del país, la veu de la Bru nodrint-nos d'aquesta meravella. Potser demà. 5 minuts i 3 quarts de 12. Arribarà una altra cançó amb el personal intransferible toc. Mama Duixa, la simpàtica i divertida Na Na Na.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys.
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT. Juliol comença fort a ICAT. Seguim en directe al Vida Festival i al Canet Rock. Dijous 2, des del Vida, a les 9 del vespre, especial Love i els concerts en directe d'Al·lèrgiques al Pol·len i d'Amper Albo i el Comboi.
4: Ja descobro la meva vida, que sóc un burro animador i un vago.
5: Divendres 3, més concerts. A partir de les 8 del vespre, Lia Kali i la Ludwig Band.
0: I dissabte 4, Canet Rock en viu. A les 6 de la tarda, Maria Jaume en concert. I a les 7, especial Love, amb l'ambient i els protagonistes. Viu els festivals a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT.

Escoltes ICAT. Oh, my lover, yeah, yeah.

Doncs bona hora que té la senyorita Camila Cabello, no marxis d'ICAT, don't go yet, que aquí et porto ara el so més enèrgic i contundent des de Noruega, de Bausa, Lose Myself.

Minova, convidant-nos a superar obstacles i a pensar en positiu, obrint camins. I ben romperos, arribarem a l'hora en punt al migdia amb el nou himne estiuenc de Danny Six Iskit.

0: Bon dia, són les 12.
1: ICAT al dia, l'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz.
0: Comencem l'ICAT al dia d'avui marxant fins a Canet de Mar perquè, com cada primer dissabte de juliol, demà torna al Canet Rock. Tot a punt al pla d'ençala per rebre un any més al festival que veu sortir al sol. Més de 12 hores de música que arrencaran a les 6 de la tarda amb Maria Jaume, però també hi trobareu la Ludwig Band.
2: Com et dius?
3: Em dic Xavier.
2: I què veus?
3: Ginebra amb Coca-Cola.
0: També els Amics de les Arts i Detallets. O, per exemple, també els Catarres, Doctor Prats, Buhos i Ginesta.
4: Si m'estimo, em bogeria, si ho faria tot per tu.
0: L'alineació també la completen la 31 Fam i Fiva Flaues.
5: T'espero, la vida, la vida i l'esperança.
0: El moment més especial del festival canatenc, això sí, sempre és la sortida del sol aquest any acompanyats de la Fúmiga en el que serà el seu últim Canet Rock abans de deixar els escenaris. Així en parlava la directora del Canet Rock, Gemma Recoder, el dia de la presentació del festival.
6: Gaudirem molt i també plorarem molt, perquè és un grup molt icònic de Canet Rock. Van venir l'any de la pandèmia, van ser com potser el primer gran escenari que trepitjàvem a Catalunya. Nosaltres els estimem moltíssim, ens estimem moltíssim mútuament, i serà un moment bonic, dur i sobretot molt emocionant.
0: Un Canet Rock que un any més podreu seguir per ICAT a partir de les 6 de la tarda. Concretament podreu seguir el concert d'obertura de Maria Jaume. I en acabar especial del Love des del Pla d'en Sala per apropar-vos tots els protagonistes d'aquesta edició del Canet Rock. I continuem parlant de festivals, perquè avui també n'arrenca un altre. El Parc de Can Zam de Santa Coloma de Gramenet arrenca el Barcelona Rockfest. Megadeth, el grup de Dave Mustaine, encapçala les actuacions d'avui, en què també destaquen Sex Pistols, tot i que sense Johnny Rotten, i en Frank Carter com a vocalista. El punk s'ha fet un lloc al festival, on també actuaran els nord-americans Bad Religion, i també hi haurà Hardcore amb The Offspring. Encara en clau de grans llegendes del gènere, Evaristo, líder de la Polla Records, hi actuarà diumenge, i mites dels 80 com Halloween, Napalm Death o Los Barones, hereus de Baron Rojo, comparteixen cartell amb clàssics contemporanis com els suecs Sabaton. I de Barcelona marxem fins a l'Empordà, concretament a Calella de Palafrugell, comença també avui el Festival de Cap Roig. I ho fa amb el cantant i compositor canadenc Bryan Adams. Fins a mitjans d'agost passaran pel Cap Roig una vintena d'artistes com Miqui Núñez.
7: Ja hi som, que ja arriba.
0: I més música, perquè avui continuen les festes majors, la més destacada, la de Terrassa, però on avui passaran els Amics de les Arts.
8: I segurament et penso, i segurament t'enyoro.
0: Actuaran a la mitjanit a l'escenari Vela del Parc Vall Paradís, les Balcan Paradise Orquestra seran a la plaça Vella, això és avui, demà, entre d'altres, a l'Osa.
9: Baixa del camí a les ciutats, que aquí ja t'espero, podem sopar.
0: Seran a l'escenari Torre del Palau, també hi haurà allà Germà Negra i el duet Meritxell Gené i Borja Penalba. A Vall Paradís hi podreu sentir Oc Déu, The Crap Apples i La Su, i a la plaça Nova, Macaco, i demà passat diumenge, els Catarres i Detallets.
10: Era això, era això. Sempre volem massa i necessitem poc.
0: El duet maresmenc i el grup osonenc seran diumenge a l'escenari de Vall Paradís, on també hi haurà la DJ Trapella, i d'una festa major saltem a una altra, a Sant Fruitós de Bages, Miqui Núñez.
11: I ara estàs dins el meu cap, i és que em tens el cor robat.
0: I actuarà el Terrassenc al cobert de la Màquina de Batre. I a Vic també continuen de festa major, i aquest dissabte hi haurà l'actuació d'uns locals, d'uns osonencs, Obeses.
12: Un didalet, un didalet. fred no farà passar la set. Un didalet, un didalet.
0: Estaran acompanyats de la Cobla Berga Jove a la plaça Major de Vic. I diumenge passat, de fet, van començar els actes també de celebració del Pride amb concerts arreu de Catalunya. Aquest cap de setmana alguns s'acaben, per exemple, a Manresa, acabarà amb Svetlana. Serà a la una de la matinada al pati del casino de Manresa i a Igualada, Fades. Aterraran a la capital de la noia després de l'intolerable agressió homòfoba que van patir fa unes setmanes a Vilassar de Mar. Tancaran els actes de l'orgull de noia amb un concert a la plaça Pius 12 d'Igualada. Això és tot per avui. Nosaltres hi tornem el 3 d'agost a la mateixa hora. Que passeu un molt bon estiu.
13: Escolta i cant.

0: Olivia Rodrigo, una dona molt estimada i que ha guanyat molts premis, engegant una hora més del divendres, amb el celebrat tot dret, i més viva que mai. Sona la música de Temps i Gay, amb la positiva i vitalista Times of My Life.
1: I hope you're doing fine.

0: aquí Girós, amb l'esperit ja ben actiu del cap de setmana, agafant de nou impuls amb un ritme i un so renovat amb aquesta pulsió.
1: És estiu, escolta ICAT.
0: Un quart d'una, la cosa que continua al ritme d'aquesta batxata que ens fa i ens convida a volar la imaginació amb i un rajola.

No me sirve más la proposta de Catriel i Paco Moroso, dues de les nens més inquietes i innovadores del moment, i de les que tornaran en concert a Barcelona, portant la seva ironia irreverent el 10 de setembre al Palau Sant Jordi. Va, més cançons, més música inquieta i cat, amb les tres germanes ara molt benvingudes, les Heyman Relationships.

0: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana acomiadem la temporada i celebrem les vacances amb la millor música house de l'actualitat. Beats per minut amb Òscar Broc, els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT. El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Dos quarts d'una. Aquí teníem una de les que mai fallen, de la Ludwig van, El teu amor, de les cançons que avui divendres podràs escoltar i seguir en directe a Pericat a partir de les 10 del vespre des del Vida Festival.
1: És estiu. Escolta i cat.
0: Un estiu 2026 que ens està donant bones propostes, com aquesta que ens arriba amb Lola Young.

0: Escoltes i cas.
1: Diuen que estic boig, vull contar. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labú.

Déu-n'hi-do, l'energia positiva que gasta la Q, la cantant de Mataró amb el remix de la seva celebrada cançó Tantes Voltes. I per voltes, les que va fer al llarg de la seva carrera, el talent únic i irrepetible de David Bowie.

0: Juliol comença fort a ICAT. Seguim en directe al Vida Festival i al Canet Rock. Dijous 2, des del Vida, a les 9 del vespre, especial Love i els concerts en directe d'Al·lèrgiques al Polen i d'Amper Albo i el Comboi.
1: Ja descobro la meva vida, que sóc un burro animador i un vago.
2: Divendres 3, més concerts. A partir de les 8 del vespre, Lia Kali i la Ludwig Band.
0: I dissabte 4, Canet Rock en viu. A les 6 de la tarda, Maria Jaume en concert. I a les 7, especial Love, amb l'ambient i els protagonistes. Viu els festivals a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT. Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta, amb Miqui Puig. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT.

cançó que fa divendres està sobre la vall, el ritme Dila i la Miller, una de les noves promeses del pop que segur ens donarà moltes alegries en el futur. I el present, que es presenta cada cop més brillant per Kelly Isaiah.

Doncs les coses que van passant més o menys bé per la Jules, tot va tirant, i nosaltres que anem fent via cap a l'una del migdia amb la nostàlgia vuitantera que mostra la Doja Cat amb aquest tema on s'ampleja la mítica sintonia del cotxe.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.
5: Benvinguts a Casa Babilon. És la casa de la festa i les músiques urbanes. Marc Isern i Rubén Sierra en són els anfitrions. Casa Babilon, els divendres a les 8 del vespre a ICAT.
6: Escoltes ICAT.

festes i cal que costa sempre cansa i mira'm, sóc un miracle, algunes gràcies, altres de res. Ella és model, no un model a seguir, sempre li dic t'estimo abans de sortir.

0: juliol comença fort a ICAT. Seguim en directe al Vida Festival i al Canet Rock. Dijous 2, des del Vida, a les 9 del vespre, especial Love i els concerts en directe d'Al·lèrgiques al Pol·len i d'Amper Albo i el Comboi.
1: Ja descobro la meva vida, que sóc un burro animador i un vago.
2: Divendres 3, més concerts. A partir de les 8 del vespre, Lia Kali i la Ludwig Band.
0: I dissabte 4, Canet Rock en viu. A les 6 de la tarda, Maria Jaume en concert. I a les 7, especial Love, amb l'ambient i els protagonistes. Viu els festivals a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT. A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
3: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
4: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
5: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

sense itinerari. Loco sóc ton pare i vols odiar-me, cari? Posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts a este safari ple de mercenaris. Territori balneari d'eixos mercetaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati? Corredor.

Gràcies, mama. Visc en un cap de setmana, faig el que em dóna la gana. No mos segues la mà de qui dóna de menjar, perquè m'aguantat ja més del que podem aguantar. Si vos colen la fal·làcia disfressa de llibertat, no vingueu plorant demà, que ja està veu avisar. Germà, estem de nou a l'ofici, hem tornat per bici, hem estat al cim i al precipici. Qüestionais des de l'inici,

0: Escolta, Zicat.
1: Jo no me la prenc massa en sèrio. És com... la majoria de coses...

0: no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.
1: Escolta, Zicat. Comença la teva pausa del dia.
2: Here we go, go. Hola, oients, com esteu? Benvinguts un dia més, i de fet l'últim d'aquesta temporada, a la sintonia DICAT, i en concret a pausa. Hem fet 136 entrevistes aquesta temporada, ens hem enriquit una barbaritat, i aquesta última setmana l'hem volgut celebrar amb gent a qui estimem. Ahir van venir els tiets, ja sabeu que sempre tanquem els estius amb aquests professionals, l'Oriol i en Xavi, però és que aquesta setmana, déu-n'hi-do el que ha passat. Abans d'ahir ens visitaven Joel Díaz, company de la casa, vam parlar molt de censura, d'autocensura, de partits polítics d'ultradreta i d'humor i fins i tot de sentiments amb ell. Dimarts era el dia de la Su, Susana Ventura, una dona a qui entrevistem des d'abans fins i tot de publicar discos. Recordàvem l'altre dia amb ella el moment en què la vam conèixer quan a Els Experts l'Adrià Sales, col·laborador de llavors, ens va descobrir una noia jove que penjava cançons a Instagram. I dilluns va ser el torn d'en Pablo Albuquerque Werner, Gypsy Chef, un dels cuiners que respecto més i que, a més, fa un contingut a xarxes sensacional, molt saludable i sempre agradable de menjar. Receptes aquelles que, si les proveu, n'hi ha una que no. Ens ha dit que n'hi ha una que no sabem quina és, però la resta totes funcionen. Aquesta ha estat la darrera setmana de pausa i aquestes són les cançons que n'hem extret.
1: Dilluns...
2: Pablo Albuerne, Gypsy Chef. Pablo, bon dia, com estàs?
3: Bé, i m'encanta cuinar per gent que m'emporta, gent que estimo. Hòstia, això... I sempre que em poso davant d'un fogó per cuinar per qualsevol, hi ha un moment que l'estimo.
2: Sí, eh?
3: Encara que no el conegui.
2: Hòstia, nen.
3: Hi ha un moment que em fa això i tengo que pensar que l'estimo, saps? És com, no sé, com és hi ha una connexió, i això és una cosa que em distància una miqueta del restaurant, també.
2: Ah, d'això anava a dir. Perquè, clar,
3: saps? Perquè hi ha
2: vida.
3: tanta gent, no pots estimar tothom tota l'estona, no? Però sí que poso molt d'algo que no sé com dir, que no sé si és amor o que és, llámalo com quieras, cuando cocino, y es una parte como de responsabilidad que tengo con el otro, no sé cómo decirlo, y creo que es un acto de amor impresionante. Y yo pongo, aunque falle, pongo todo mi... amor cada vez que cocino.

0: Dimarts.
1: Susana Ventura, a.k.a. Su, benvinguda.
2: Moltes gràcies, quina presentació més guapa.
1: Quan vosaltres, quan els artistes esteu tristos i teniu una certa obligació a mostrar-vos a xarxes.
2: Totalment.
1: Hi ha allà un calendari, no?, de què farem. Hi ha també una, doncs això, una grella pensada. Quan els dies que estàs com estàs en aquesta cançó, què? Com ho vius? És molt fake o intenta respectar-te?
2: Cada cop estic menys addicta i menys, publicant menys a xarxes, de fet. O sigui, sí que m'adono que és una cosa que he de reubicar, perquè sí que és important estar present a xarxes i jo, sobretot, ho he defensat sempre moltíssim, però cada cop em permeto més tenir dies com els d'aquesta cançó de senzillament alienar-me i no estar present.
1: Està fora, eh?
2: Sí, crec que és important també, perquè si no ens acabem tornant locos i cada cop... Jo soc molt addicta a Instagram, per exemple, m'adono. Molt addicta a l'escroll.

0: Dimecres.
1: Joel Díaz. Joel, bon dia, com estàs?
2: Bon dia, guapos.
1: A tu, a les distàncies curtes amb amics, amb parella, etc., sí que ets una persona que ensenya els seus sentiments, o encara conserves aquesta cosa tan mascle que tenim els que vam néixer cap a aquelles dècades?
3: Sóc una mica embossat.
1: Una mica embossat, eh?
3: Jo el que faig, el que em diu el psicòleg que faig, és que jo intento racionalitzar els sentiments.
1: Val.
3: Em fa molta pànic el drama i la tristesa. Llavors jo ho intento racionalitzar tot molt, que llavors passa això amb la meva parella, dona, i per tant, vull dir, a nivell de sentiments molt més avançada que jo, ella sempre em diu que a vegades ella el que vol és que jo l'acompanyi en el sentiment, no que li intenti solucionar els problemes d'una manera lògica i racional. I em costa bastant.

0: Dijous.
1: Oriol de Ramon, Xavi Coca, Detallets Professionals, com esteu? Bon dia.
2: Què passa?
3: Molt bé, ara feia temps que no ens veiem les cares.
1: Ara feia molt temps, Uri. Sí. Molt, eh? Cantar a duo també suposo que és una manera molt fàcil de fer-te com... Ja no només de... Com d'escut, a vegades,
2: no? És un escut, no? Sí, 100%.
1: Però també, o sigui, no només a nivell d'entrevistes i d'exposició pública, però també a nivell líric.
2: No, també, també.
1: Què expliques a les lletres? Què et diu l'altre que no sé què? Què
2: però ja no estàs parlant de tu, 100%. Ah. Estàs parlant com des d'un ens, que és el projecte que són els tiets, no? De fet, l'altre dia ens vam trobar amb una de les de l'Osa.
1: Sí.
2: I parlàvem d'això, de que som dos i de que està de puta mare. Perquè no sou tres, que ja és multitud i que ja poden haver-hi discordàncies. Llavors, sou dos que us heu de posar d'acord d'alguna manera o altra. Algú haurà de cedir, algú haurà de canviar els plans.
1: Ja. Yeah.
2: Però també t'ajudes molt amb els inputs i la manera de prendre les decisions.
3: Parlo bo i parlo dolent, eh? La pressió és compartida, no? Les crítiques són compartides i tot lo bo és compartit, que també és millor si és compartit, no?
2: Sí.
4: Toques molt més ràpid que la competència. Els teus solos tenen molta més substància. Però en el fons tens enveja de la nostra salsa. Del Carib a Suècia, balla quan toca la banda. Sols ens calen quatre notes per fer moure el cul a tots i a totes. Ni tensions ni harmonies loques per revolucionar les hormones. No te n'adones que tant pensar cansa les neurones. Vine a ballar i a passar l'estona. Crema les penes sense mirar l'hora.

take it low, chilling pula, prenent el sol, escrit la rima, són lletres hot, cremant la pista, fàbrica d'himnes dels que s'animen, sents que la vida és que domina, notes que citen sobre carisma, escolta, sona que flipes, mira, però intentat, que vingueu a buscar la policia del jazz, per dir-me, queda desfinat, aquí que el trenc, no serà enfadat, mira com fluïm, creu-me tu de dins, que te'n fos l'Atlàntic, vosaltres ho fins, mira quants cretins m'estan avorrint, dissoquem caderes, la lluny al matí.

0: Yeah. Wow.
1: I fins aquí el programa d'avui de pausa, l'últim programa d'aquesta temporada, un programa que dedico de nou, com el d'ahir, a la Mercè Rigual, la nostra companya que ha exercit de productora durant aquesta temporada, però vaja, és tota una institució a Catalunya Ràdio perquè la Mercè era aquí des del primer dia. Doncs s'ha jubilat la Mercè, per tant, una abraçada molt forta, Mercè. Disfruta molt, que tu mereixes. I vosaltres, oients, passeu molt bé aquest estiu. No us deixem sols, us deixarem a partir de dilluns amb les millors converses, entrevistes, converses pausades que heu pogut sentir aquesta temporada al programa. Si les voleu recuperar, si no sabeu què fer mentre prepareu el dinar, per exemple, us el poseu de 2 a 3, de dilluns a divendres, 40 converses seleccionades. I a partir del 31 d'agost, nova temporada dedicat. Esperem trobar-vos-hi. Ens veiem ben aviat. Bon estiu, gent. Que vagi molt bé. Adeu, adeu.

0: Escolta, Zicat.
1: Són les 3.
2: Benvinguts, benvingudes al LOC.
1: Guten Afternoon, Catalunya, i Good Afternoon, Alberto Adel.
3: Good Afternoon, Gala Castletort.
1: Com estàs? Què?
3: Molt bé. Bueno, no.
1: Ahir vas trobar morretge al final o no?
3: L'he trobat aquest matí.
1: Què? Ha anat bé?
3: A la platja l'he trobat.
1: T'estic preguntant si ha anat bé, no m'estàs responent.
3: Sí, perquè li he dit...
1: A la platja és escarós, morrejar-se.
3: No, no, allà a l'aigua...
1: Per mig la Mamma Mia.
3: La Mamma Mia.
1: Ets la Mamma Mia.
3: Hem acabat, doncs pues, clar, li he dit... Vols venir a casa meva a dutxar-te? Tan salat que estàs.
1: Que asco, Albert! Heu follat?
3: No.
1: No n'hi fa. Hola, que guarda!
3: I tu, ja vam haver-hi morreig o no?
1: No.
3: No m'ho crec.
1: No, vaig anar a casa meva, em vaig engegar el ventilador.
3: I abans d'anar a casa teva?
1: Pues estava aquí, treballant.
3: No, estaves al Vida Festival.
1: Ah, és veritat.
3: No, morreig, al Vida Festival.
1: No t'ho puc confirmar ni desmentir.
3: Per què? No te'n recordes?
1: Sí que me'n recordo, si jo no bec alcohol.
3: I llavors?
1: No t'ho puc confirmar ni desmentir.
3: No contestaré preguntes privades.
1: Això, no contestaré preguntes personals això. I et demanaré, sisplau, que no em cridis. Família, això és el LOC. El pisec compartit de Catalunya.
3: I avui, divendres 3 de juliol, sabem que...
4: Toca posar música!
3: Com cada divendres, transformem l'estudi dedicat en una petita cabina de DJ.
1: Sí, ens posem un dels cascos a l'orella esquerra i l'aguantem amb l'espatlla per posar-nos en el paper de...
3: L'objectiu, omplir les dues hores següents amb la millor música per tancar la setmana.
1: Bueno, era temporada ja, col·lega.
3: Calla, calla. Que ara estic malament, vale?
1: Hola!
3: Va, que comenci el pont.
1: És que des que vas plorar dimecres no s'ha aixecat cap.
3: Què punxarem avui, Gala?
1: Doncs, família, demà serà l'últim programa de la temporada del Loft i anem a Canet.
3: Jo aniré desnuda.
1: No, desnuda per què?
3: Aviso que demà queda prohibida la roba que...
1: Aviso per navegants!
3: Demà aniré molt despullada.
1: Aniràs amb un fil dental així a la
3: no,
1: teta?
3: Ni això. Ni això.
1: El pito sí, no?
3: No!
1: Amb el pito a l'aire?
3: Aniré amb dues gambes. Una al pito, opcional, i una altra a una de les, dels peus.
1: Quin peu quedarà descalç? Quins nervis. Estones, potser.
3: Estones.
1: Molt bé, fantàstic.
3: Però prepareu-vos el Canet Rock.
1: Família, per això aquesta setmana us hem demanat cançons dels artistes de Canet Rock i així avui anem mentalitzant-nos per... El Fiestote de
3: la Sabem que el Canet és un dels vostres festivals preferits i per això esperem veure-us a totes.
1: Albert, para de despullar-te, una cosa s'està despullant de veritat, quina barbaritat.
3: Jo crec que hi haurà tantes
1: cordes,
3: llocs que haurem
1: d'anar... Cordes, espantalats! Cordes, espantalats!
3: Haurem d'anar d'incògnit, no és broma, eh? De totes les lòcies que hi haurà. Però bé, abans de llegir els vostres...
1: Ens com l'any passat.
3: Abans de llegir els missatges, fem l'últim repàs dels millors moments de l'última setmana, perquè dilluns vam començar... que encara ens durava la ressaca de Sant Joan i vam parlar de les operacions i retocs estètics que més es fan les nostres famoses.
1: La veritat és que vam descobrir unes coses prou horroroses, no? Verí de serp, caca d'ocell desinfectada, però és caca. Complicat desinfectar-la. Para de despullar. A veure, és que no és sèrio, de debò. Bueno, no us feu coses d'aquestes i no us despulleu. Vas molt desnudo.
3: Ja, jo ho he avisat.
1: Jo, en canvi, us vaig parlar d'una cosa que sí que podeu fer i que està molt bé, que és... absolutament fantàstica, descobrir nova música, música nova. Vaig fer el contrari de gatekeeping, que seria explain, no?
3: Overshare.
1: Overshare, això. I ja que jo sóc sempre la primera en descobrir grups que després ens fan mainstream, com d'en Pere Albo i el Comboi, ara escoltarem els amics, quedarem en el bar on solia, banc on solia fumar d'amagar.
3: A veure, els amics són la cançó.
1: Sí.
3: Jo pensava, i el de l'Azard?
1: No,
3: vale,
1: no.
3: Vale. Jo finalment vaig confessar un secret que tenia molt ben guardat, que és que me'n vaig de Barcelona, i per això us vaig fer una llista de pros i contres d'aquesta verida ciutat a la qual he viscut tant temps,
1: que
3: i a la qual, que segur que tornaré d'aquí no res perquè tindré fomo. Així també puc posar una de les teves cançons preferides, Gala, que és Barcelona, de l'Etxida.
1: I'll meet you dancing in la Sagrada Família.
3: Oh, yeah.
1: Jo no puc esperar que soni aquesta cançó. Ja, yeah, per tant, que comenci el primer bloc musical.
2: Això és el LOC.

0: Vol
1: de
0: go.
1: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, el Nou. Amb Alberto Gadel i Gala Castelltor. AICAT.
2: Your husband is coming.
3: Hola, hola, hola, hola. Som la Gala Castelltor. I com cada divendres estem fent un recull de les millors cançons.
4: Oh, se m'està fent feixuc avui.
3: Normal, perquè és l'últim divendres que fem aquest feixuc. Postdata Loft.
4: Que bonito, tío!
3: Aquesta vegada us hem demanat cançons dels artistes del Canet Rock per anar-nos preparant per demà. Us volem veure totes allà per acomiadar-nos de la temporada del Love i per ballar ben juntes. Però abans, acabem de fer repàs dels millors moments d'aquesta última setmana de la temporada.
4: Dimarts ens va visitar el perfecte d'en Nil Puigol per parlar-nos del seu programa especial de Sol a Sol, on es proposa el repte de creuar Catalunya de nord a sud en bicicleta en un sol dia. Si encara no l'heu vist, jo no sé què esteu esperant, tant l'Alberto com jo ens vam emocionar prou, i el podeu trobar a YouTube d'Eva, al seu canal de YouTube,
3: sí,
4: de
3: seu,
4: fet.
3: Oi, i el del Nacional,
4: sí?
3: També.
4: I el del Nacional, va, sí, és que m'he confós amb el Loft. Estem de debò, se m'està fent molt feixuc.
3: No,
4: li dedicarem una cançó que li va com en ella el dit, La bicicleta, de la Shakira i en Carlos Vives.
3: En Carlos Baez.
4: Baez.
3: I dimecres es va esdevenir un dels millors programes de la temporada, però també un de molt trist. L'Alberto
4: va plorar.
3: Perquè va ser l'últim programa normal de l'estudi, tot i que de normal no va tenir res. Ens van visitar cares conegudes i molt vip d'aquest programa, vam sortir de l'estudi, van haver-hi sorpreses.
4: Va ser preciós.
3: Tot el programa amb pelacos. Jo crec que l'heu de recuperar allà.
4: Jo us vaig fer un petit comiat molt emotiu. Vau plorar tots. Alberto, algunes coses a dir?
3: Jo no vaig plorar.
4: No és veritat.
3: Recupereu.
4: Si vas plorar o no, ho veureu al YouTube. Al YouTube, no.
3: Ah, no.
4: A l'Epoti. Hòstia, se'ns està fent feixuc els dos, eh? Què et sembla si comencem el bloc musical?
3: Vinga, va.
4: I com que aquest any al final no has agafat la guitarreca i el micròfon per fer una cançó que ho trobo una falta de respecte, haurem de posar l'himne de la temporada passada.
3: Jo he anat dissociada i no sabia quin dia vivia. Llavors, per mi encara estem al maig i ara i és agost ja. Vinga, va. Al·lèrgia a la nostàlgia. Posem Oh My God, Berta Rocks i acabem de matar la Gala Castelltor. Som-hi.
5: Oh My God, Berta Rock. Alberto Gadel et presenta el seu tema amb en Papito produint, que és el millor, com ho és l'equip de Love.

0: fa i no s'acaba.
1: Això és...
0: El love.
1: Amb Alberto Gadel.
0: El love.
1: I Gala Castelltort.

0: si tens això, és que vius el love. Amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. De 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT.
1: Com esteu? Tornem a ser nosaltres, l'Alberto Gadel.
2: I la Gala Castelltort.
1: I estem animant aquesta tarda de divendres amb els millors hits de la setmana.
3: Epa!
1: Però ara estic enfadada.
2: Per què?
1: Perquè trobo a faltar quan toques la guitarra.
2: Si l'estic tocant, mira.
1: Canta.
2: Gala Castelltort, Gala Castelltort.
1: A mi em recordo una persona molt concreta que feia aquests vídeos.
2: Gala Castelltort, ella és la meva inspiració de la vida. I quan...
1: Que maco, ploraré com tu el dimecres.
2: Tindré moltes arrugues d'haver prestat el sol.
1: Jo no.
2: Canvi, no.
1: Ah, vale. Perfecte. Va, família, ara està que vosaltres sou els punxadiscos de Catalunya.
2: Aquesta setmana us hem demanat cançons per posar com a banda sonora la celebració del Canet Rock. Que és perfecte.
1: Farem rock and roll?
2: Sí. El Canet Rock, si no falta mai el rock.
1: I el roll?
2: El roll... A veure, depèn del moment. Jo he vist... Ui. Jo ja tinc una llista... Pa, de morrejos que m'he de fer el Canet Rock.
1: Oh! Jo hi soc?
2: Pa. Està tothom. Pa.
1: Que maco, un fotre, ja no soc apassionat.
2: Que preguntaràs, és la llista de convidats? I jo te diré, sí.
1: I més. I també més. És la llista de gent que ha pagat entrada.
3: És la llista de tothom.
1: Les 25.000 persones compliran el Canet?
2: Potser no cal.
1: Pico per pico.
2: No cal haver-hi el seguretat que va marcant. Piu.
1: Potser pot ser un pico.
2: Puc ser jo. Jo ho gestiono.
1: Vale, bueno, jo crec que és una mica tard per gestionar-ho. En qualsevol cas, llegim una mica els missatges que ens han enviat al 667-07-6016. Vale. El dic ràpid perquè ja no ens en podeu enviar més, en tenim molts.
2: Sorry.
1: Ja no els podem guardar per la setmana que ve. Perquè és hora dels adéus.
2: Llegeix el primer.
1: Joder.
2: Que no me l'estic,
1: per què he de llegir el primer d'una persona de Lleida?
2: Perquè t'he fet un favor.
1: Clara. Hola, Loft.
2: Hola.
1: Tinc moltíssimes ganes del Canet Rock, sobretot perquè per fi veuré Ginestà. L'últim disc és boníssim.
2: I què has estat visquent fora?
1: Però, i Milena, per què no ens ha dit cap cançó?
2: Perquè ella vol que li posem qualsevol cosa.
1: Ah, vale, és el que hem demanat. Ah, no, és veritat, mira, ja ho veig, és el que hem demanat. Bueno, vale, doncs li posem una mica de Ginestà.
2: Vale, va. Pues, llegim el següent missatge.
1: No, és que, què està passant?
2: El Pol. Gala i Alberto, how are you?
1: Mal.
2: Jo estic molt trist perquè la Julieta no toca el Canet.
1: Ah, no, jo per això estic content.
2: Creieu que vindrà per sorpresa a fer alguna de les col·labos? Seria increïble. Ai, doncs mira, doncs... A mi m'agradaria.
1: Creus? Jo crec que no, eh?
2: No, ella estarà
1: ella està enamorada, tia. És que al final del dia, és veritat. I la Carla de la Pobla de Segur diu... Hola, perfectes, em podeu posar la cançó de... La salsa... De Figaflaves?
2: Fa això, ara.
1: Ha pujat la taula.
2: Que no, que vaig despullada.
1: Ho he vist. La vaig descobrir perquè la posava al blog. Sou els millors.
2: Ah, les que són molt bones descobridores musicals.
1: Sí, realment se'ns dona prou bé. Però
2: vinga,
1: què?
2: Va.
1: Posem la música, no?
2: Xupem tot.
1: Hòstia, nano, se m'està...

0: Això és el Loft, amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. Aicat.
1: Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Seguim el Loft Aicat, som la Gala Castelltort. I estem llegint els vostres missatges, que no us direm el número perquè és l'última vegada que fem això. Per tant, l'any que ve ja recupereu el telèfon si fa falta. Però bé, la Clàudia de Vidreres ens diu: aquest any m'he proposat aguantar fins que sortiu el sol.
2: Molt bé,
1: i veure
2: una cosa que a mi em costa molt cada any.
1: Normal, és que a vegades es fa molt dur després de tantes hores. Però bé, s'aguanta. Serà l'última vegada que us vegi. No us fa molta pena? Espero que sigui un concert èpic.
2: Sí, segur que serà èpic perquè ells ho fan molt bé. Jo els vaig veure al Cabró i vaig al·lucinar-la viva.
1: La flipes, amb la Fúmiga?
2: La flipa, màxim.
1: Perfecte.
2: En David diu: bona tarda, Gala i Alberto. A mi el que més il·lusió em fa d'aquest Canet Rock és escoltar la nova cançó dels Tides. Per mi és la cançó de l'estiu, la podeu posar? Era això. Para ja de fer aquestes frases amb doble sentit.
1: A mi m'encanta.
2: Sí, a mi també, però és que hi anem.
1: I la Irati, de Tarragona.
2: Tarragona, no. No. Vol veure 31 fam, ok, mañana.
1: No, diu: no he vist mai el 31 fam en directe. Me'n podeu posar una cançó seva? Sou els millors. Moltes gràcies, amor. Et posem el que necessitis. Una mica de 31 fam i endavant.
2: Bueno, som.

0: però... Això és El Loft, amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. Passeu, passeu, que veureu el piset.
1: Bon dia, Catalunya. Desperta un cop més. Això és ràdio, la 31, la família. Venim directes del Balboa, un dia més...

0: deixo estar.
1: Aquesta nit crec que me la pela, tot i me'n vaig a Pol, eh? Si algú vol venir...
2: Va, tu, no et pots intoxicar.
1: Va, jo t'ho he explicat amb Pol, però... Li torno una mà, vale? Que tinc tot.

0: ara, en sèrio, o sigui, acabo de veure que seguiu d'After. Avui tenim reunió amb l'equip a les 4, arribareu amb una cara de plàstic que flipa. I això és Niño Whisky, o sigui, això és molt, això és heavy shit.
1: Estàs sentint el Love, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. No que...

0: amb Alberto Gabel i Gala Castelltort. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
1: Com esteu? Seguim amb Love Dicat, seguim sent l'Alberto Gadel. I ara l'Alberto està d'un rumbeo, nen. Mira, mira. És preciós, la veritat. Vols que seguim llegint els missatges que ens han enviat les Lofties?
2: Sí, n'hi ha un que ve d'un poble que crec que és el títol de la cançó de la Maria Hay, no?
1: No.
2: Ah, val.
1: No, perquè la cançó que tu estàs dient és Alanà.
2: Ah.
1: I l'Eric diu, és d'Almanà.
2: Ah, vale. Perdó.
1: I diu, hola, Lofties, aquest serà el meu primer any a Canet i a sobre hi va la Maria Jaume, mi puto todo. Podeu posar... San Domingo forever.
2: Ui,
1: ui, ui. Vull la meva copa a l'aire.
2: Te la posem.
1: Te la posem.
2: Vinga, va, en Pau de Reus ens diu, es treu el concert de la Lulivan. Quines ganes de cridar com et dius, em dic Xavier, que és el meu descobriment de l'any.
3: La Lulivan.
2: Serà un moment molt èpic, el granet tothom.
4: Com et dius? Em dic Xavier.
1: I què veus?
4: Ginebra.
5: Deu ser Ginebra sola.
1: Que maco, ha estat preciós. La Laura diu, hola guapos, podeu posar alguna cançó de Doctor Prat? Soc superfan, moltes gràcies, sou els millors. Tu no, Laura.
2: De fet, Laura.
1: Laura, la posarem perquè ens obliguen.
2: Però si
1: des
2: no...
1: de redacció ens obliguen. Però Laura, per mi això, per mi s'ha anat a fer mal, Laura. Però t'has passat, Laura, m'ha faltat respecte.
2: Literal.
1: T'has passat, Laura.
2: Doctor
1: no
2: Prats.
1: Vull ni parlar més. Posem la cançó aquesta i que calli la Laura.

0: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, al LOF. Amb Alberto Garel i Gala Castelltort. En directe a ICAT.
1: Vea pa' que aprendas.
2: Hola, hola, hola, seguim a LOF ICAT, som la Gala Castelltort.
3: Sa!
4: I l'Alberto Garel.
2: I estem llegint els vostres missatges en aquest últim PDC.
4: Hòstia, n'heu enviat molt, tio. Us heu passat avui, col·lega.
2: Avui ja us podem insultar tranquil·les.
4: Hòstia, no teniu perdó de Déu, nano.
2: Això és un maltracte cap
4: a
2: nosaltres.
4: No, és que no acabarem mai, col·lega.
2: Però va, seguim amb aquest missatge que ve de Puigcerda.
4: Puigcerda!
2: Entre el Puigcerda i la Cardanya, a mi, t'ho juro que se'm posa la pell de
4: gallina. I la Villafranca del Penedret. Villatranca del
2: Penedret. Bueno, va, en Pere de la Gullera ens diu: hola, Gala i Alberto, per mi el Canet no tindria sentit sense els meus clàssics, sort que els catarres mai fallen. Em poseu alguna d'elles? Ai, amor, bueno, sí, som-hi, no sé qui són. És broma, no. Jo els estimo.
4: Qui?
2: Els catarres són els de... Els ulls
4: diu
2: de t'il·luminen.
4: Diu que té una casa... És broma, és broma, això són els amics de les arts. Sí, els ulls se t'il·luminen com les nits a París. Conya, que te l'estàs.
2: Mil tombos de guerra, se'm desperten dins del pit.
1: I de sobte t'han adonat que tu també tens dret a ser feliç. Queda't amb mi.
2: I diu, i si estirem tots els rellotges i allarguem fins infinit.
4: Per què te l'estàs?
2: Aquest breu moment de pausa entre rutines i...
4: Què?
2: Si oblidem...

0: et despertaré Tokio amb un pató volant.
1: Molt bé, ja està.
2: Perdó.
1: No, m'ha sorprès molt que te la sàpigues.
2: Sí, soc una caixa de sorpresa, de vegades.
1: Bueno, la de Paula, ens diu...
3: Perdó, Paula.
1: Si us plau, Lofties, podeu posar una mica de mosca? Ja sé que aquest any no toca Canet, però crec que és injust i hem de manifestar perquè vingui l'any que ve.
2: Clar, xoxa.
3: A veure si trobo alguna cosa i la porta.
1: Ai, sí, va, que s'espavili una mica, mi nena.
2: I vinga, va, la Rita, últim missatge dels PD7s oficials.
1: Hòstia, quina puta il·lusió, nen.
2: Hòstia, quina desgràcia. Jo espero que aquest dissabte soni, segurament... T'estimo dels Amics de les Arts.
1: I segurament t'estimo.
2: I em van encantar. Podeu posar-la, sisplau? Amor, te la posem.
1: Sencera, ets l'últim missatge. Esperem que hagis set feliç,
2: bonito,
1: Rita de Tremp.
2: Que bonito.
1: Fins ara.

0: perdre. I si no ens tornem a veure.
1: Si sents això,
0: no em diguis que això s'ha acabat.
1: És que vius el Love.
0: Que no s'acabi.
1: Amb Alberto Gabel.
0: Que no s'acabi.
1: I Gala Castelltor.
0: L'estiu.
1: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda,

0: Fins aquí, a veure, deixa't tocar la
1: guitarra.
0: Fins aquí el PD7 d'aquesta temporada. Aquí s'acaba, família. Els divendres ja no estarem en directe a ICAT per posar-vos els millors temes i els millors hits de la setmana, ni els missatges que ens envieu, però esperem haver-vos acompanyat tot aquest any. Vinga, a xupar-la ja, que estic farta, nano!
1: Espera, no, i si ens trobeu a faltar aquest estiu, aneu a les xarxes d'Eva, perquè hi serem cada dia, tota l'estona, donant pel cul.
0: És veritat.
1: I si aneu a la platja, aneu amb compte, perquè potser ens hi trobeu nosaltres amb un petit micròfono.
0: Ai, sí, per vigileu. Tant, jo espero vigilar mi mateixa i no trobar-m'hi, però m'hi trobaré.
1: Aparteu a tots els papis de Catalunya. Se viene.
0: S'està bé. Va, família, recupereu-nos a Spotify, a la web d'ICAT, a la plataforma 3CAT, i ara ja no en directe cada tarda de 3 a 5, però sí demà a Canet Rock.
1: I no ens podeu entrar a xerrar amb nosaltres al WhatsApp del 667-7-6-7-16, perquè
0: no,
1: ja no hi ha...
0: No, fuimos!
1: Vinga, va.
0: Flo, flo, flo, flo.
1: Ens veiem demà, Canet, totes!
0: No, no, no, no.

0: escoltes ICAT.
1: Hola, hola, de nou, panyeta! Doncs res, que ja hi tornem a ser. Arriba aquell moment de l'any en què els dies s'allarguen, les nits gairebé no s'acaben i qualsevol excusa és bona per sortir de casa a fer unes ballaruques. Avui comença oficialment l'estiu i és que tanquem temporada, però també obrim una de les èpoques més musicals i boniques de l'any. Benvinguts, benvingudes a l'estiu i som-hi amb els millors hits.

L'estiu té una banda sonora pròpia. Hi ha cançons que només funcionen quan fa calor, quan vas amb les finestres del cotxe baixades mentre veus el mar de fons, o quan estàs esperant amb tota la calorada i un mojito que comenci un concert. De fet, cada any intentem endevinar quina serà la cançó de l'estiu, però no us enganyeu, que l'acabem escollint nosaltres. Aquest any sembla ser que la gent encara no ha tirat moltes propostes. Estan el Mamaduixa i el Joan Dausà, els Dani Sics i l'Iskit, i fins i tot els Tallets han tirat aposta. A veure qui guanya finalment i fa que se'ns quedi enganxada la cançó durant aquests 3 mesos. Qui creieu que ho aconseguirà, penya?

Compro joies perquè són per tota la vida. Puta, tu ja ho saps, meves quan sempre reunides. A tu no et volem, puta, preferim el sida. Puta, quan sonem, teva nòvia crida. Estem on estem, no busquem la sortida. Baralla on volem, sabem el que fem. Em sento com un nen, cada dia creixem. La cartera creixem i les bombes de ser. Compro joies perquè són per tota la vida.

L'estiu, a part d'una època per enamorar-se, també és una època per descobrir música nova. Perquè viatgem més, ens trobem concerts que no esperàvem a la festa major, descobrim playlists noves i també escoltem què són els bars, els taxis, els supermercats o a les discoteques d'arreu. I alguna cançó es queda aquell estiu o aquell viatge i l'acabem afegint a la nostra playlist particular, sense saber que cada cop que l'escoltem ens transportarem a aquell estiu o a aquell viatge. Teniu alguna cançó així? Buah, jo en tinc unes quantes. Un dia, si voleu, us ho explico.

seguim aquí a ICAT a l'últim programa de temporada, ara ja endinsats i endinsades a la segona hora de programa. Estem parlant de l'estiu i res en aquest món fa més estiu que les festes majors. I és que aquestes formen part de la identitat de Catalunya. Cada poble les viu a la seva manera, però gairebé totes tenen una cosa en comú. La música és el centre de la celebració. Recordo d'adolescent anar de ruta de poble en poble de tot el Maresme a cada festa major a passar-ho bé amb els concerts. Des de llavors conviuen DJs, bandes d'arreu, grups locals i propostes de tota mena. Em sembla brutal en una mateixa nit començar escoltant una copla, continuar amb un concert de pop català i acabar ballant reggaeton, techno o remembers fins les tantes. Quines ganes de tot plegat, no?

Per als DJs, l'estiu és probablement l'època més intensa de l'any. Més bolos, més quilòmetres, més festivals, més festes majors i moltes menys hores de son. Veure sortir el sol només és per valents aquests dies. És cansat, sí, però també és molt agraït veure quanta gent comparteix la música amb tu. Quines ganes de sortir una estoneta dels estudis d'ICAT i veure-us a tots i a totes en persona aquest estiu per ballar juntes.

Seguim a ICAT ja endinsades a l'última hora d'aquest últim programa on donem la benvinguda a l'estiu. I és que hi ha dues nits a partir d'avui que sempre recordem més. La primera nit d'estiu, quan encara no saps què passarà, però ja tens un croquis dins el cap del que vols fer. I després tenim l'última, quan setembre ja treu el cap, ja intueixes que s'està acabant i intentes allargar una mica més aquella sensació. Entre aquestes dues nits passa de tot. I la música només acompanya aquest recorregut que us desitjo que visqueu amb moltíssima intensitat. Seguim amb més hits, vinga!

0: això un joc.
1: I ara mateix estem en aquell punt del programa que, si això fos un festival, seria el moment de pujar-ho tot. El moment en què el sol ja ha caigut i de cop tens aquesta sensació que la nit just acaba de començar. L'estiu és exactament això, un festival que comença amb curiositat i acaba amb mil veus cantant el mateix alhora. Et trobes a la gent del poble que només veus per festa major, sonen cançons que et transporten altres estius, el grup d'amics torna a estar unit i a tope. Aquest és el punt de l'estiu que tots busquem. Aquell moment en què mires al voltant i penses, buah, això és la vida, tu.

Hi ha una hora concreta de la nit d'estiu que és una trampa emocional. Parlo de les 4 a 5 del matí, quan la festa encara aguanta però ja saps que s'està acabant. És aquell moment en què ningú vol marxar però tothom sap que ja s'està vivint l'últim instant de la festa. I acabes decidint aguantar fins les 9 del matí com una campiona i esmorzar al bar de la plaça amb els teus col·legues, un biquini i una Coca-Cola amb les iaies jubiletis recent llevades al costat per després anar a dormir a gustíssim. Uah, com ho trobo a faltar, penya. We'll be right back.

A vegades, des de fora, sembla que un programa de ràdio és només una estona de música. Però la veritat és que això acaba sent una cosa molt més gran. Un espai compartit íntim entre vosaltres i una servidora. Aquesta temporada hem parlat de música, de festes, de tecnologia, d'underground, de records. I sense voler, també hem anat construint una mena de banda sonora col·lectiva. I això és el més bonic de tot i que encara em costa assimilar. Que la música no s'escolta mai solament des d'un costat. Sempre hi ha algú a l'altra banda imaginant, recordant o ballant amb tu, simplement. Ara ve l'estiu, pararem uns mesets per donar lloc a que pugueu anar a tots els festivals i festes majors a vides i por haver. I potser aquí està la gràcia, que la música continua encara que el programa pari. Gràcies per haver estat aquí una temporada més de Tot Cor Us Ho Dic. Ens retrobem ben aviat i mentrestant que gaudiu moltíssim de l'estiu, que ara just comença i que, com diuen els figaflaues, no volem que s'acabi.

0: què tal, com esteu? Molt bona tarda. Salutacions als oients d'ICAT des de la segona jornada del Festival Vida de Vilanova i la Geltrú. Ahir va ser un dia intens aquí amb molts concerts i avui la cosa promet perquè, home, ja fa una estona que ha obert portes i ja s'han pogut veure alguns concerts que anirem recuperant durant aquesta transmissió especial. Us volíem explicar just ara que comencem una miqueta què és el que tenim previst. Durant una hora, des d'ara i fins a les 9 aproximadament, doncs recollirem alguns dels concerts que hem pogut enregistrar en el dia d'avui. Entrevistarem el grup valencià Gazela, que és un dels que està al cartell del dia d'avui al Vida, i també esperem en algun moment que passi per aquí pels micròfons d'ICAT el director del Vida, el Dani Poveda, perquè ens porti l'última hora de com està anant aquesta edició del Festival Vida. I després us oferirem íntegrament dos concerts que valen la pena de dos artistes catalans que estan triomfant a Catalunya i també fora, com és el cas de Lia Cali. Serà a partir de les 9 i 10 minuts i després a partir de les 10 i 20, el concert íntegre també de la Ludwig Band. Per tant, avui tenim feina i bona, diríem, amb dos grans concerts, Lia Cali, la Ludwig Band i, com dèiem abans, aquestes entrevistes i alguns fragments d'actuació, però donem prioritat al que està sonant ara mateix a l'escenari La Masia, perquè el Sidoní estan presentant el seu disc en català, el Catalan Graffiti. Aquest grup de l'any 1997, el trio format per Marc Ros, Jesús Senra i Axel Pi, tenen ja 12 discos al mercat i han trigat, però finalment han complit una promesa que havien fet en algun moment de la seva carrera. Algun dia traurem un disc en català. Doncs ja el tenim aquí, Catalan Graffiti, és el que estan presentant avui al Festival Vida. Els escoltem en directe, ICAT.
1: Vale, us hem posat droga a les begudes a tothom, vale? I ara es pujarà. I aquesta droga es diu amor. I puja amb Sidoní, puja a la Virgínia, puja al Vida!

Que, oh, en sèrio m'estàs dient que no estàs notant per aquí unes pessigolles increïbles perquè t'està pujant i ho estic veient. I a mi el gest també. I mira com puja l'Anna, el de Sidoní. Puja l'Albertini, puja!

Vale, vida. Arribat el moment, Jim. Qui pugui, que se llem a terra un altre cop, vale? Qui pugui, qui vulgui. No estem obligats. Però molera molt. Va, això serà molt maco. En res. El sol marxarà. Hòstia, la imatge és preciosa, la imatge preciosa, brutal. Anem a preguntar a la banda si està preparada. Avui, Marc. Com es diu això en català, Marc? Matamosques. En català, matamosques. Marc, estàs preparat? Marc, estàs preparat? Jordi, estàs preparat? Jordi està preparat. Edu, estàs preparat? Està preparat. Axel, Pia, estàs preparat? Està preparat, jo estic preparat.

Doncs hem enxampat el tram final d'aquest concert de Sidoní. Sidoní és un grup en directe infal·lible, realment amb una energia brutal. Aquesta és una banda que ho dona tot en els seus concerts i també demana que ho doni tot el públic que tenen al davant. En el tram final de la presentació d'aquest disc en català, Catalan Graffiti, avui hi havia una albergínia gegant presidint l'escenari, i és l'albergínia que ocupa també la portada d'aquest disc, un grup que porta molts anys, són del 1997 Sidoní, però fins ara doncs, no havien trobat l'ocasió de publicar el que havien promès que algun dia publicarien, un disc íntegrament en català. Marc Ros, Jesús Senra, Axel Pi, amb el Catalan Graffiti, el Sidoní. Avui tenim molta feina per davant, com us dèiem, i encara no havia dit que tot això serà possible gràcies al Josep Forns i al David Mendoza, tota la qüestió tècnica aquí a la Vilanova, a la Rosa Massaguer, a la producció també aquí al Vida, a la Mercè Rigual, que avui ja plega, dirien, definitivament de la seva feina, i també ens ha ajudat a tancar alguna entrevista, la Conchi Vecino, els estudis d'ICAT, i com no, els companys del control central de les emissores de Catalunya Ràdio. Us parla Josep Martín, i serà un plaer acompanyar-vos, com us dèiem, doncs fins bastant avançada la nit, eh? Fins a 11:45 de la nit, aproximadament, estarem amb vosaltres. Amb tot aquest planning que tenim per davant, amb, per exemple, les transmissions dels concerts de Lia Kali i també de la Ludwig Band. Atenció, perquè avui tenim dos concerts que us oferirem íntegrament de dues bandes molt exitoses a Catalunya, però també ho són el Sidoní, que sembla que encara estan tocant una última cançó. Sí, escoltem-los.

Que bon, Sidoní, en directe. Hem agafat aquest tram final, com us dèiem, del concert que estan fent, que feien fins fa uns minuts aquí, al Festival Vida. I avui, com us dèiem, dos concerts que valdran molt la pena, n'estem convençuts, perquè són dos artistes amb els seus directes molt rodats. La Ludwig Band, que serà a partir de 11:15 aproximadament, i també tenim una gran, de l'escena catalana, Lia Kali. Us oferirem el seu concert, que començarà a 9:10. I mireu quines coses. Avui, Lia Kali ha publicat una cançó nova, avui mateix, i és que és un artista que té dos discos, només, dos discos llargs, però va publicant cançons. Avui ha publicat una cançó en col·laboració amb els productors Chanela Clica, que es diu 24-7. Així que, si us sembla, i abans d'entrevistar els valencians Gazela, que ja els tenim per aquí, anem a escoltar aquesta cançó nova de Lia Kali, que, qui sap, potser la inclou al repertori d'aquesta nit.

0: Hi ha un grup a València que es diuen Gazela, que ja fa temps que els tenim fitxats i que estan tenint una repercussió important cada vegada més, i pensava, home, un tard o d'hora, hem de parlar amb Gazela. I hem trobat l'oportunitat aquí, al Festival Vida. Avui són tots aquí amb nosaltres, la Irene, Lluïsen, Mauro, Adrián, Alba, què tal, com esteu? Benvinguts.
1: Moltes gràcies, molt bé.
0: Gràcies per estar aquí, per parlar una miqueta amb nosaltres. De... Bé, jo tinc la sensació de que hi ha una miqueta de... fenomen al voltant de Gazela. O sigui, vaig veient bolos i la gent de Foen em diuen, ostres, que me'ls demanen a tot arreu. Realment teniu la sensació de que esteu en un moment...
1: Realment, no del tot. O sigui, vull dir, com que pense que, és, que la banda està en un procés encara com... Bueno, que està creixent, està anant bé... Pense que a Barcelona, és sobretot a Barcelona, on hem sentit més, diguem, aquesta sensació d'anar a un concert quan varen tocar a la Blowout, que varen fer el fi de gira ahir, i va ser molt guai perquè se va plenar la sala a un mes del bolo, que per a nosaltres va ser com algo rotllo, com, o sigui, al final la Blowout són com 400, una cosa així, i va ser de dir, hòstia, pues ahir sí que varen sentir un poc com que estaven passant coses, perquè clar, quan te'n vas de la teua ciutat, que nosaltres som de València, i anem i varem anar a Barcelona, varem veure com el públic va reaccionar ara, com és, o sea, el concert, i com la gent demanant fotos i com nerviosos parlant amb nosaltres, que realment nosaltres no és algo que no veig aquesta cosa de que la banda estiga en un punt rollo de que ni és que un fenomen ni molt menys, però sí que pense que en el nicho de Gazela, que és algo el millor més concret, sí que a la gent que li agrada la banda sí que està calant d'alguna manera. No, però, disculpa, no és una banda de masses, diguem, però pense que és una cosa molt concreta que la gent que li agrada com que ho valora molt.
0: Clar, jo sempre defenso que hi ha moltes maneres d'entendre l'èxit, no? La gent a vegades potser associa l'èxit a vendre no sé quants milions de discos, però hi ha moltes maneres de tenir èxit. I, per exemple, ara que parlaves de la sala Upload, jo ja vaig veure Acid Mother's Temple. I vosaltres heu fet de taloners d'aquesta banda japonesa mítica. Això també és un èxit. Són petits èxits, no?, que van sumant.
1: Sí, això va ser molt guai. Bueno, Adrià, a lo millor també que bueno, jo crec que vares parlar tu en Morgan, no? Que va organitzar el concert de...
2: Sí, jo, de hecho, era la segunda vez que les estroneaba.
0: Ah, mira.
2: Les estroneé con otro grupo que tenía de crowd rock instrumental, bastante loco todo. Uh-huh. Y sí, fue muy guay. Son muy especiales ellos.
0: Si era crowd rock loco, encaixava perfecte amb Acid Mother's Temple, no? Una mica.
2: Claro, pero al lado de su crowd rock loco, sí, sí, nosotros sí. Éramos unos normies. O sea, no éramos nada. Pero sí, es una experiencia bastante guay estar con esa gente. Uh-huh. Son muy únicos.
0: Paraula que cada vegada que la fem servir podríem fer un xupito, que és shoegaze, no? Perquè, clar, això és una etiqueta que en el fons és un paraigua, no? Perquè hi ha molta música sota d'aquesta etiqueta i que s'associa a la vostra música. Penseu que amb la paraula shoegaze n'hi ha prou per definir la música de Gazela?
1: No.
0: No, eh? Jo estic d'acord, però expliqueu-m'ho. No, eh?
1: És que jo penso que Gazela... s'hauria de dividir en blocs, perquè pense que n'hi ha una part que és molt de les textures i la part més, diguem, com se generen capes en les cançons, que això sí que se pot vincular més al shoegaze, però després sí que pense que n'hi ha una cosa que és també molt essencial de la banda, que és la part del ritme, que jo no ho associaria tant a una qüestió més... A com és tant el crowd, aleshores ahí n'hi ha també un vincul, disculpa, en el shoegaze, el veig més vinculat al crowd, o al motoric, o aquesta cosa de mantindre un puls, o a l'electrònica també, aquesta cosa d'entrar en un beat que es repeteix, melodies també oníriques del dream pop, bueno, com que es fusionen estils al final, però sí, evidentment, pues la gent s'ha ficat ara també molt de moda el tema del shoegaze.
0: I està molt bé, perquè hi ha com un repunt. L'altre dia s'anunciava un festival a Barcelona de shoegaze, que es dirà Loveless.
1: Hòstia.
0: No? Que el nom és ideal, no?
2: Jo conozco a alguien que va tocar ahí.
0: Ah, no sereu vosaltres? No ho sé.
2: Nosaltres no somos, però, bueno, alguien.
0: No, clar, Loveless és el disc mític de My Bloody Valentine, que jo els vaig anar a veure a Londres, com em toca el Wembley, i després van tocar el Primavera. Malgrat que amb la paraula shoegaze no n'hi hagi prou per definir Gazela, suposo que sou també fans de My Bloody Valentine, Slow Dive i el referent del shoegaze, com altres
2: sí,
0: coses,
2: jo,
0: eh?
2: Sí, jo estuve en Dublín.
0: Ah, molt, mejor.
2: Fue, sí, no? fue increíble, sí, sí. Hubo un momento que me quité los tapones y me mareé.
0: Ya. Yeah.
2: Porque son 110 decibelios, creo, sí, 119, sí, sí. Y es una experiencia, vamos.
0: Está llindada el dolor, ¿no? Diría.
2: No, duele. Sí, sí, duele y mucho. Sí, sí. Pero sí, con respecto a tu pregunta, yo creo que lo que hacemos en Gazela es coger lo que nos gusta del shoegaze, coger lo que nos gusta de determinados géneros y juntarlo para hacer una cosa que creemos que es nuestra.
0: Claro.
2: Tampoco es algo súper especial, porque evidentemente no hacemos nada que no exista, pero sí que es como una unión de géneros y cogemos de cada uno lo que más nos llama o más se nos queda a nosotros a la hora de escuchar música.
0: Uh-huh. Mira, hem citat dos grups de referència al shoegaze, que són Slow Dive i My Bloody Valentine, i aquestes són bandes mixtes, amb homes i dones, les dues. El paper de les dones en aquests dos grups també són molt importants. Les dones de Gazela suposo que també, no?
3: Sí, la veritat que jo, a més com que els homes d'aquest grup són molt poc homes en el sentit més tradicional de la paraula, o sea, crec que som tots com molt expressius, molt respectuosos, jo sempre me sent super còmoda sense pensar en això en cap moment, o sea que... Mm.
0: Perfecte, perfecte. No teniu el volum de My Bloody Valentine, no?, quan toqueu en directe. No repartiu taps a l'audiència.
4: És el somni d'Adri, però no le deixem.
5: El
4: estudio
5: también, però no lo sabes. Imagínate tu bateria a 110.
4: No m'interessa.
0: No, realment és una experiència física, no?, un concert de My Bloody Valentine, perquè és que sents la música a dins, no?
2: Sí, no és que suene alto, és que te entra d'una manera que tu cerebro creo que no sabe assimilarlo, entonces entras en un estado medio catatónico que creo que no se puede llegar a él si no es con drogas o con ese tipo de volumen o con meditación, porque no sé si te pasó, pero en la última canción, sí, cuando estuvieron 15 minutos,
0: sí, sí,
2: y no diría que hacían noise, porque era otra cosa. Sí, o sea, sí, el batería estuvo 2 horas dando a los toms y todo era como... Llegó un momento que no entiendes nada.
4: Eso sí que te lo compro, que es bastante mi sueño.
2: Claro, claro, me refiero a eso. Me refiero a eso.
4: Eso sí, como el rollo de no de hacer un concierto a mucho volumen,
2: sino de generar
4: momentos del concierto donde acabas, no sabes dónde, donde ya no te puedes coger a nada porque estás ahí.
2: Pero para llegar ahí tienes que pasar por el dolor. Parezco un libro de autoayuda, ¿vale? Pero funciona así. O sea, la canción empieza y tú no entiendes nada, te molesta y dices, se podrían callar ya, ¿no? Y de repente tu cerebro se reconfigura y haces, uy, sí, siento placer. Y no sé por qué.
0: Es así.
2: No sé, pero ocurre.
0: Yo vaig veure el concert, que estava ple de gent, fans de My Bloody Valentine. Però tot això, en un moment del concert, entre cançó i cançó, es va sentir un enough. Basta ja, per favor, perquè realment és fort, Jo anava amb un acompanyant i ens comunicàvem per WhatsApp, perquè és que no pots parlar. Aquesta és una altra de les avantatges d'aquest tipus de concerts. Ningú parla d'aquests concerts. No hi ha opció.
4: Mira, jo volia dir una cosa que sí que estic molt agraït i crec que la banda també. El públic en general que va a veure Gazela és molt respectuós en el concert. I és un concert molt dinàmic, perquè n'hi ha cançons que són molt explosives i altres que són molt tranquil·les, i els canvis de volum també de la música es nota molt. I el públic és... La veritat és que està ahí sempre super concentrat i no parlen. De fet, al principi, quan es començaven en la banda i tocàvem i tal, i encara no sabien molt bé què estava sentint la gent, al principi era un poc raro, perquè veies a la gent ahí com parada, i jo estava tocant i jo pensava, hòstia, no sé si a la penya li està agradant, perquè no feien res, estaven com així. I acabaven el concert i era com de, estava com en un somni. I jo, bueno. Però sí, com que la gent està ahí un poc rollo, és guai la sensació que se genera. Bueno, a mi m'agradaria voler-ho des de fora. I...
0: Sí, home, i tant. No, perquè a més ja és una excepció que hi hagi un concert que la gent no parli, perquè és horrorós a vegades.

0: Tocar en una sala o tocar en un festival, la cosa és molt diferent. Ara pensava un altre cop en els Black Blue Valentine, que no té res a veure amb veure'ls en un lloc tancat que en un espai obert. Com reacciona la música de Gazela en una sala o en un espai com avui el Vida, i com el viviu? Suposo que són experiències diferents, no? Tocar en una sala o estar aquí avui, per exemple, a Vilanova.
1: Pues yo creo que sin duda, bueno, hablo por mí, aunque creo que el resto de la banda lo comparte, creo que lucimos mejor en sala, ¿sí? En mi opinión, porque todo reverbera de otra forma y creo que, no sé, se genera ahí una energía como mucho más íntima. Tocar en festivales también tiene su cosa guay, ¿no? Oh. Y son experiencias muy diferentes, pero creo que Gazela es mucho más una propuesta de sala y sobre todo nocturna. Guiño a programadores futuros.
2: Sí que per a mi, per exemple, o sigui, jo porto molts anys tocant en grups que no han arribat a res, uh-huh. I ha sigut a base de tocar i tocar. Al final, pues, en Gazela estan passant coses que ara tenim una xira que és la millor xira que jo he tingut en la meva vida, realment. I estem començant, pues, això, en festivals ja importants, no? I per a mi, el que té el festival és el dir... per fi.
0: Rollo,
2: a nivell experiència, sempre vaig a preferir tocar una sala perquè el concert és més connectes més en la gent, però el dir d'estar així i dir, hòstia, tenim un slot per a tocar a les 10 en el Vida, en un cartell brutal, en camerinos que te trobes a Nuguenea, per exemple, de sobte, coses així, i com a músic que porta ja molts anys tocant en grups que no han arribat a res, pues per a mi sí que això és com una cosa especial, de dir, hòstia, estem en festivals, per fi, perquè és superendogàmic això.
0: Sí, sí. No, és veritat que hi ha com una mena de sostre de vidre, no?, que sembla que als festivals hi hagi una roda de gent, que és sempre la mateixa.
2: Sempre, sí, sí.
0: I trencar això... és difícil. Aquí sé que em consta que els músics els tracten superbé, i que no tots els backstage, diríem, per músics hi ha massagista,
2: no, és una locura,
0: perruquer, aquestes coses. Lo nunca he visto. Parlant d'això de les sales, avui ells actuen a les 10 al Vida, però també tenim una data, 8 d'octubre, sala Apolo 2. Aquesta sala sona molt bé, i suposo que també és un concert que espereu, no? Al mig hi ha una gira que, com dèieu, déu-n'hi-do, això és important. Per tant, la gent que ens estigui escoltant i que no arribi avui al Vida, 8 d'octubre, sala Apolo 2. Aquesta data l'apuntem. I què passarà ara que Gazela està, diríem, en un molt bon moment amb Revenless o Rey Don Perro?
2: Pues mira, ara que parles de la gira... bueno, Revenless és el grup d'Adri i Rey Don Perro és el meu projecte.
0: Correcte.
2: Pues Adri farà... Va ser també un tema, no?, de dir, hòstia, toquem en els projectes en la gira de Gazela, i ens va ser una cosa que és que ens costa molt trobar realment un telonero que diguem, val, ens quadra, ens agrada pagar també, que evidentment pues, pagar als teloneros pues, és un gasto més per a una banda que està pues, en punt de que està tirant, però com que no pots invertir en això, sí, en un bon telonero, no? I vam dir, pues mira, Adri Madrid, jo obri a Barcelona, serà algo puntual perquè mentalment és una botxeria, o sigui, com que te tens que preparar molt, no sé Adri què pensa, però...
3: A mi me da miedo. No, o sea, no es una broma. Sí. Me da miedo, yo pienso en hacer... Primero yo el concierto donde tengo que conectar literalmente 23 jacks para solamente mi concierto, y luego cambiar el chip y hacer Gazela donde hay una parte de Gazela que es muy física, y no sé qué me va a pasar. O sea, me hace mucha ilusión, evidentemente, pero va a ser complicado.
0: Des d'aquí sempre trenquem una llança de la figura del taloner, que a vegades està desapareixent i que penso que és important, no?
3: Descubres muchas...
0: molta música.
3: Sí, sí, yo desde pequeño he descubierto muchas bandas que a veces incluso he ido a ver una banda y me ha gustado luego más el telonero y como que he indagado más en ellos.
0: O sigui que no és el vostre cas, però els grups grans que més s'ho poden permetre, que tenen infraestructura i diners...
2: Bueno, també t'he dit
0: que no renunciïn al taloner.
2: Quan més gran és el grup, menys paga, eh?
0: Però això t'anava a dir.
2: Clar, perquè és com de... Bueno, clar, si... Esto me ho invente, però si ve jo la tengo, per exemple, i es diu, voleu tocar? És que jo vaig gratis. O sea,
0: clar.
2: Te diran, mira, tenim 100 euros i diràs, vale, perfecte, pues lo que em dones. Perquè també acceptes tocar en gent per lo que és, però... Que no per ser més gran te paguen més, això no...
0: No.
2: Estaria bé.
0: Estarem molt atents a la vostra carrera i al que aneu fent, perquè de moment hem escoltat el disc Gazela, el disc Vies, i suposo que vindran més coses, no? No sé si ja esteu... alguna cançó nova o... Aunque impuna està.
2: Por ahí, por ahí. Parleu vosaltres.
1: Sí, estem en ello.
0: Vale. Molt bé, perfecte. Molt bé, molt bé. Doncs que vagi molt bé el concert. Finalment us he pogut entrevistar, que ja tenia ganes. I que sigui un èxit avui. I ens trobem també el 8 d'octubre a la sala Apolo 2. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies.

Doncs molts de vosaltres potser ja els teníeu fitxats, però si no, preneu nota d'aquest grup valencià Gazela, perquè se n'ha sentit a parlar, però en sentirem a parlar més, n'estic totalment convençut. Bé, nosaltres aquí a ICAT, en aquest especial des del Festival Vida, el que farem tot seguit és recuperar un concert que s'ha fet fa una estona ja, era molt d'hora, 6:15 de la tarda, quan la cantautora de Vilassar de Dalt, Edna Bravo, ha estat presentant la seva música en format trio amb el Daniel Ocón i el Néstor Pérez als teclats i a la guitarra, respectivament. Un concert íntim,

Hola, molt bona tarda. Moltes gràcies per venir, sou uns valents, per estar aquí al sol i venir a escoltar. Doncs jo sóc l'Edna Bravo i estem molt contents i contenta de venir aquí a tocar el vid. Ens fa molta il·lusió, la veritat. I a part, ens han acollit molt bé aquests dies. Farem unes cançons del nou disc que ha sortit aquest setembre, va sortir, que es diu Sota Bosc. Ara hem tocat Com creure el cos. Això de parlar i tocar i afinar la guitarra a la vegada és una mica complicat, però tot ho farem. I res, hem fet això, aquesta cançó, i ara farem No ploris, no. Hi ha una cançó al final de la cançó, una altra cançó, s'enllacen, que jo crec que la coneixeu. Si la voleu cantar,

0: Recuperant fragments d'aquesta actuació que ha fet Edna Bravo avui a primera hora de la tarda aquí al Festival Vida, música molt tranquil·la, que hem pensat que era adient per rebre el Dani Poveda, el director del Festival Vida, perquè deu anar una mica accelerat aquests dies i així potser és una mica de tranquil·litat. Dani, què tal? Com estàs?
1: Molt bé. Bé? Sí. Jornada espectacular, la que vam passar ahir, i avui, escolta'm, les coses encara millor, perquè tenim un públic increïble que s'està comportant de manera meravellosa i que està disfrutant moltíssim perquè es veu a les cares de la gent, i per això treballem, per fer feliç a la gent.
0: Podríem dir que som com a l'equador gairebé del festival, més o menys, més o menys.
1: Falten encara 3-4 bandes.
0: Però més o menys.
1: Perquè pensa que demà també tenim una jornada matinal a la Daurada.
0: És un clàssic, també.
1: Sí, i clar, les forces encara les tenim, escolta'm, ben amunt. Però sí que és veritat que entre tots doncs estem fent una feina meravellosa, doncs perquè portem un mes doncs això, no? Fent una producció meravellosa aquesta masia en cabanyes, que amb aquesta calor ha sigut un pèl difícil. Per tant, felicitar tota la gent que ha treballat doncs per fer-ho possible.
0: Molta calor, però millor calor que pluja, que te'n recordes que vam tenir un ensurt fa uns anys. Però, escolta...
1: Al final la pluja és...
0: Hi ha moltes ombres.
1: Si ve la pluja i pots obrir les portes i que passin coses i després, bueno... La pluja és benvinguda, no? I més ara, no?, que tenim moments difícils de molta calor.
0: I tant, i tant. Dani, jo tinc la sensació aquest any al Vida que els grups catalans, que sempre han tingut un protagonisme en el festival, encara en tenen més, per on els heu situat, en els horaris, en els escenaris.
1: Saps
0: i pel
1: per
0: públic,
1: què?
0: Pel públic, perquè ahir, per exemple, Al·lèrgiques al Pol·len va ser un èxit brutal que podia haver estat gairebé un escenari gran. És una impressió que tinc jo o no?
1: Aviam, Al·lèrgiques al Pol·len és una cosa molt curiosa. A més, són d'aquestes artistes que nosaltres hem seguit des dels inicis i que les hem burxat una mica quan hem anat als seus concerts per dir-los creiem que ho podeu fer encara millor. El disc que estan a punt de treure és absolutament increïble. La Joana, que és la productora i guitarrista, ha fet una feina increïble i la veritat és que són un rar avis, no?, dintre del Vida, que hi ha un artista debut i per primer cop d'aquesta manera. Però que hagin protagonitzat, per exemple, com avui la Ludwig, doncs aquests espais, és perquè també crec que la feina que ha fet el festival de donar suport a aquests grups emergents fan que grups com la Ludwig Band, doncs que porten ja... Pues crec que són 5 edicions tocant, o Petita Galeril, que porten 5-6 edicions tocant, o Ferran Palau. Crec que el Vida ha complert amb la seva missió de donar suport, donar visibilitat i sobretot fer que un públic expert en música doncs valori molt les seves propostes, i han anat creixent dins del festival perquè tenim diferents doncs formats, no?, amb els diferents escenaris. I clar, que la Ludwig Band al final ja siguin un cap de cartell del festival és un logro d'ells, evidentment, per la seva feina com a professionals, però també del festival, perquè els ha donat suport des de l'inici, i això és una cosa que és un èxit doncs conjunt.
0: Sí, sí, a més són grups en grans directes, que és el que es valora en un festival, evidentment que els discos estiguin molt bé, però que els directes estiguin molt bé, i aquests dos grups els tenen. Has mencionat el Petit, una mínima referència a aquest concert inaugural que escoltava l'altre dia l'Albert Puig, un company de la casa, que deia que s'ho mirin bé perquè igual han batut un rècord Guinness d'alguna cosa aquesta gent avui,
1: Mira, ara que dius això, si m'haig de sincerar, jo ho vaig passar molt malament.
0: És que era...
1: Perquè hi ha moltes coses molt, molt serioses, com per exemple els balls populars de Vilanova i la Geltrú, la banda municipal...
0: Això a Vilanova és religió, que la gent que no és de Vilanova potser no n'és prou conscient.
1: Jo són uns col·lectius que jo respecto moltíssim de Vilanova i realment els admiro molt, i des de ben petit, doncs, amb els meus avis, quan anava a la Festa Major de Vilanova, doncs sempre els admirava moltíssim. Un avi, a més, estava en una colla castellera que ja ha desaparegut de Vilanova, però doncs sempre doncs, la meva família m'ha mostrat molt, no?, aquests valors dels balls populars, i fer aquest era un risc molt gran, i jo ho vaig estar molt malament perquè si això no va bé o es cabreixen els balls populars, i crec que els hi vaig veure doncs la cara de felicitat de ells. Els balls populars sempre volen ballar, i és una cosa que no sé, de veritat, o sigui, jo sóc molt fan, he anat de moltes matinades amb, no sé si coneixeu el Gerard Romero, que és un twitchero meravellós i d'aquí de casa, i sempre hem quedat moltes vegades a les matinades de Vilanova a la Festa Major, i que el petit de Galeril volgués fer això i jo li proposés, doncs, els Balls Populars, i que al final fessin aquesta unió, ostres, una cosa que m'emociona molt.
0: Queda per la història allà del Vida.
1: Sí, i els hi haig de donar les gràcies, perquè les fotos que estan sortint són fotos que cada cop que les veig, o sigui, jo quan acabi el festival faré els meus posts a Instagrams, etc. I, ostres, crec que em posaré a plorar en algun moment, perquè ahir vaig plorar, vull dir, i molta gent va plorar, i va haver un moment d'aquests de molta emoció.
0: I a més vau reunir col·lectius de Vilanova i de Sitges, trencant també.
1: Sí, perquè Sitges,
0: aquesta teòrica,
1: es mereix també un festival increïble a la comarca, que no el fan ells. Que consti que no el fan ells, però tenim molt de públic, els sitgetans, els ribetans, la gent de Cubelles, de tota la comarca de Canyelles, que el rep molt bé, i donar les gràcies, doncs, a tota la comarca, perquè sense tota la comarca no podríem fer el festival. Per tant, com no han de venir els grallers de Sitges i tots els col·lectius, doncs, que van sumar-se ahir, doncs, a fer un acte, doncs, diferent.
0: Informació una mica pràctica, que crec que és important. La gent que vulgui venir al Vida té opcions encara de comprar alguna entrada?
1: Sí, encara té opcions d'entrada. Jo suposo que el Mundial ha generat, doncs, que aquesta última setmana hi haguessin els típics futboleros, com jo, que doncs, els hi costi venir. Jo els hi diria que, escolta'm, que se'ls espera, però que, escolta'm, al final de l'any que ve, doncs, tornarem al festival. Estem a les portes del sold out, que queden 200-300 entrades com a màxim de cada dia. Anem molt bé. El festival, doncs, té un públic, doncs, molt exigent, però també molt fidel, i per això treballem.
0: Avui m'he entrevistat a Gasela, que jo crec que és un d'aquests grups. Jo deia a la gent, si no els teniu fitxats, apunteu el nom, perquè van a més.
1: Sí, sí, sí.
0: Claríssimament. I transmetrem dos concerts avui, Lia Kali i la Ludwig Band.
1: Molt bé.
0: Que són dos artistes catalans amb un directe contrastadíssim. A més, la Lia Kali està a tope.
1: Home, la Lia Kali és d'aquelles artistes també que possiblement ja no tornin a tocar el Vida, perquè s'han fet tan grans que escolta'm, que hi ha altres formats més macro que els rebran moltíssim. I la Ludwig Band és l'orgull de la casa, no? De fet, estem tot el dia, doncs, amb tota la colla del Quim Carandell, doncs, sempre som amics ja, i al final, doncs, estem molt orgullosos de com els hi va la seva carrera i de tot el que està succeint amb ells.
0: Perfecte, Dani, gràcies per acollir-nos un any més. Esperem que vagi molt bé tot el que queda de festival. Nosaltres ara escoltarem un concert que no sé si has pogut veure, Print.
1: Sí, he anat a veure, jo crec que han sigut 20-25 minuts, perquè després volia anar a veure Frente Cumbiero, que també és un grup.
0: També,
1: ens agrada molt la cúmbia, ens agrada molt la cúmbia, i al públic del Vida li agrada molt la cúmbia. Llavors, entre Print, que és una línia editorial central del festival, i aquesta part que jo, mica en mica, cada any, doncs, estic viatjant, doncs, a països doncs, de Centroamèrica o de Sud-amèrica, que realment crec que la cúmbia és algo que anirà creixent dintre del festival.
0: Escoltarem també Frente Cumbiero, que hem pogut enregistrar un fragment del concert, però ara Print, aquest trio de Londres. Dani, moltes gràcies per venir per aquí.
1: Un plaer, gràcies, Icat. La veritat és que sou també part de la família, com serien la Ludwig o qualsevol altre artista, perquè al final la difusió i la visibilitat que ens doneu, doncs, és meravellosa, i us estem molt agraïts.
0: Gràcies, Dani, enhorabona, que acabi d'anar molt bé, que encara queden moltes hores de Vida, i tant.
1: Sí, sí, sí, moltes gràcies.
0: Perfecte. Nosaltres, com comentàvem el Dani, anem a escoltar com sonava aquest concert, els Print, que inauguraven el vaixell, així.

Tony Evitar, un trio de Londres formats en 2020 que avui actuaven obrint l'escenari del Vaixell a un quart de set, i ja veieu que sonen prou bé. Fins ara només dos EPs publicats, The Last Act i un disc homònim, Prim, un EP també del 2025. Per tant, encara és un d'aquells grups que no té ni un sol disc llarg. És una de les coses que poden passar al vida, descobrir artistes que encara fins i tot no han fet aquesta passa tan important per una banda, que és publicar un disc llarg, però ja les estem descobrint aquí gràcies al vida Prim. Fa una estona parlàvem amb el Dani Poveda i ens subratllava també aquest nom, el de Frente Cumbiero. És el projecte de l'artista colombià Mario Galeano Toro. Ell és el líder d'una formació i que es pot considerar que és una de les grans renovadores de la cúmbia llatinoamericana. Aquest ritme que aquí a Catalunya també coneixem bé, perquè ha nascut una mena de fusió entre la cúmbia i la rumba catalana, la rumba, que és bàsicament el que s'han dedicat a fer doncs Dosminguet i moltes altres bandes. Doncs bé, aquesta cúmbia, la més autèntica, és el que avui han presentat Frente Cumbiero. Bé, autèntica, però diríem que modernitzada, amb tocs electrònics, etc. Aquest és un grup que ja ha tocat a grans festivals com el Sonar, com el Womat, com el Festival de Roskilde, i que ha col·laborat amb gent important del DAP com Matt Professor, o de la música clàssica fins i tot, o contemporània com el Cronos Quartet. Un quartet, Frente Cumbiero, amb vents, percussions, electrònica. Doncs som-hi, escoltem una miqueta d'aquesta cúmbia de Frente Cumbiero mentre esperem que d'aquí a poca estona ja us puguem oferir íntegrament el primer dels dos concerts que us oferirem avui. Ja serà Lia Cali, d'aquí a uns moments. De moment, a ICAT, en directe des del Vida, cúmbia amb Frente Cumbiero.

0: Se lo sabe.
1: Així sonava aquesta proposta des de Colòmbia, al Frente Cumbiero. Però us dèiem que avui els ICAT som al vida, bàsicament amb dues grans missions, que és oferir-vos íntegrament els concerts de Lia Kali i de la Ludwig Band. El primer, el de Lia Kali, està just començant a un dels escenaris principals. Julia Isern, una artista que va començar amb 16 anys, versionant Amy Winehouse, que ha passat per concursos com OT o La Voz, i que, vaja, no necessita gaires presentacions. Una de les artistes amb més repercussió de les catalanes arreu del món. Avui, íntegrament, el seu concert al Vida, sonant a ICAT, Lia Kali.

Lia Kali, en directe al Festival Vida. Ja veieu, és una artista de hip-hop, rapera, a la seva manera, amb una personalitat molt forta i amb una banda, que no és d'aquelles artistes que fa hip-hop, diríem, simplement amb una màquina, o els ritmes pregravats, o les veus pregravades. No, no, no. Directe total. Lia Kali, amb les cançons dels seus dos discos fins ara, Contra Todo Pronóstico del 2023 i Kaelis del 2025, i un munt de senzills que ha anat publicant. L'escoltem al Vida.

Dios bendiga de la fuente, familia.

Lia Kali en directe al Festival Vida i sonant a ICAT, dèiem que no portava veus enregistrades. Bé, sí, porta les veus dels col·laboradors d'algunes de les cançons que no sonen aquí. Per exemple, la de De La Fuente, aquest raper de Granada que col·laborava a Fosforito, aquest senzill que va publicar Lia Kali l'any 2024. Escoltem-la, encara tenim molta estona de Lia Kali en directe a ICAT des del Festival Vida, Vilanova i la Geltrú.

Lia Kali repassant les cançons dels seus dos discos i també incorporant algunes cançons d'altres artistes com Me Muero, que ha sonat abans, una cançó del disc de l'Adio Carrión, on hi col·laboraven també Quevedo, Peso Pluma, és a dir que la Lia Kali, la nostra Lia Kali, la catalana Lia Kali, la tenim a aquest nivell, participant en aquesta mena d'artistes. Ens queden segurament un parell de cançons més de Lia Kali. Us volem recordar que els ICAT som el Vida, Vilanova i la Geltrú, per oferir-vos aquest concert, i després, immediatament després, la Ludwig Band, així que tenim bona música garantida encara durant una bona estona a ICAT des del Vida. De moment, continua Lia Kali, que segurament deu estar fent els agraïments a l'equip, perquè aquesta és una dona que sempre se'n recorda a tota la gent que l'acompanya i és molt conscient que ella és un nom, diríem, d'un equip. Escoltem-la.

Doncs fins aquí el concert de Lia Kali, és a dir, Júlia Isern, aquesta artista que va començar molt jove i és aquella gent que ha picat molta pedra. Us ho podem assegurar perquè l'hem seguida i l'hem pogut entrevistar en algunes ocasions i la seva és una història, diríem, d'insistència. I per això, quan el 2023 va publicar el seu disc de debut, ja amb una certa expectació al voltant de la seva música, el va titular Contra todo pronóstico, i és que realment el fenomen de Lia Kali, no dic que sigui inexplicable, perquè s'entén perfectament perquè té tants seguidors aquest artista, però sí que ella mateixa suposo que no s'esperava la repercussió que està tenint la seva música. Ella és una artista que encara continua creixent, ha arribat realment molt lluny ja, però continua creixent. Després de passar per concursos de televisió i de foguejar-se allà, doncs aquesta és una artista que amb dos discos al mercat i un munt de senzills no para de fer concerts. Perquè us feu una idea, aquesta gira, la que avui ha arribat al Vida, de Lia Kali, té fins a 50 concerts a les dues bandes de l'Atlàntic. Deia que aviat ens podíem retrobar a Barcelona perquè Lia Kali no para de tocar, però hi ha una data especial dins d'aquesta gira, que és el 22 de setembre, quan farà un concert, no a Catalunya, però serà un concert molt important segur dins de la seva carrera. 22 de setembre a l'Auditorio Nacional de Madrid farà un concert simfònic amb una orquestra, o sigui que realment va assolint fites, no?, i completant la seva carrera. Avui hem pogut escoltar un repertori que ha passat, doncs, per les cançons del seu disc més recent, Kaelis, del 2025, i també d'aquest disc de debut que comentàvem, del 2023, Contra todo pronóstico, i algunes de les cançons que també han anat enregistrant amb col·laboracions amb altres artistes, de 28, per exemple, aquest Fosforito, que també hem pogut escoltar el seu senzill De la Fuente, i també aquesta col·laboració amb Eladio Carrión. Cançons que amplien el repertori de Lia Kali més enllà d'aquests dos llarga durades que comentàvem, Contra todo pronóstico i Kaelis. Lia Kali, una artista catalana amb una projecció internacional brutal. I a la següent parada en aquestes transmissions especials d'ICAT des del Festival Vida serà la Ludwig Band, que jo crec que per als oients d'ICAT no necessiten gaire presentacions, perquè és un grup que ha trobat, diríem, a la nostra emissora una mica a casa seva, Els hem entrevistat, han vingut a presentar tots els seus discos, han actuat als desconcerts. La Ludwig Band és una d'aquelles bandes que en directe millora. Els discos estan realment bé, especialment jo crec que van refinant una miqueta la seva sonoritat. L'últim disc, publicat aquest mateix 2026, és Pel barri es comenta, però si tenen alguna cosa bona a la Ludwig Band són els seus directes. És una formació que quan va sorgir realment va ser una alegria per als que seguim l'actualitat de la música catalana i en català, perquè per fi trobàvem un grup que podia fer una miqueta de baula entre la música que podia fer Pau Riba i Jaume Sisa, aquests cantautors galàctics dels anys 60 i 70, amb la música molt més actual, diríem. És a dir, per entendre'ns, és la música de Pau Riba, però havent passat ja per uns Manel i que la música ha anat evolucionant bastant, oi? La Ludwig Band és un grup que en directe ens promet un concert intens i amb bastantes cançons. No sé si els donarà temps a tocar totes les cançons que tenen perquè previstes, perquè evidentment dins un festival tenen menys temps. Tot i això, a Lia Kali i a la Ludwig Band els han donat una hora i deu de concert, per tant, sí que tindran temps d'explaiar-se i tocar, en principi, això és el que sembla, gairebé una vintena de cançons que repassaran, doncs, tota la seva carrera amb una especial incidència, és clar, aquest disc recent Pel barri es comenta, publicat aquest 2026. Per cert, aprofitem per dir una cosa, que una de les cançons que probablement tocaran i que està inclosa en aquest disc és Enganyar-te, que és una de les cançons que opta al Premi Cerverí a la millor lletra de cançó, que és un concurs coorganitzat per les emissores de Catalunya Ràdio, que ICAT també hi participa, diríem, a través del jurat, però un cop s'han seleccionat les cançons finalistes, doncs ara ja sou vosaltres, els oients, el públic, els que han de triar la millor lletra de cançó de l'any, i Enganyar-te és una d'elles. Ja veureu que
vaja, si tot va com està previst i segueixen el guió, aquesta serà una de les cançons que podrem escoltar en directe a ICAT. Avui aquesta serà la nostra missió, bàsicament, oferir-vos el concert de la Ludwig Band íntegrament, que començarà d'aquí uns minuts a un altre dels escenaris principals del Vida, a l'escenari La Masia, i aprofitem també per recordar-vos que demà ICAT continuarà oferint música en directe, però, en aquest cas, des del festival Canet Rock. Ja és un clàssic, també, que aquesta emissora arribi al Canet Rock cada any per fer-hi ràdio en directe. En aquest cas, a partir de les 6 de la tarda, demà es transmetrà el concert de Maria Jaume, una de les artistes de l'any, sense cap mena de dubte, o de les últimes temporades, però és que aquest disc recent de Maria Jaume està entre els millors de l'any del que portem d'any, d'aquest 2026. I després, quan s'acabi el concert de Maria Jaume, quan faltin pocs minuts per les 7, doncs un especial Loft, des del Canet Rock, un festival amb un públic molt diferent al del Vida, però segurament, i avui comentàvem amb el seu director, segurament aquest festival, cada vegada més protagonisme dels artistes catalans, doncs també es va acostant a compartir una part del públic, per què no, amb el Canet Rock. En tot cas, avui nosaltres, aquí al Vida, la propera parada, com us dèiem, la Ludwig Band. Si esteu dubtant si venir o no al Vida, dir-vos que, segons ens ha dit l'organització, encara queden algunes entrades, poques, per al dia d'avui i per demà, i que avui, si vinguéssiu, doncs a banda de la Ludwig Band, que ja us oferirem nosaltres en directe, també podreu seguir les actuacions de Shame, Guitarrica de la Fuente, La Lom, Depressión Sonora, Remei de Calafresca, un altre grup català, diríem, que està en un moment excel·lent, Greta, la més jove, diríem, de la família Farelo, és a dir, Mushka i Batgiel, que també estarà actuant aquí, i a la part final, la programació, diríem, ja de matinada, que és quan arriben els grups més contundents, diríem, ballables, etc. Doncs Nu Genea en directe, Lewis Hoffman i Mujeres, un grup que també són catalans i que no necessiten segurament gaire presentació, els seus directes són molt bons. No sé com acabaran Mujeres, perquè tenen un concert previst des de 3:45 de la matinada fins a les 4. O sigui que ells seran els encarregats de tancar avui aquesta jornada del Vida. Nosaltres, com us dèiem, pel que fa a ICAT, la tancarem amb aquest concert de la Ludwig Band que us oferirem tot seguit. Això és la programació d'avui. Demà dissabte, home, ens agradaria que escoltéssiu ICAT per seguir també el Canet Rock, però que sapigueu que al Vida, demà, també hi ha una programació que val la pena, que comença molt d'hora, al migdia, amb uns primers concerts a la Daurada, amb Fátima Ferdinand, Me and the Beast, Lecoq, Playground o Fátima Ferdinand, com dèiem, i després tota una jornada aquí als escenaris principals, amb Aldous Harding, Amaya, Maria Arnal, Fatboy Slim, La Paloma i molts altres artistes com Ferran Palau, Gerai Cortés, alguns d'ells ja habituals d'aquest festival del Vida. Però el grup que escoltarem ara, aquests sí que és els habituals. Ens deia el Dani Pobé, del director del Vida, que són ja pràcticament part de la família, que havia perdut el compte de quantes vegades havien actuat, que creia que era la cinquena ja. I vaja, doncs és un grup que sempre que té un disc nou el ve a presentar aquí al Vida, i nosaltres no ens volíem perdre tampoc aquest concert. I no només no perdre'ns-el, sinó que oferir-lo en directe, perquè el pugueu escoltar des de casa, des del cotxe, o allà on sigueu. I escoltem com el Lluqui Valverde comença a tocar el seu saxo. Sentim els aplaudiments del públic. Així que en els propers minuts, durant una bona estona, fins ben bé 11:45 de la nit, a ICAT, des del Festival Vida, una de les millors bandes del moment en català, la Ludwig Band.

agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans, escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les rambles i deixaré els carrers amples, no sé on vaig, però sé que quan hi sigui

gratinada, li fotré una cassalada, un bon plat de patata i coliflor. El destí m'ha abandonat, penso mirant-me a la ciutat, que ja es desperta entre els primers raigs de claror.

La Ludwig Band, El Vida i Sonana i Cat, amb un repertori imparable, perquè tenen un directe ja molt rodat, rodadíssim, la Ludwig Band. Però és que, a més, avui actuaran en un festival, han d'anar a l'idea, a tocar totes les cançons, el màxim de cançons, en aquesta hora i poc que els hi ha cedit el Vida aquí. Anem a escoltar encara unes quantes cançons més, perquè serem amb vosaltres ben bé tres quarts d'hora més amb la música de la Ludwig Band en directe, el Vida. Som els Dicats.

Ei, escolteu, què tal? Bona nit. Escolta, molt bé. Bueno, mireu, estem encantats de ser un any més al Vida. De debò que és un festival que sempre ens ha cuidat molt, que ens va portar aquí a tocar. Quan començàvem vam anar a tocar al Bosc, ara fa 5 anys, i és un concert que el recordarem sempre perquè va ser una meravella. I a partir de llavors, sempre que hem vingut aquí, pues han passat coses que les recordem sempre, tant tocant com veient altres concerts i tal, i és un lloc on hi estem a la mar de bé. Jo, a més a més, tinc família de Ribes, del poble d'aquí al costat, i és com estar una mica a casa, i està genial. No sé quants de vosaltres éreu al Bosc aquell dia fa 5 anys, però segur que molts hi éreu fa 2 anys aquí o l'any passat allà, i cada any som més, i això és bonic, està bé, i nosaltres creixem, i el festival cada any és més maco, i aleshores tots contents. Moltes gràcies, un aplaudiment pel Vida i un aplaudiment per la Ludwig Band. Anem a cantar una cançó de Deixar-se d'estimar.

Bueno, penya, he posat la samarreta del Garbí a un club de futbol d'aquí de Vilanova. Si no els coneixeu, seguiu-los, perquè jo no sóc gaire fan dels clubs de futbol, però aquest pues sí que m'agrada. El patrocina el Vida, a més, però no me la poso perquè el patrocina el Vida, me la poso perquè m'ha demanat el meu cosí que me la posés. I investigueu, perquè està molt bé, no és com el Barça. No estic aquí fent publicitat del Barça, no ens entenem, no? No se'm sent? Com que no se'm sent? Bueno, mira, si no se'm sent no passa res, tampoc, per lo que dic. Està molt bé, que no se'l senti, aquest que no se'l senti. Vinga, anem-hi, que se'ns fa tard. Que repiquin les campanes i que avui repiquin fort. Que despertin la comarca amb el seu repicar de mort. I que escampin la notícia que tots ens alarà el cor. A la

perquè quan es mori l'alcalde, qui ens dirà el que hem de fer? A qui li enviaríem cartes si traspasses el carter? Si la dinya l'estanquera, a qui li convidaríem?

Així que quan el bon vi ja se'ns hagi enfilat el cap i ens passigui els intestins l'instint d'eternitat, en un jas d'herba fresca que allà vora l'ermita hi ha, engendreu-li nets i netes al son.

S'amor, l'home més vell d'Espolla, un clàssic ja d'aquest repertori de la Ludwig Band. Aquesta és una cançó que ja té uns anys, 5 concretament, que és quan van publicar el seu segon disc, la Ludwig, La mateixa sort. Un disc que va tenir molt bona acollida i es va endur el Premi Enderrock, per exemple, de la crítica al millor disc de l'any. A més, aquesta cançó, S'amor, l'home més vell d'Espolla, es va endur el Premi Cerverí 2022 també a la millor lletra de cançó. El públic entregadíssim avui amb la Ludwig Band. Bé, avui sempre, eh? Però aquí l'escolteu també com a part del concert que us està oferint ICAT des del Vida. La Ludwig Band encara durant gairebé mitja horeta més.

gràcies. Anem acabant. Un fort aplaudiment, sisplau, per tot l'equip. Aquest que ve amb la guitarra, el Lluc, l'Àlex, el Guillem, la Magalé, la Ludwig Van, com o no? I allà al darrere, a la taula de llums, hi tenim el Joan, i a la taula de so...

Bueno, escolteu, un cop vaig tenir la sort d'anar a veure un concert del Joan Dausà i demanava al públic en un moment emocionant que encenguessin les llanternes del mòbil i vaig pensar que si ell ho feia, doncs que nosaltres també ho faríem. Aleshores, ara quan diu espereu, guardeu els revòlvers, ara quan ve el moment aquest que els llums s'apaguen, vosaltres que ja sé que us agrada portar la contrària, doncs els enceneu i ens quedarà un moment preciós. I dit això, doncs ens acomiadarem com Déu mana. Us sembla bé? Anem a provar. I els llums

Escolteu, moltes gràcies, de debò ha estat un plaer enorme, ens ho hem passat molt bé, esperem que vosaltres també. Queda una última estrofa i ens despedim. Fins l'any que ve, si vol, en Dani Poveda. Diu així. Vilanova llavors era com una obra de teatre.

Moltes gràcies, bona nit. D'un concert de la Muixca, una altra de les cançons d'aquest disc recent de la Ludwig Band, Pel barri es comenta, publicat aquest mateix 2026, i és un exemple, crec, del tipus de cançons que fa el Quim Carandell, que lliga molt amb la línia del que en anglès es diu storytelling, explicar una història. Això ho feia Dylan, ho feien molts altres artistes, ara ho fa Quim Carandell, explicant les seves històries. Per exemple, com va conèixer, la nit que va conèixer, el que s'ha acabat convertint en el tècnic de so habitual de la Ludwig Band, una cançó que acaben de cantar també, i aquesta, no?, explicant aquesta vivència en un concert de la Muixca i com li va canviar una miqueta la vida. A més, és molt divertida perquè va citant el Lluís Hidalgo del País, a l'Èlia de la redacció de l'Enderroc i, com no, la Muixca. Doncs bé, fins aquí aquest concert de la Ludwig Band. La veritat és que crec que han fet un gran concert, aprofitant al màxim aquesta hora i 10 que els hi ha donat l'organització per repassar, doncs, els seus clàssics, perquè mireu, la Ludwig és un grup amb una carrera relativament curta encara, però que ja podem dir que té uns quants clàssics al seu repertori que no poden faltar a cada concert. No sé, penso, per exemple, en El meu amor se n'ha anat de vacances, en S'ha mort l'home més vell d'Espolla, Manela, no vull currar per vostè. Que bonic, aquestes cançons no hi han faltat avui en el repertori. Un repertori prou intens, el de la Ludwig Band. Sempre ho són en directe, és tota una experiència. Avui us l'hem acostat, aquest concert en directe, a la sintonia d'ICAT, però si mai teniu l'oportunitat de veure la Ludwig Band, diríem, en persona, no us la perdeu, perquè realment és una banda que val molt la pena. També l'Iacali, també altres concerts que us hem ofert, la veritat és que hem pogut veure bons directes, i nosaltres ja acabarem així aquesta transmissió, no només la d'avui, sinó aquest seguit de transmissions que hem fet aquests dies des del Festival Vida a Vilanova i la Geltrú. Vam estar ja ahir fent un munt de música en directe i acostant-vos un munt de concerts, i avui, doncs, també, déu-n'hi-do, hem escoltat música d'Edna Bravo, de Prim, de Frente Cumbiero, el Sidoní, i, com no, els concerts íntegres de la Lia Cali i de la Ludwig Band. Ja ens acomiadem, només em queda dir dues coses, prou importants les dues. La primera, que demà hi torna a haver música en directe a ICAT, a partir de les 6 de la tarda, el concert de Maria Jaume al Canet Rock. I des d'aquest festival es farà un especial del Loft just després, un especial Canet Rock. És la ruta de festivals ICAT que encara escriurà un últim capítol quan anem al Festival Cruïlla. I l'altra cosa que volia dir és que hem de donar les gràcies a la gent que ha fet possible la feina d'avui i d'aquests dies aquí a Vilanova. El Josep Forns i el David Mendoza, tota la qüestió tècnica, la Rosa Massaguer, a la producció. Avui crec que val la pena també esmentar un dia més a la Mercè Rigual, perquè avui s'ha acomiadat de tots els companys després de més de 40 anys de feina a les emissores de Catalunya Ràdio. Conchi Vecino, als estudis d'ICAT, que també ens ha ajudat molt, i els companys del control central de les emissores de Catalunya Ràdio. Us ha parlat Josep Martín. Ha estat un plaer acostar-vos bona música en directe des del Festival Vida. Demà al Canet, i ens tornem a saludar aviat al Festival Cruïlla. A reveure! Escoltes ICAT.

0: d'estiu. Escolta i cant.
1: Diuen que estic boig, vull contar. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labubu.
2: Labubu.

0: Sí. Embolica't.
1: Sí. Implica't.
2: Sí. Comunica't. Identifica't. I CAT, la ràdio inquieta.

bàndol. Tot el que et molesti jo aparto. Fem pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. A les 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi on estàs tu. Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar.

s'envio contra mi, tria el bàndol. Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I s'envio contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demanar.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: cas de manual, pots parar de fingir que et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que mira tal com si t'hagués patit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Bellvei i un nou.
1: Escoltes i cas.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

hi ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit, aïcat.